0: Són les dues.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
2: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
0: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen!
12: Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocat una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
11: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
12: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
12: 3Cat Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir creixen al conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
0: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
0: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Teve proposta de renovação do Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres. El Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa-Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte el seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nati Adell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
25: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
26: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
25: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
27: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
28: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat qualitat i, sobretot, més eficiència.
27: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
28: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, cada vegada busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir paquet.
27: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana agricultura

0: de producte de peres és brutal.
1: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
0: Tot això ens afecta als inputs de producció, per tant el preu en teoria hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UPE demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
2: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
3: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poder, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
5: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett, fins al 14 de juny.
6: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició

0: un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
2: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
0: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
3: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
1: 3CAT Info.
0: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4-2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en dos sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 3.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen!
13: Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
14: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
15: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
12: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
13: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar a l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les matarónines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals de la Lliga Masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obad?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Tal com ha avançat 3cat Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nati Adell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
25: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
26: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
25: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
27: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrquetinc de la companyia.
28: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat qualitat i, sobretot, més eficiència.
27: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
28: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que vegades busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
27: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
4: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió

0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillé. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
1: Lluïsa Cunillé va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
2: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
1: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
2: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
3: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
1: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett, fins al 14 de juny.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: S'ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurien de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Carolyn Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi,

0: Bialek Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
1: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
0: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigues i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: Trescat Info.
0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
3: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la 7a etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aronimink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
0: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 4.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen!
13: Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
14: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
15: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
12: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
13: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment cobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador, amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les matarónines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques, que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Tobac?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
16: Tal com ha avançat 3cat.info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Sóc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzant l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
23: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
25: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
26: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, veníem d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
25: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la plantada Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
27: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
28: La inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat qualitat i, sobretot, més eficiència.
27: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
28: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners que busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
27: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
5: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
4: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
5: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
4: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.

0: És una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquillué i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
1: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
0: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
1: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
2: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
0: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro,

0: arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vila-sana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats: Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
1: Trescat Info.
0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi, o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
2: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aaron Imink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
1: Trescat Info.
0: I en tennis, ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 5.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
2: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
0: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de la USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen!
12: Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens.
11: Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
12: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
12: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment creixen al conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bé, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
0: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
0: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a traure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, en lloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit canadès, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Bigues i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les matarónines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga Masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 6:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obac?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
22: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
0: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
5: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
6: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
7: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
8: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
7: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
9: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
10: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar en més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
9: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
10: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hostaleria, també els cuiners pues, cada vegada busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
9: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
1: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
11: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
11: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
1: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
12: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una

0: si ser o no ser, la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
1: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
2: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
0: Un muntatge que ho té tot: text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.

0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
1: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la 7a etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
0: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Yannick Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4-2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 6. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen!
12: Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
11: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
12: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
12: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar a l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada, Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor, Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra, i Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa, Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3Cat Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
22: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional, us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal, empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
0: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
5: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
6: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
7: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
8: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, veníem d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent al carrer fora, no ho entenem, la veritat.
7: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
9: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
10: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
9: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
10: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
9: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
1: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
11: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
11: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
1: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
12: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
13: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
12: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si

0: S'ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que si no tens la humilitat suficient per pressionar-les és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tanca de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia,

0: Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroniming, a l'estat de Pennsylvania, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
1: 3CAT Info.
0: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Dissabte 16 de maig del 2026, hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval, d'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. Hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure en el fons és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit, però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passa a Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista, amb crítiques a Arbeló, el seu entrenador, Déu el tingui a la glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses: una mínima d'il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, encara que tinguin algunes semblances, recorda més a les hores finals el búnquer de Hitler que no pas en aquells èxits que s'estudien a les escoles de negocis. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Titulars de matinada, hem sabut que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic.
2: Ha estat en una operació militar a Nigèria, ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump.
0: I també de matinada, pel canvi d'horari, el president de Salvador Illa, el president de la Generalitat, confia aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Això després que Esquerra i el govern hagin arribat a un acord per construir la línia de tren orbital. Ara caldrà el vistiplau de la Moncloa, que s'ha de concretar dimecres que ve en una comissió bilateral entre la Generalitat i l'executiu espanyol.
0: Les protestes d'ensenyament es van traslladar i a la tarda el túnel del Cadí tallat durant dues hores.
2: Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen.
0: Reunió avui a Montserrat sobre l'escalada a la muntanya un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres.
2: Segons ha sabut Catalunya Ràdio, Mossos, bombers, agents rurals, escaladors fan una jornada tècnica en què debatran sobre el canvi climàtic i el seu impacte a Montserrat i sobre altres qüestions com la regulació de l'escalada en espais naturals.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Vial Cadilla, bon dia.
3: Bon dia, sí. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. El tècnic ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que recupera d'una lesió pensant ja en la final de la Champions de dissabte que ve. La final d'avui de Copa es podrà veure per TV3 i la podreu escoltar a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: El sindicat d'àrbitres demana que s'obri un expedient a Florentino Pérez.
3: Ho reclamen un escrit que ha presentat al comitè de competició, on demana que el Madrid i el seu president es disculpin arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, Josep Mourinho, que sona com a relleu d'Arbeló a la banqueta de l'equip blanc, estudia una oferta de renovació del Benfica.
0: Però, spoiler, acabarà venint al Madrid. En motor, a les 9 del matí comencen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Àlex Márquez va ser el segon més ràpid en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona a Montmeló. El pilot de Cervera es va quedar tan sols 18 mil·lèsimes del primer Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Els entrenaments oficials i la cursa sprint es podran veure per TV3.
0: El temps avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Tomàs?
4: Doncs avui ja un dia més assolellat, un dia ara mateix fresc, però en canvi a migdia les temperatures seran més suaus, amb màximes que estaran entre els 20 i els 23 graus. Per tant, l'ambient serà més agradable. Una tarda també de sol, però al Pirineu amb algun ruixat, amb alguna petita precipitació, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400, però ràpidament a la cara nord, però ràpidament pujant fins als 1.800. De cara a diumenge, doncs demà serà un altre dia una miqueta més inestable. Al matí, amb alguns intervals en núvols, fins i tot amb algun ruixat a les comarques gironines i al nord-est del país. A la tarda, els ruixats podran guanyar terreny també a la resta del Pirineu. En canvi, serà un diumenge amb més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i amb temperatura també amb tendència a pujar. Ara mateix, a Pirineu, ambient fred, a Olot 2 graus i a Puigcerdà 0 graus.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Gelong i Marta Monforte, i sumarem també el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou, marcat per la polèmica d'Israel. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha estat a la Xina. Avui que al suplement també coneixerem històries de parts. La Ivette Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar a llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut 6 fills, tots a casa seva. Avui, les seves històries, acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Uganda, a unes muntanyes llegendàries i màgiques que s'assemblen a la Lluna. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem la prèvia d'Eurovisió. I amb el Pep Noguer, avui cuinarem tonyina. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa poca estona, Donald Trump, que acaba de tornar de la seva visita oficial a la Xina, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa, diu, i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista.
2: El comandament mort és Abu Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians afronten, literalment, diu, una amenaça existencial a Nigèria. Ja fa temps que una part de la societat nord-americana parla d'extermini de cristians, sobretot a les xarxes i des de comunitats religioses. Nigèria, recordem, és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent, i aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic.
0: En clau internacional, també és notícia que Israel ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alt el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos.
2: Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. Les dues parts es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. De fet, Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs, que fa anys que arrossega aquesta polèmica.
0: I a Alemanya, el seu canceller, Friedrich Merz, afegeix més tensió a les relacions amb Washington, diu que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari el va fer ahir davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes també de popularitat, ha reconegut que el seu missatge no arriba als alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
6: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
5: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
7: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
8: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, si es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
7: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Gràcies, Albert Prat, des de Califòrnia, des de Los Angeles. Això després que s'hagi anunciat que els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat.
2: L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, i Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Més qüestions. Els sindicats d'ensenyament que han convocat la vaga contemplen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
2: Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
11: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
2: Des del sindicat Professors de Secundària, el seu secretari general, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
12: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
2: El Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que la propera reunió sectorial serà finalment dimecres que ve. Segons la conselleria, la reunió s'ajorna un dia per motius d'agenda de la consellera, ja que dimarts participa en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament.
0: També fan protestes els mestres i els professors. Han tancat una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Ahir el torn va ser per les mobilitzacions a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
14: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
13: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: Ahir a València, per cert, els docents també es van mobilitzar de manera multitudinària al carrer, a la marxa reivindicativa, i van participar més de 35.000 docents, segons la delegació del govern. Dilluns es tornaran a reunir sindicats i conselleria. I a tot això, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. El sindicat UGT i Comissions Obreres reclamen més personal, sobretot interventors per motius de seguretat.
2: Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Els sindicats reclamen que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe i amb la mediació del Departament de Treball.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. A Sevilla hi tenim l'enviada especial Paula Brujats.
16: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
17: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
16: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
18: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
16: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
20: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable i per canviar el govern d'Espanya.
16: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
0: Professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals, bombers i tècnics de natura reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es debatran hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa.
2: Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest corredor, en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Paricio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
21: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es va prendre la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
2: Les darreres dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez és gerent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
2: Aquesta jornada tècnica també hi participaran experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliure s'han augmentat preus. Per exemple, el Grand Hyatt, un 80% respecte a una setmana normal, i l'Hotel Vela també s'ha disparat.
2: En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·lava al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general de Partur.
23: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
2: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Aquest mes de juny coincideixen molts esdeveniments. A banda de la visita del Papa, hi ha els festivals Primavera Sound i Sonar. La Fórmula 1 i una trentena de congressos com el Mundial d'Arquitectura, amb 10.000 participants.
0: La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la seva feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la IA que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
1: Un pla de formació articulat en tres itineraris que van des d'un nivell bàsic fins a un ús més especialitzat. La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
3: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
0: I ara música. Conegut per tot, Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Rasmatàs de Barcelona que avui repetiran amb totes les entrades exaurides, Marc Ruiz.
4: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Rasmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa i van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit, mal parit, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la Ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
6: Com podem ser amics si som quasi família, no? Per dir d'alguna manera. És convivent, però, clar, amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
4: I per Josep Tió encara van més enllà.
24: Va ser una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música, jo. Em vaig donar compte de lo important o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
4: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
0: Ha obert les portes al Còmic Barcelona amb un programa d'activitats ampli i divers, amb més de 200 expositors que presenten els seus treballs de còmic contemporani i una gran representació de talent espanyol i de noves propostes internacionals. Xavier Palau.
25: Ahir divendres el Saló es va centrar en els estudiants i els col·leccionistes i dissabte i diumenge s'espera un públic més familiar. Es podrà triar, entre moltes altres propostes, entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Josep Maria Polls, articulista, autor de còmic i cap d'estudis de l'escola de dibuix Josso, parla del gran talent que hi ha aquí i que fins i tot ve gent de fora.
26: És immillorable. Aquest país sempre ha estat una font de nous valors i això no para, no para. Que inclús cada vegades ve a viure aquí famílies que no són autòctones, diguem-ne, però venen aquí on això es potencia.
25: I Berta Cusó, autora de Sir Cric, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui una art menor.
27: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
25: El Saló estarà obert a Fira de Montjuïc fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
0: I després de passar pel Festival de Peralada i de diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra de l'escultor i interpreta amb el seu art tres de les escultures de l'artista, Montse Pujol.
5: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Bernal ha dit que el muntatge que presenta Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
7: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción de del individuo, ¿no? De la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida, ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
5: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
7: Pues mira, parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil. Pero en realidad es tan sencillo como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia y de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
5: El ballarí ha estat nomenat ambaixador de les arts del Regne Unit, ha rebut dos premis internacionals i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
8: L'informatiu del suplement.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
11: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
10: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
11: Tu perdràs?
10: Més informació a futurfest.cat.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: El balcó gastronòmic és un lloc...
28: Que bo.
14: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
28: Parella, què us podem partir?
14: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
29: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: L'informatiu del suplement.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot això, tan sols una setmana d'una altra final importantíssima, la de la Champions.
1: Exacte, i és per això que Pere Romeu ha decidit reservar alguna de les seves jugadores. El tècnic blaugrana ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. El rival a la final de Copa d'avui serà l'Atlètic de Madrid, el mateix que en l'edició de l'any passat. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar aquesta copa.
30: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, però el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. En aquest sentit, analitza així el rival matalasser.
31: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
1: Aquest Barça-Atlètic de Madrid el transmetrem a la TTG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit on demana que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que el club blanc i el seu president demanin disculpes arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès, però, admet que té una proposta de renovació del Benfica.
32: Té proposta de renovació del Benfica.
33: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
32: Jo diria domingo.
2: En motor, aquest matí, a partir de les 9, es faran els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmetran per TV3. Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
3: En aquest sentit, estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest migdia es farà la cursa sprint, demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
6: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els ídols de Pet cap als anys 80, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Viatge vintage acompanyats de Mecano, els germans Cano i Ana Torroja, que doncs continuen sonant avui a les ràdios musicals i que van marcar segurament un abans i un després a la música espanyola.
1: Totalment, per mi un grup pioner del pop espanyol i que la seva influència, això ho comprovarem avui, encara es nota als grups d'avui i també una manera de fer, unes lletres, una veu, uns arranjaments que els han convertit en una banda única i que encara ara jo crec que no ha tingut rival al pop espanyol.
2: Sí, sí, totalment d'acord. Tot i que, bueno, segurament a molta gent li pot costar reconèixer les influències de Mecano, però és el que dius tu, és un grup que va marcar tota una generació. Quan preparàvem aquest programa, és que anava...
1: Clar,
2: els que ja tenim una edat...
0: Us agrada Mecano? És una pregunta senzilla,
2: clar,
0: eh?
2: Jo reconec que vaig ser una època que sí. Jo... Sobretot quan era adolescent.
1: No he tingut mai època de Mecano, perquè Mecano van començar quan jo encara no havia nascut, però m'han agradat cançons en moments puntuals a la meva vida.
0: Quina resposta més llarga per dir que no. Play. No passa res.
1: No me'ls posaré a casa.
2: Jo només us dono un detall. Jo he fet EGB, i a EGB les classes de gimnàstica es feien en cançons de Mecano.
1: Jo no he fet EGB.
2: Al meu col·le.

0: Quins sintetitzadors, eh?
1: Sí, sí. Ara us podria dir que això són Pet Shop Boys, us podria dir que això és una sintonia d'un programa de televisió, o que és una base per una cançó tecno de la Ruta del Bacalao, i segurament m'ho compraríeu tot. Però no, això és una cançó instrumental de Mecano, del primer disc de Mecano, on hi havia la Mecolena una fiesta, que hem sentit fa un moment, i em sembla una petita joia en aquell disc, que per mi és potser el millor debut, el millor primer disc d'un grup espanyol de la història. Mira com sona això.

0: Si te la saps sencera.
1: Me la sé sencera.
0: Olga, no te n'amaguis, no cal que xiu-xiuegis, però la pots cantar a ple pulmó.
1: No, home, no, però...
2: Això segueix sent el mateix disc, eh?
1: És increïble la quantitat de cançons que arribem a emmagatzemar en un moment determinat de la nostra vida, eh? Uh-huh. És que... Yeah. Sé versos sencers de Mecano sense voler, eh?
2: Quin record et porta, això, Olga? On has viatjat?
1: He viatjat a...
2: a entendre
1: que és una ressaca. Ah. He viatjat a aquell moment de dir, ah, val, ara entenc la cançó de Mecano. Sí, sí. Aquelles primeres ressaques.
2: Després David Carabeno va acabar d'afinar una mica amb Mishima.
1: Sí, sí, sí.
2: Podríem dedicar una secció a Mishima, no?
0: Ho podrem fer,
1: sí.
0: Potser puc aportar alguna cosa i tot, en aquest cas.
1: Hi ha una cosa curiosa de Mecano, que és que, clar, el coneixem com un grup de pop electrònic, però, clar, ells van néixer en un moment de ple auge de la movida madrilenya, no? I sempre s'han mogut que si estem dintre de la movida, que si no estem dintre, que si som prou reivindicatius o prou revolucionaris com per estar dintre, fora...
0: Els excessos els van cometre tots, també?
1: Sí, segurament.
0: Expliqueu-me aquesta relació dels dos germans de Manator Roja, com van això, com es coneixen, ho sabeu, una mica?
2: No t'ho sabria dir, jo, com es van conèixer.
1: No, la veritat és que no...
2: Crec que no...
0: Però ha estat tortuosa, no?, en alguns moments,
2: home,
0: també.
2: Home, sí, i tant.
1: Sí. Quan hi ha germans en un grup, sempre és complicat.
2: De fet, el que ha estat molt complicat és la tornada del grup. S'ha intentat en diverses ocasions, haver-hi un moment que hi ha... Un locutor de ràdio va arribar a anunciar, ho va donar per fet, i només pel fet que ho havia anunciat el locutor de ràdio i no ells... se'n van a Norris, tota la tornada. Ja teníem preparada una gira per Llatinoamèrica, perquè això també ho hem de dir, Mecano a Llatinoamèrica són
1: molt grans,
2: déus,
1: molt grans,
2: és una cosa increïble, i no va poder ser. I ara em consta que fa no gaire també es va tornar a intentar,
1: però Nacho Cano ha tancat les portes per sempre.
2: No?
1: Nacho Cano, de fet, en un programa de televisió que surten unes formiguetes, diguem...
0: Pots dir l'Hormiguero.
1: L'Hormiguero, doncs se li va tornar a preguntar i ell va dir que no era...
0: Ha abraçat tota aquesta fatosfera, no?, també.
1: Sí, també, no?, i també... I ara mateix Nacho Cano està amb aquests problemes amb la justícia, no?, que encara va arrossegant d'espectacles...
2: És un perla,
1: que
2: és un perla. Nacho Cano, sí, un perla.
1: És d'aquestes persones que va obrint i tancant...
2: Semideu, perla.
1: Empreses i no saps d'on... Bueno.

0: Aquesta també de la saps, Olga?
1: Sí.
2: Jo aquesta me la sé una mica.
1: Sí, sí, sobretot el moment de dir sexo convexo, que no mai, sí, mai he entès què vol dir.
2: Sí, sí, la lletra és increïble, d'aquesta cançó.
1: Sí.
2: I jo he de dir que em vaig reenamorar d'aquesta cançó, que sempre m'havia cridat l'atenció, però tampoc no li havia parat molta atenció. Després de... M'acabo de contradir mi mateix, no? He dit...
1: Sí. És com el sexo convexo.
2: Sí, sí, m'havia cridat l'atenció, però no li havia parat l'atenció. Doncs m'havia cridat l'atenció, però no m'hi havia posat massa a escoltar-la. Però després d'entrevistar per primera vegada el Quim Carandell de la Ludwig, que em va dir que estava obsessionadíssim
0: amb
2: Cruz de Navajas, que era la cançó de la seva vida, la vaig tornar a escoltar i vaig dir, però quina lletra tan ben parida.
1: És una història.
2: És una història.
1: És una crònica. És una crònica, sí, sí, d'un trio amorós, no?, i d'un assassinat per, no?, per amor, no? Mm-hmm. I és gairebé com un... Podria haver estat una cançó de salsa, per exemple, no?
2: Com un Pedro Navaja.
1: És un Pedro Navaja, però amb a l'estil pop, pop electrònic espanyol / Madrid, no?
2: Sí, sí.
1: Diguem. Hi ha una cosa que segurament no... que també cal destacar de Mecano, que és la seva posada en escena i sobretot el que va encarnar Ana Torroja sobre un escenari, no? O sigui, una persona... bueno, era molt atlètica, vull dir, era una persona que també va fer com molt... va visibilitzar molt, doncs, tot el tema del fitness, etc. És una mica com la Jane Fonda, però dels anys 80 aquí, i això també va crear una manera també d'estar sobre l'escenari.
2: I el timbre de veu i el fet que fos una banda sense guitarres. També.
1: Correcte.
2: No? Això també els va fer completament únics a Mecano.
1: Bueno, Nacho Cano era el senyor dels teclats.
2: Sí, sí. Aquells teclats interminables que no s'acabaven mai.
1: El que dèiem de que són uns déus a Sud-amèrica, fa uns anys es va publicar un disc homenatge on artistes com Natalia Forcade feien les seves pròpies versions de Mecano. Oh, wow.

0: I tant, i tant, i tant, i tant.
1: Sí, quadra, De fet, és una de les cançons preferides de la Paula Ribó. I aquí obrim el capítol...
0: De Dalai Lama, es diu això?
1: Sí, de filles de Mecano, o de filles d'Anna Torroja.
2: A mi no sé, és una mica surrealista.
1: És rara, aquesta cançó,
2: És raríssima. Com li dediques una cançó a Dalai Lama?
0: Digues que t'encanta, Olga Valós.
2: No m'agrada.
0: Confessa't de bota de Mecano i explica'ns que les carpetes de quan eres adolescent anaven forrades dels germans Cano, que ara abracen, doncs, tot el que està malament. No passa res.
1: I parlant d'anècdotes, abans molt culpables.
2: L'altre Cano, el que és compositor de
1: Carlos Cano.
2: Carlos Cano, que és compositor d'òpera, fotògraf, pintor, també. Bueno, aquest jo crec
1: és
2: que és
1: el normal. Cano.
2: És el normal, crec que és el normal.
1: Són el yin i el yang, una mica?
2: Sí, podria ser.
1: El Caim i Abel?
2: Podria ser un Caim i Abel o un Liam i Noel, no?
1: Podria ser.
2: Bé, és un tema raríssim per mi, Dalai Lama.
1: I abans hem escoltat Hawaii Bombay, que volia explicar l'anècdota que quan jo l'escoltava de petit, que crec que és potser un dels primers records que tinc de Mecano, em pensava que Hawaii Bombay era una ciutat. Hawaii Bombay, saps? No Hawaii separada de Bombay, saps? I després vaig descobrir que no, que Bombay existia per separat.
2: Sí,
1: saps?
2: I és un país i una ciutat, és una cosa com... Bueno.
0: Va, més deixebles de Mecano. On anem?
1: Anem a Amaia. No busques a...

0: Podria ser de Mecano, eh? No? Actualitzada una mica.
1: Perfectament. Sí,
0: a mi m'encanta, aquesta cançó de Maya. És una carta a la seva mare, que m'al·lucina. Tinc unes ganes boges de veure-la al Festival Vida aquest estiu, a la Maya. I també el timbre de veu, jo crec que és una mica... A mi no em recorda una mica la Nata Roja.
1: Sí,
0: també,
1: tot i que Maya crec que té més qualitats vocals, no? Que Nata Roja.
0: I compositives.
1: I compositives,
0: també.
1: Sí.
0: I instrumentals. És la versió millorada de Nata Roja. També a la llista d'influències també hi posaria l'altra Maya, la Maya Montero.
1: Ah, ostres!
0: Jo sí que veig que l'Oreja de Van Gogh... Mm-hmm. Potser l'Oreja de Van Gogh és l'únic grup que s'ha apropat una mica a l'èxit i a la capacitat d'influència en una generació com és Mecano.
2: Almenys... I vocalment qui guanya. Sí.
0: Potser és el Mecano dels 2000 per...
2: Que guanya Maya, sí, però entre l'Oreja de Van Gogh, la Maya Montero,
0: I Nata Roja.
2: I Nata Roja, home, últimament
0: estem
2: no està...
0: Estem fent aquí una competició...
2: No està en el seu millor moment, eh?
0: No.
2: Pagaria una entrada per veure l'Oreja?
0: Ara no.
1: Ara mateix no.
0: M'ho vaig estar pensant quan van sortir. Sí.
1: No, perquè no aniries a veure el grup.
2: Creieu que mereixen un capítol dels meus ídols?
0: Sí, això sí. I tant.
2: Els vostres desitjos són ordres. Ja va, que acabem.
1: Vinga.

0: Bé, això és Mujer contra Mujer, però en francès. Sí. Perquè la mateixa, els mateixos Mecano, l'any 88, l'any que van publicar Descanso Dominical, que és com un dels discos de referència, no?, del grup, van gravar aquesta versió de Mujer contra Mujer en francès i ho va petar a França. Va ser número 1, vull dir, va ser tot un èxit.
1: Una mica com Julio Iglesias.
0: Sí, van fer un Julio Iglesias, sí. I llavors, bueno, doncs, en comptes de posar Mujer contra Mujer, doncs, no sé, crec que la versió en francès també té la seva gràcia.
2: Una cançó molt valenta que va ajudar a sortir de l'armari a tantes dones i que en aquell moment no n'hi havia de cançons d'aquestes. Jo mateix, jo recordo haver-me-la descarregat del Napster en el seu moment i potser descobrir que hi havia l'opció que les dones poguessin... que a una dona li pogués agradar una dona gràcies a escoltar aquesta cançó.
0: Jo crec que molts vam aprendre que era un amor entre dones gràcies a aquesta cançó. Ho vam descobrir quan érem més petits, sobretot per algunes de les imatges, no?, que transmeten la lletra.
1: T'has vestit de blai adolescent per homenatjar Mecano?
2: Què vols dir amb això?
1: No, vull dir que l'estètica que avui ha vingut al Blai...
0: Sí, quina estètica hi ha?
1: Podria haver sortit...
0: Podria haver sortit
2: una samarreta d'Adidas que les porta tothom ara.
1: Podria haver sortit de l'Institut de Quart d'ESO, de la classe?
2: No, no l'ha vestit així, no?
0: És més Benicàssim. Benicàssim, any 98, eh?
2: No, jo...
1: No t'enfadis, Blai, va.
2: No, l'època Blai adolescent em podies veure amb una camisa arrugada a l'Obisbal i amb una samarreta de Manu Chao.
0: Uf!
2: El mateix dia podries veure amb això.
1: Entre Manu Chao i Mecano. Blai, Mercè, Olga Balós, moltes gràcies. Que tingueu bon dia.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
4: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
3: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
4: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
3: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
5: Fes-te entendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
9: amadíssim Senemi,
7: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
10: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
11: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
13: Arrenca l'edició més polèmica d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel.
14: Aquesta nit a Viena, 70a edició del festival, i sense Espanya, Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia ni Islàndia. Serà el primer cop en 65 anys que Espanya no participarà al festival.
13: Mentrestant, nou atac d'Israel al Líban, malgrat l'alto al foc.
14: La treva pactada entre el Líban i Israel, que s'acabava demà, s'allargarà 45 dies més, segons han acordat les dues parts en les negociacions de Washington.
13: Els Estats Units maten el número 2 d'estat islàmic.
14: Ho ha anunciat fa poca estona Donald Trump, que l'ha qualificat com el terrorista més perillós del planeta. L'operació l'han dut a terme en col·laboració amb les forces armades de Nigèria.
13: El president Salvador Illa, optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos.
14: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per validar els acords en infraestructures que inclouen la construcció de la nova línia orbital ferroviària.
13: Sentirem també el president català aquesta matinada en una entrevista a la CNN. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà.
14: El PP aspira a governar en solitari, el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya.
13: Atenció amb aquesta notícia que comentarem abastament amb la Maica Navarro. Detingut un pres reincident per atracar a punta de pistola en un supermercat de Lleida.
14: És Dino Marcelo. Feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent, on complia condemna per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir.
13: Mossos, agents rurals i bombers es reuneixen per abordar els últims accidents a la muntanya de Montserrat.
14: La trobada arriba després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc.
13: Sopa de Cabra dona el tret de sortida a la gira dels 40 anys a la Sala Resmetàs de Barcelona.
14: Després del concert d'ahir, avui tornen amb totes les entrades exaurides i acompanyats dels cors de Bet Rodergues.
13: Els esports, el Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
14: Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
13: Si ens fixem en les portades dels diaris, el diari Ara, imatge principal per Donald Trump i Xi Jinping després d'una trobada que encara acapara part dels titulars.
15: Més bones paraules que fets, apunta l'Ara sota d'aquesta imatge dels dos líders. Un diari Ara que a la part superior també destaca en titular que el model econòmic català es veu qüestionat per l'informe Fènix. El país es dessagna, i llegim. També amb Donald Trump com a protagonista, titular de La Vanguardia, els Estats Units redoblen la pressió sobre una Cuba a punt de col·lapsar. avançar. I aquí la imatge és per a Juanma Moreno Bonilla i Maria Jesús Montero, aspirants a una Andalusia que tanca una campanya que cataloguen d'adormida. A El Periódico llegim que el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics i la fotografia principal és per al Saló del Còmic de Barcelona, concretament joves disfressats. I al Punt Avui es fixen en el malestar a les aules i veiem una motxilla escolar dins d'una aula buida. Diuen els docents de Catalunya i el País Valencià mantenen la

0: I a l'ABC, Correus va tardar setmanes a comprovar falsedats en la regularització.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils. Avui bufarà 23 espelmes, no a Fontanals.
2: Aquesta actriu catalano-francesa va debutar només 11 anys a la gran pantalla a la pel·lícula Marsella. A casa nostra es va donar a conèixer per la sèrie Cites i a nivell estatal també s'ha fet un nom a la sèrie Sé quién eres de Telecinco.
1: 52 espelmes per Laura Pausini. Jo sempre estaré prop
2: de tu al teu costat. Va cantar en català per primera vegada a la Marató de TV3, considerada la reina del pop italià. La seva carrera es va enlairar després de guanyar el Festival de San Remo i des d'aleshores ha venut més de 70 milions de discos arreu del món.
1: I 73 espelmes, Pierce Brosnan.
2: L'actor irlandès, nominat dues vegades als Globus d'Or, és un dels grans guapos de Hollywood. Va ser el cinquè actor que es va posar en la pell de James Bond i va protagonitzar quatre pel·lícules d'aquest agent secret entre el 1995 i el 2002.
1: Vida social. Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de tu. Aquest que sona és el Petit de Calaril, un dels caps de cartell del festival Ambassat de Sabadell.
3: Després d'uns quants anys de silenci discogràfic, Joan Pons està girant pel territori amb el seu últim disc, Arilarilaril, que planteja molts dubtes i molt poques respostes. Avui serà un dels artistes que pujarà a l'escenari del Parc Catalunya a 6:45 de la tarda. Les entrades de dia valen 39 euros. No me llames Dolores,
1: llámame Lola. Pastora torna als escenaris a la 2 de Polo de Barcelona.
3: Caim Riba i Dolo Beltrán celebren 25 anys de trajectòria amb un nou disc de versions amb col·laboracions i una gira que avui fa parada a la Sala Barcelonina en el marc del Guitar Barcelona. Serà a 9:15 de la nit. Si et digués que ets l'amor
1: de la meva vida... Estrella d'Am celebra 150 anys amb una festa plena de música al Parc del Fòrum.
3: Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tallets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume seran els encarregats d'animar aquest gran aniversari que se celebra a partir de les 3 de la tarda. Per assistir-hi es poden comprar entrades per 50 euros, que inclouen consumició a la web d'Estrella d'Am.
1: I el teatre, el TNC, el Firmament.
3: Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. Per resoldre-ho, es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui a funció a les 7 del vespre, amb entrades entre 14 i 28 euros.
1: I el TNC, en aquest cas, no, ja ho hem dit, a la Sala Flyhard, per amor, un pacte d'honor.
3: Eu Manzanares estrena aquest text sobre dos joves casats sobre el paper, és a dir, que són un matrimoni de conveniència per protegir-se del sistema. Quan després d'un temps distanciats ella li demana un favor a ell èticament qüestionable, tots dos es veuen obligats a encarar preguntes incòmodes. Avui hi ha funció a 6:45 i a 8 del vespre. Les entrades es podran comprar per 18 euros.
1: Avui el conte del Postils es titula Ell ja ho sabia.
4: Així que va néixer, el Carles ja coneixia les regles del món on havia anat a parar. No va caldre que ningú li expliqués res. Sabia que allò que començava tenia data de caducitat i es va preparar. De ben petit, va demanar permís a casa per mudar-se d'una manera molt particular. Era el que sempre demanava pels aniversaris, un vestit d'home fet a mida. Cada matí, abans de sortir de casa, es plantava davant del mirall i no marxava fins que tot ell estava impecable. S'ajustava la corbata, examinava la llargada de l'americana i els pantalons. Comprovava que no hi hagués arrugues a la roba. S'assegurava que les sabates estiguessin ben enllustrades. Es retocava el tupè que gastava. I després, sortia al carrer amb la tranquil·litat de saber que la mort, malgrat els seus capricis insondables, l'agafaria previngut. Per fortuna, l'home de la dalla el va visitar quan ja tenia una edat respectable. Només va haver de trucar una vegada a la porta. A l'altra banda, el Carles el va rebre engalanat per l'ocasió, a punt per estirar-se a la caixa sense intermediacions.
1: Música. Ella perreja sola amb les amigues i quan la miro em dedica un somriure. Ai, mare. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribarem avui a les 8?
5: Avui arribarem amb aquesta batxata titulada Somiatruites, de Llum Rajola. L'artista lleidatà va publicar ahir divendres el seu tercer disc, titulat El món no està fet per als romàntics. Somiatruites parla amb ironia d'aquells enamoraments sobtats que neixen enmig d'una nit de festa i creixen desmesuradament

0: dins la imaginació.
1: Veig que tu també has tingut una nit llarga. Salut i ràdio, Blai.
0: Salut i ràdio. Besitos en declaro adicte.
2: Sé que t'estimo, sé que te amo. Sé que t'agrado, si et miro, si et parlo. Sé que

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 16 de maig del 2026 hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. I hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla una paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la roda de premsa de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure, en el fons, és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passarà a Kylian Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista amb crítiques a Álvaro Arbeloa, Déu el tingui a la seva glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses, una mínima il·lusió d'empatia i una mínima dosi d'acompanyarisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, recorda més les hores finals als búnquers de Hitler que no un cas d'èxit d'aquells que s'estudien a les escoles de negocis. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Tomàs Molina, després dels ruixats d'ahir, quin cap de setmana ens espera per tota la gent que vol fer activitats a l'aire lliure, Tomàs?
2: Doncs ara mateix han d'anar una miqueta abrigadets, però després a migdia l'ambient serà més suau, amb màximes que arribaran als 23-24 graus a bona part del país, per tant vindrà de gust estar al carrer i estar al sol. Serà un dia de sol a la major part de Catalunya. Aquesta tarda tornen a haver-hi ruixats en àrees del Pirineu, però poqueta cosa, la cota de neu se'n va cap amunt, amb 1.400 a l'Alt Pirineu, 1.900 a la resta, i una tarda d'alguna nuvolada, però per fer bonic. Ara mateix, al Albesa 3 graus al Parc Natural dels Ports. Cal abrigar-se una miqueta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. El Festival d'Eurovisió celebra avui segurament la seva edició més atípica, marcada per la participació d'Israel i el boicot de diversos països, com Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i també els Països Baixos, precisament el dia que Israel, el gran protagonista d'aquesta polèmica, ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que Teheran i Beirut han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. En aquest context, Àustria acollirà la 70a edició del festival, immersa en una crisi de credibilitat. La xifra de països que hi competeixen aquest any és la més baixa des del 2004. Espanya va ser el primer a plantar-se després que es confirmés la participació d'Israel, una decisió presa per Ràdio Televisió Espanyola i amb el suport, evidentment, del govern socialista. De fet, aquestes últimes hores, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que la plantada Eurovisió és coherent i necessària.
3: Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: Al boicot s'hi van afegir altres països on el festival tampoc es podrà seguir per televisió. Per la seva banda, Eurovisió insisteix que és un festival apolític, però recordem-ho, el principal patrocinador és Moroccan Oil, una marca de cosmètica israeliana. L'edició d'aquesta nit, que sí que es podrà seguir pel canal de YouTube del festival, arriba amb la incògnita de si un any més Israel tornarà a arrasar el televot com ha passat aquests últims anys. De fet, en aquest sentit, la polèmica està servida perquè una investigació recent del New York Times destapa una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta els vots. De fet, fa un parell de dies Eurovisió va obligar la delegació d'aquest país a esborrar un vídeo on el cantant demanava el vot massiu. Es tracta de Noam Betan, el representant d'Israel d'aquest any, que defensarà la cançó Michel. Alors je danse, danse avec les mots, tu me verras rire, rire à nouveau, t'es ma douce. És quarta a les apostes, al darrere de la gran favorita, Finlàndia. I també d'Austràlia, que participa al festival des del 2015, aquest any amb la cançó Eclipse. O altres propostes més desenfadades, com la grega Ferto. Bé, com sempre, tot sona, si fa o no fa de la mateixa manera. En tot cas, la música compartirà protagonisme amb les protestes, potser no dins de l'estadi, però sí fora. Aquest migdia hi ha convocada una manifestació al centre de Viena, la ciutat que acull Eurovisió, i diverses organitzacions pro-palestines austríaques també han organitzat un festival alternatiu sota el títol, sota el nom, No hi ha escenari pel genocidi. Tot plegat la mateixa setmana que Israel ha fet notar el seu malestar, en aquest cas amb el Barça, després que Lamine Yamal onegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. El de Rocafonda no s'ha pronunciat verbalment sobre el conflicte, però sí que ho ha fet simbòlicament en un gest que ha reobert l'etern debat de si els futbolistes, els esportistes, en definitiva, s'han de posicionar sobre qüestions polítiques. Aquesta setmana, l'entrenador blaugrana Hansi Flick picava el crustó a Lamine Yamal pel seu gest.
4: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
1: Però l'estrella blaugrana no és ni de bon tros l'únic futbolista a trepitjar l'ull de poll. Sense anar més lluny, aquest any el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, en parlàvem fa uns instants a la portada, ha demanat votar contra l'extrema dreta.
5: Estem davant d'un moment molt important per la història del nostre país. Els extremistes són a les portes del poder. Ens hem d'identificar amb els nostres valors, que són la diversitat, la tolerància, el respecte, I això és innegable.
6: Eso sí, indéniable.
1: En el cas de Mbappé, amb l'enfadament posterior, evidentment, de Marine Le Pen i companyia. Per cert, un altre és blaugrana, Íñigo Martínez, ha comentat el post d'Instagram de la Mini Amal, on ensenya la bandera de la discòrdia, l'ha contestat amb dues emoticones, una bandera de Palestina i un aplaudiment. Precisament, Íñigo Martínez l'any passat també es va veure immers en la polèmica, en aquest cas per lluir durant la rua del Barça una estelada, com t'ha fet també ha fet aquesta setmana, aquests dies, Robert Lewandowski. Doncs bé, després de la polèmica, Íñigo Martínez va reconèixer que combregar amb algunes idees independentistes és compatible amb jugar amb la selecció espanyola.
7: Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos.
1: Si parlem de futbolistes que s'han posicionat políticament, qui no va dubtar a renunciar a la selecció espanyola en el seu moment va ser Oleguer Presas. Mentre era jugador en actiu, es va pronunciar diverses vegades a favor de la independència de Catalunya i l'abril del 2005 va dedicar el seu únic gol amb la samarreta del Barça a un noi de 14 anys detingut a Sabadell per haver enganxat un adhesiu contra l'alcalde. Ho va argumentar d'aquesta manera, en aquest cas, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Hi ha una violència feixista, una violència feixista potser més accentuada que altres ciutats.
1: Tu, per exemple, et consideres antisistema?
8: Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics.
1: Ha plogut des d'aleshores, aquí Oleguer Presas amb Antoni Bassas. Sobre futbolistes que es posicionen políticament i sobre la polèmica que envolta aquesta edició del Festival d'Eurovisió, avui en parlarem a la tertúlia del suplement amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Salong, Marta Monforte i també hi sumarem el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un Festival d'Eurovisió, de nou, com dèiem, marcat per la polèmica. Precisament aquest mateix cap de setmana Israel ha matat 7 persones al sud del Líban malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava aquesta treva entre Israel i el Líban que es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Però sobre el terreny Israel no ha cessat els atacs contra Hezbollah al sud del Líban i des de l'inici de la treva ha matat almenys 400 persones. 3 de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. El conflicte a l'Orient Mitjà ha estat un dels principals temes de conversa en la visita de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb el seu homòleg Xi Jinping. El president nord-americà acaba de tornar del viatge oficial i ja se li ha obert un nou front, ara europeu. El canceller alemany Friedrich Merz ha tensionat encara més les relacions amb Washington després d'afirmar que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari l'ha fet aquestes últimes hores davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes pel que fa a la popularitat, també ha reconegut que el seu missatge no acaba d'arribar de quallar entre els alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
10: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
9: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
1: De tornada cap a Washington, fa poca estona Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. El comandament mort és Abul Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Primers passos per desencallar els pressupostos. Els primers de Salvador Illa, el govern català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. Sembla que la setmana que ve sí que és la definitiva. L'objectiu és que la Moncloa validi els acords en infraestructures que s'estan tancant el PSC i Esquerra Republicana. Les claus d'aquest pacte són impulsar l'anomenada línia orbital ferroviària que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord també inclou els mecanismes per assegurar que es compleixin aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns del Parlament, Jèssica Albiach, i Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
11: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
12: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: En qualsevol cas, el govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans del mes d'agost i, de fet, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb els avenços fets fins ara. Això sí, ha evitat encara cantar victòria. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat, què tal? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
14: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
13: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
14: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, si es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
13: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
1: Gràcies, Albert. Per cert, en el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat aquesta matinada el president Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant l'impacte dels nòmades digitals a Catalunya.
15: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres.
1: Un 8:15 a.m, en aquest context de negociació dels pressupostos i després d'una nova setmana de vagues, avui el sindicat educatiu USTEC convoca el seu Consell Nacional. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, creu que el preacord dels nous pressupostos és una oportunitat per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
16: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
1: El Departament d'Educació i els sindicats es reuniran dimecres que ve a la Conselleria per mirar de desencallar les reivindicacions dels docents, que ahir també van tancar una setmana de protestes arreu del país. Les mobilitzacions es van concentrar a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
17: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
18: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
17: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: Al País Valencià els docents també protesten, de moment mantindran la vaga indefinida. Ahir mestres i professors van protagonitzar una manifestació històrica amb més de 35.000 persones al centre de València. I per si no n'hi havia prou, nova vaga de Rodalies a la vista. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat dos dies de protestes el 27 de maig i el 5 de juny, que coincidiran amb la vaga dels professors també. Pau Mercè, de Comissions, reclama més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat.
19: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Doncs parlant de trens, les línies de Rodalies R2 i R2 Sud guanyaran capacitat a partir de la primavera que ve. Serà quan acabarà l'obra de la nova configuració de vies que es fa a l'estació de Castelldefels. S'evitaran encreuaments de vies que alenteixen les circulacions a la línia del Garraf i guanyarà espai per estacionar més trens. En Joan Garcia ha anat a veure aquests treballs.
20: L'estació de Castelldefels, un dels punts de la xarxa per on passen més trens i que actua com a semicapçalera post-trens de l'R2, passarà de tenir 5 a 7 vies. El més important és que els trens que acaben i reboten en aquesta estació ocuparan les centrals i no interferiran el pas dels que continuen cap al sud, que es desplacen cap a les vies dels extrems. Aquest problema fins ara ha obligat a tenir trens esperant en estacions, mentre a Castelldefels es feien maniobres d'inversió de la marxa. A part d'escurçar el temps d'ocupació de vies i guanyar més capacitat, a Castelldefels s'hi podran estacionar més trens en cas d'alguna incidència. També s'hi posen 2 quilòmetres de pantalles acústiques per mitigar el soroll i es construeix un nou pas inferior entre andanes que millora l'accessibilitat. A banda d'aquesta obra, la sotsdirecció d'operacions d'ADIF continua treballant en 90 punts d'estabilització de trinxeres arran de la borrasca Harry del gener, entre altres actuacions ja previstes al Pla de Rodalies.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. És un cap de setmana marcat també per les eleccions d'Andalusia. Jornada de reflexió Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. Es tanca d'aquesta manera una campanya que ha estat marcada de nou pels atacs del Partit Popular a Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats.
21: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
22: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
21: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
23: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
24: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
21: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
25: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
21: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
1: Gràcies, Paula. Per cert, el president del govern espanyol, que aquests dies és Andalusia, ja és el segon president més longeu al càrrec amb 2.906 dies, gairebé 8 anys. A la Moncloa, 2 dies més que José María Aznar. Només el supera Felipe González, que amb 4 mandats consecutius entre els anys 1982 i 1996 va passar 13 anys, 5 mesos i 3 dies al capdavant del govern espanyol. Encara en la crònica política, en aquest cas a Barcelona, l'elecció de l'alcaldable de Junts per les municipals de l'any que ve sembla que ha entrat en un laberint. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, tot i que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Els detalls, Jordi Corbalan.
0: Com va avançar Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser alcaldable, tal com ja deixava entreveure setmanes enrere.
2: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació, no ha canviat res.
0: Per tant, qui va ser mà dreta de l'alcalde Trias manté el pols i no farà el pas al costat que desitjaria la direcció del partit per evitar unes primàries amb Josep Rius, el preferit de Waterloo. De moment no s'ha constituït la comissió electoral, tot i que fa poc el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
3: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí.
0: Ara la direcció juntaire haurà de decidir si activa les primàries o planteja el nom d'un candidat a la militància. Dues opcions que recull el reglament intern.
1: Un quart i mig de nou del matí. Atenció a aquesta notícia que vam conèixer ahir a la tarda vespre i que avui, a partir de les 10, protagonitzarà l'Hora Negra de la Maica Navarro. Detingut a Lleida, Dino Marcello. Potser aquest nom us diu alguna cosa. És un home de 56 anys que feia un mes, tot just un mes, que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat, de fet en vam parlar quan es va produir aquesta sortida, el mateix centre penitenciari havia alertat de la seva perillositat i del seu alt risc de reincidència i aquest cop ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Lleida de Pardinyes. Els fets van passar ahir la tarda quan l'home va intentar assaltar l'establiment amb una arma de foc, però va acabar fugint sense emportar-se res i sense causar ferits. Dino Marcello complia condemna des del 2021 per dos assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert condemna ja de més de 20 anys per dos assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Com dèiem, a partir de les 10, la història de Dino Marcello avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. A Montserrat, reunió per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Professionals del sector, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers es trobaran avui per analitzar diverses qüestions al voltant d'aquesta activitat lúdica i esportiva, entre altres el canvi climàtic a la muntanya i el seu impacte després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per la orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible.
1: Per la seva banda, Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, adverteix sobre les dificultats que implica escalar Montserrat.
5: El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses.
1: Tot i ser un esport de risc, les últimes dades dels bombers mostren una tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9, la segona xifra més baixa de l'última dècada. I quan falta ja menys d'un mes per la visita del Papa a Barcelona, trobar allotjament a la capital catalana s'ha convertit en una quimera. Els hotels que encara tenen disponibilitat han apujat preus. El Grand Hyatt, per exemple, ha augmentat un 80% respecte a una setmana normal i l'Hotel Vela també s'ha disparat. Si entreu a la pàgina web del Vela, veureu que la nit del 9 al 10 de juny costa el mòdic preu de 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Marian Muro, directora general d'Apertur, perdoneu que se m'escapi el riure, 1.500 euros per dormir una nit d'hotel. Explica que el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats.
6: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
1: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
26: La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
7: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
26: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
1: La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
8: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu.
1: 2:02, ara la música. No cal ni que la canti el Gerard Quintana. Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Resmatàs de Barcelona, que va servir també perquè tot el públic coregés algunes de les cançons més emblemàtiques. Avui repeteixen l'experiència amb totes les entrades exaurides. Entre els assistents, el Marc Ruiz.
9: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Resmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí. Podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne, un altre antídot contra la foscor i el pas del temps. Els teus somnis. És Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs. Mai. No tinguis pressa o l'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
10: Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir d'alguna manera.
9: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
1: I ara marxem fins al Festival de Canes.
11: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
1: Aquest és el moment en què el Festival de Cinema de Canes va anunciar per sorpresa la Palma d'Or honorífica a John Travolta, o també John Travolta. L'actor nord-americà és al festival per presentar la seva primera pel·lícula com a director, i a banda d'ell, a les últimes hores també han estat protagonistes dos noms més, John Lennon i Eric Cantona. A Canes hi tenim l'enviat especial Marc Garriga. Marc, què tal? Bon dia.
12: Bon dia. John Travolta ha recollit entre llàgrimes la Palma d'Or honorífica no anunciada i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista, per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Així doncs, la pel·lícula que ha vingut a presentar, Ven a volar conmigo, ha passat a segon terme. A les últimes hores també s'ha estrenat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director d'Ocean's Eleven, ha recuperat l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle poques hores abans de la seva mort. Una entrevista de ràdio fantàstica. Llàstima que Soderbergh ho embruta tot amb unes imatges creades amb intel·ligència artificial absolutament indignes. També s'ha presentat el documental sobre Cantona, que ajuda a entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc, i l'ex del Manchester United ha dit a la pel·lícula que no es penedeix de res, però això sí, s'ha emocionat al final de la projecció perquè explica que sota aquesta aparença de tipus dur diu que té un cor molt tendre.
1: Catalunya es prepara per viure una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, desenes d'equipaments d'arreu del país obren les portes de manera gratuïta avui amb una oferta que va més enllà de les col·leccions habituals, Montse Mas.
21: A Barcelona i l'àrea metropolitana hi participen 94 centres amb novetats, com l'obertura del Gran Hotel Bàrcino, o espais renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
13: La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. De fet, hi ha activitat, tallers, concerts...
21: Enguany, la programació posa el focus en el públic jove i inclou concerts, teatre, tallers i rutes nocturnes, com la que recorrerà nous centres de Tarragona. També destaca la xifra rècord d'espais oberts a les comarques de Lleida. L'accés és lliure, però recomana consultar els webs oficials, ja que algunes activitats puntuals requereixen reserva prèvia per control d'aforament.
1: I aquest cap de setmana Trescat també està d'enhorabona perquè obre les portes al Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3, un recinte de 2.000 metres quadrats al carrer Rosselló 485 de Barcelona, on us podreu convertir en els protagonistes d'una aventura conduïda per algun dels personatges més mítics del canal. Els nens i nenes de 2 a 12 anys poden gaudir i fer un recorregut immersiu d'una hora que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Rosa Romà és presidenta de Trescat.
14: Després de 35 anys del Super 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància, amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana.
1: El Fantàstics està conduït per personatges del Super 3 com el Titó, el Mic.
15: Mira quin arbre més gros, 5 segons.
1: O Ladybug. També noms dels contes clàssics com el Patufet, Sant Jordi i el Drac o els protagonistes de La Volta al Món en 80 dies. Aquest cap de setmana els supers afortunats que han guanyat el concurs del Club Super 3 seran els primers a viure aquesta experiència amb les famílies. La resta s'haurà d'esperar fins al 22 de maig, dia en què la fàbrica de la imaginació del Super 3 obrirà al públic en horari de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i els caps de setmana i els festius de 10 del matí a 8 del vespre. A partir del mes de setembre, el Centre Fantàstics inaugurarà un teatre per espectacles familiars. Les entrades estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 als nens i 9 als socis del Super 3. Amb motiu del Gran Premi de MotoGP, de seguida els esports, els detalls amb el Biel Cadilla, el circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial. Es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona durant el cap de setmana i hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i, concretament, en alguns trams de l'AP7. Es preveuen mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. També hi pot haver complicacions en altres vies, com la C-17, la C-33, la Ronda Sud de Granollers i la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles passants. A més, la pluja, que no tenim clar encara si n'hi haurà o no n'hi haurà, perquè el Tomàs Molina deia que en principi sol avui, no? Ara ho repassarem. Veurem si la pluja acaba complicant més aquesta mobilitat, que sempre que hi ha Gran Premi, doncs, es necessita paciència també per arribar al circuit. De seguida, uns esports marcats per la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina aquest vespre, en què el Barça de Pere Romeu pot sumar el tercer títol de la temporada.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
17: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
18: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
19: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
27: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
2: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
0: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
2: I fins a un 20% en electrònica.
0: Tota la nostra web i app.
2: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
0: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
3: A la Sella Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
4: Ja som 11 milions els socis del...
20: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
22: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
20: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
16: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
24: Ocasión Plus.
25: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: A punt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
31: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
32: Això pot ser frenètic.
31: El dissabte, la cursa sprint. I el diumenge, la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
31: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
16: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
33: Perquè el Mundial és nostre.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
1: Mira el rellotge. Marta Huerta de Aza. I després del xut de Lola Gallardo, xiula el final del partit. El Barça...
0: Això passava fa un any amb el Pere Escobar, encara que gaudeixi d'una enorme jubilació, si és que ens està sentint a aquesta hora, però potser el més probable és que estigui dormint o jugant a golf, que també li agrada molt jugar a golf un dissabte al matí, també fa cara d'estar, per exemple, practicant el seu swing, es diu? Sí. Les blaugrana busquen repetir la victòria de la final de la Copa de l'any passat. De fet, es tornen a enfrontar el mateix rival, l'Atlètic de Madrid, el qual van guanyar per 2-0 amb dos gols de Claudia Pina.
1: Encara Brooks, corrent per la banda dreta, treu una centrada màgica. Brooks era fat difícil, ara prova el xut, Pina i gol!
0: Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró i amb la final de la Champions a l'horitzó, dissabte que ve a Oslo contra el Lió, les de Pere Romeu juguen aquest vespre a Gran Canària a la final de la Copa de la Reina, Biel Cadilla.
2: Sí, el Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: En l'horitzó, la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, per això el tècnic blaugrana ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. Pere Romeu analitza així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
2: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
0: Més futbol, encara coeix a la delirant roda de premsa de Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició on demana que s'obri un expedient disciplinari al president del Madrid per aquestes declaracions.
5: Solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros.
0: Els àrbitres demanen que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran d'aquestes declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
2: Sí, mentrestant el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, el tècnic portuguès ha admès que té una proposta de renovació del Benfica.
6: Tive proposta de renovació del Benfica.
7: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
6: Jo diria domingo.
2: Per cert, que encara en relació amb el Madrid, Militao ha fet un comunicat a les xarxes socials on nega les informacions que el relacionen amb la contractació de noies de companyia juntament amb Vinícius. El central brasiler demana que, si l'acusen d'alguna cosa, que en presentin proves.
0: Mare de Déu, una darrere l'altra. Sí, sí. Ja que parlàvem de Mourinho, un vell amic seu, el Manchester City de Guardiola disputa avui la final de la CAP contra el Chelsea, i quan un periodista li ha preguntat al Pep si podria ser la seva darrera temporada al City...
8: And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
9: No way. No way. I have one more year contract.
0: Doncs diu que encara té un any de contracte i que de cap manera que encara té un any més amb els Citizens. Per tant, es queda, en principi,
2: En principi, sí.
0: Parlem de motor. D'aquí poca estona, a les 9 del matí, arrenquen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Es transmeten per TV3 sense Marc Márquez, que es recupera de 2 operacions. Totes les mirades es fixen en el seu germà, Àlex.
2: Sí, que va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta, però diu que li falta una mica més per poder repetir la victòria de l'any passat al Gran Premi de Catalunya.
10: Per arribar a aquell punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: Els altres pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
11: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: I en bàsquet, el Barça ha sortit al pas dels rumors que diuen que ha contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro.
2: Sí, els mateixos rumors que situen l'actual tècnic blaugrana Xavi Pascual a Dubai de cara a la temporada vinent. En un comunicat, el Barça assegura que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte que s'està treballant, diuen, de manera conjunta.
0: A l'NBA, els esports de Víctor Wembanyama s'han classificat aquesta matinada per la final de la Conferència Oest.
2: Sí, s'han imposat els Minnesota Timberwolves per 139-109 amb 19 punts, 6 rebots i 2 assistències de Wembanyama en el 6è partit de la sèrie que han guanyat per 4-2. S'enfrontaran als Thunder d'Oklahoma a la final de la Conferència Oest.
0: Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
12: Tenim els brillantíssims Venus i Júpiter, que cada dia que passa es van acostant visualment més al cel de l'oest durant la primera part del vespre, i aviso que acabaran formant d'aquí un mes una espectacular parella. I per l'est i a l'alba es va aixecant a poc Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Canillo, Andorra?
12: A les 6:31.
0: I a quina hora es pondrà?
12: A les 21:09.
0: Gràcies, Joan Anton.
12: A tu.
0: Temperatura a Canillo aquesta hora. Tomàs Molina, bon dia.
13: Doncs 3 graus sota zero.
0: Carai,
13: sí,
0: tu.
13: Sí, cal anar una miqueta abrigat en tot el Pirineu ara mateix. Doncs glaça molts indrets del Pirineu, o està per sota dels 0 graus una miqueta. Per tant, si aneu al Pirineu o si hi sou, ara sortiu al carrer, doncs aneu una miqueta abrigats.
0: Molt bé. Què ens espera aquest cap de setmana, més enllà d'aquest fred, que mica en mica s'anirà recuperant també les temperatures, entenc, Tomàs?
13: Sí, a partir de dimarts, dimecres, l'ambient serà molt més suau. De fet, dimecres, dijous, probablement arribarem un altre cop a fregar els 30 graus, però no serà encara moment de canvi d'armari. Ja ho diuen allò, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Doncs tornen a baixar després. Per tant, calma, tot i que faci un ambient una miqueta més calorós a mitjans de setmana, però aquest cap de setmana, doncs serà de sol avui, un dia matí assolellat a la major part de Catalunya. A la tarda, però, tornen els ruixats en àrees del Pirineu amb una cota de neu que se'n va cap amunt, per sobre dels 1.800-1.900 metres ja. Sol en conjunt a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot durant la tarda. Queda una miqueta de tramuntana a l'Empordà i la propera nit i matinada apareixeran ruixats que afectaran sobretot àrees de les comarques del nord de Barcelona, del litoral gironí. A la tarda demà els ruixats tornaran a aparèixer en molts punts del Pirineu i serà demà un diumenge de sol en conjunt a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i a tot arreu amb temperatures una miqueta més altes, amb un ambient que a migdia tornarà a ser suau.
0: Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Has tingut una setmana orgàsmica, Eduard, eh?
14: Ja comencem.
15: Ha estat un orgasme tàntric. És aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure. Aquella cosa de no voler que s'acabi. Això de no voler que s'acabi, que sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el Camavinga.
16: Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau ha anat a la llotja de Montgat aquest matí i s'ha pagat amb els senyors. No, he anat al Bon Preu Esclat.
0: Ah, molt bé.
16: Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat. Mira, sóc famosa per rajar de tot Cristo. Sempre critico. Se sembla un barrufet rondinaire. Però aquests això ho fan bé.
17: També vas anar a veure l'Último de la Fila, o no?
0: Allà hi érem. També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
18: Tu quants anys tens?
0: Jo en tinc 37.
18: Ets el més jove de l'estadi.
0: Era el més jove.
18: El segon més jove era jo, 41.
0: No vaig veure ningú més jove que jo.
18: Jo tampoc.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 16 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: El president nord-americà ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria.
0: Salvador Illa.
2: We have developing very aggressive housing policies just to boost the offer.
1: El president de la Generalitat de viatge a Califòrnia es mostra optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos i en una entrevista a la CNN ha defensat que cal regular l'habitatge davant l'impacte, diu, dels nòmades digitals a Catalunya.
0: Juanma Moreno Bonilla.
3: No es lo mismo gobierno que desgobierno.
1: El líder del PP andalús aspira a governar en solitari i fregar la majoria absoluta. Avui, jornada de reflexió, abans de les eleccions de demà, on el PSOE intentarà evitar la pitjor derrota dels socialistes d'Andalusia.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 5.
1: Els països que fan boicot a Eurovisió són Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos, que protesten per la presència d'Israel al festival que celebrarà aquesta nit a Viena la 70a edició.
0: 2906.
1: Els dies que Pedro Sánchez porta la Moncloa es converteix així en el segon president més longeu del govern espanyol, només superat per Felipe González.
0: 40.
1: Els anys de trajectòria de Sopa de Cabra avui ho celebraran amb un nou concert amb totes les entrades venudes a la sala Ras Matàs de Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón i la Marta Monforte. Un mateix 16 de maig, en aquest cas del 1996, el Telenotícies de TV3 es va fer ressò d'un curs de cuina a Terrassa dirigit específicament a homes que no sabien cuinar.
4: M'agradaria cuinar, no?, perquè al migdia, sobretot, doncs necessito menjar i haig d'esperar la meva dona que arribi per poder menjar. No?
0: Mare de Déu. Una desena de participants d'aquest curset de supervivència no van dubtar a confessar a la Núria Bacardit, en aquest cas, que amb prou feines sabien fregir un ou.
4: Com uns ous ferrats, que això és fàcil, no? O res més, uns espaguetis, també. Sé fer la típica truita amb pan tomàquet i pràcticament res més. El cos de la planxa i el sofregís i tot això no ho havia fet mai.
0: Només van necessitar 8 hores de classe per aprendre nocions bàsiques i deixar de ser un perill davant dels fogons.
4: Mira, la setmana passada em vaig intentar un, patates bullides i una mica de Frankfurt, que sabia que, bueno, la meva dona el feia i em va sortir horrorós.
0: El menú del curset, macarrons a la bolonyesa, rossejat de fideus i paella mixta.
5: Demà ja provaré de fer els macarrons, i el dimecres doncs, intentaré fer l'arròs i a veure si...
0: Alguns participants amb perfil baix i d'altres més agosarats.
6: I m'agradaria, potser algun dia, muntar algun restaurant.
0: Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Disfrutar, des de les Cols o des del bar on la vostra cita de Tinder us donarà carbassa perquè no us sabeu treure les castanyes del foc.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: A La Vanguardia, el Xavier Mas de Xaixàs diu la seva sobre la visita de Donald Trump als Estats Units, dos líders mundials que no han parlat de nosaltres, sinó d'ells. Marina Laminos.
8: Sí, de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb Xi Jinping, dos dels homes més poderosos del món, ras i curt, que no pensen en nosaltres, diu. S'han repartit les seves zones d'influència, però no han dit res sobre la humanitat. Per això es demana, si els dos més poderosos no parlen de nosaltres, qui en parla? Els presidents i primers ministres europeus visiten Pequín sovint, però per parlar del seu interès, no del nostre. Sense anar més lluny, Pedro Sánchez permet a la Xina obrir fàbriques de cotxes a Espanya, un cavall de Troia que pot destruir la indústria automobilística europea. De fet, si Europa tingués una política comuna amb la Xina, podria negociar des de la unitat, però ara mateix cada país va a la seva i, mentrestant, Rússia persisteix. És una Europa oblidada de si mateixa i per això acabem es deixeixar. Quan els homes més poderosos del món ens ignoren i quan els nostres governants tampoc no són capaços de posar-nos en relleu, no tenim més remei que ser nosaltres, els ciutadans, els que alcem la veu per dir que no hi ha futur sense nosaltres, sense homes lliures i generosos.
0: També a La Vanguardia, el Jordi Évole es pronuncia sobre la imatge de Lamine Yamal, onejant la bandera de Palestina, un article on, en definitiva, parla de discursos d'odi.
8: Com els que ha patit també aquests dies Amaia Montero, altra vegada al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, o també l'actor i director Edu Casanova, que presenta el documental Sidosa, on explica que conviu amb el VIH. Però qui s'ha passat el joc en aquest sentit és Lamine Yamal, ensenyant la bandera palestina. Diu Évole, m'ho expliquen i no m'ho crec. Que una estrella del futbol amb milions de seguidors es fiqui en aquest jardí, ja sigui des de la inconsciència o des de la militància, no deixa de sorprendre'm, confessa. I de retruc descol·loca el món mundial acostumat a la docilitat política dels futbolistes d'elit. Per això, davant les crítiques rebudes, envia un missatge a Lamine i amb el següent. No els facis cas, Lamine, i desborda'ls amb el teu driblatge de carrer descarat, fins i tot inconscient driblatge de qui sap qui són els seus.
0: El diari El Periódico, el periodista Josep Cuní avui diu la seva sobre Florentino Pérez, que diu destaca la pèrdua de reputació del president del Real Madrid, que ha deixat enrere, diu literalment, el seu senyorío.
8: Un senyor a qui es tenia per educat, seriós, cavallerós i prudent, i que s'esforçava a no fer trontollar aquesta imatge, no donava cap entrevista, només alguna a periodistes afins, ni una paraula malsonant, ni una frase més alta que una altra, maneres pròpies d'un dels homes més rics d'Espanya. Ara, tot en l'aire, ni els seus partidaris, que el votaran de nou a les eleccions, han pogut defensar-lo. Aquest és, diu Cuní, la clara mostra de la pèrdua de reputació d'algú que ha passat d'admirat a temut i ha acabat penós. Acaba. Només el mercat de valors s'hi ha mostrat indiferent i les accions de la seva empresa han pujat.
0: La crisi del Madrid també centra l'atenció de les portades dels esportius, encara ara, però primer comencem amb el diari Esport, Albert Postils, que diu que el Barça ja negocia per Joao Pedro.
9: Davanter del Chelsea. I en el faldó superior, prèvia de la final de la Copa de la Reina d'aquesta nit, el somni del pòquer de títols passa per Gran Canària. A Mundo Deportivo, en aquest cas, al faldó inferior, llegim el Barça a per una nova Copa. Però la informació principal és pel Madrid. Dos bàndols titulen amb la portada partida per la meitat, a l'esquerra Kylian Mbappé i a la dreta Vinícius, que segons el diari tenen diferències irreconciliables. A la capital espanyola, Mbappé també és portada a l'as, aquesta vegada en una imatge al costat de Florentino Pérez, l'altre gran protagonista de la setmana, cara a cara, titulen anunciant que el president blanc es reunirà

0: manipulant un dron de fibra òptica i l'Anatoli es va interessar pel que feia i el soldat li va ensenyar tres tècniques diferents per desactivar el dron i li va donar un consell, comptar fins a 15 després que passés un dron per estar fora del seu camp de visió i llavors poder-ho desactivar. En el seu cas, l'Anatoli explica que va deixar passar-ne només 10, va córrer cap al dron i va poder interceptar el fil de fibra òptica que es prenia de la màquina per fer-li un llaç i desactivar-lo.
1: Avui, el suplement...
2: De seguida al suplement, obrim tertúlia, Eduard Voltes, Olga Ruiz, Antoni Jalón i Marta Monforte i sumem el Jordi Verascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió de nou marcat per la polèmica. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro amb una de les notícies també del dia i és la nova detenció a Lleida de Dino Marcello, aquest home de 56 anys que feia un mes que havia sortit de la presó. Tenia antecedents, no estava reincidit. Doncs bé, ha atracat un supermercat a punta de pistola. No hi ha hagut ferits ahir a la tarda al barri de Pardinyes de Lleida, però en qualsevol cas ha tornat a passar. Avui, Maika Navarro, a partir de les 10, al suplement. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units. Aquesta setmana també que Donald Trump ha visitat la Xina. Avui que, atenció, perquè si esteu embarassades de 40 setmanes, no tinc clar que a partir de 2:15 sigui una bona idea escoltar el suplement. Avui, històries de parts. La Ivet, ara m'he tirat pedres contra nosaltres mateixos, però és que... A veure, són històries en positiu, perquè tot acaba bé. Però si sou aprensius... La Ivet Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut la valentia de criar i parir 6 fills, tots ells a casa seva. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorento, Lorente, aquí el suplement a partir de 2:15. A 11:15, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Uganda, en una de les muntanyes llegendàries i màgiques que s'assembla a la Lluna, el Rwenzori. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem també la part més comercial i festiva d'Eurovisió, els galls de l'oreja de Van Gogh, i amb el Pep Noguer també cuinarem avui tonyina.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
5: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
4: I finançament fins a 12 mesos.
5: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
8: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
9: Com la venia, senyoria. Bueno.
8: 6 mesos de judici a tota una família.
10: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
8: I més de 250 testimonis.
11: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
12: Una animadversió personal, eso es cierto.
8: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Ja som 11 milions els socis del...
18: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
19: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
18: Fins al 17 de maig.
20: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
21: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
22: 90.915-90915 de la sèrie 84.
21: Pots consultar

0: la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Me tengo que dar de baja de la ABC.
2: De Florentino ja s'ha dit tot, així que deixem que parli l'hemeroteca. L'encara president del Madrid no ha fet res que no haguessin fet ja altres dirigents del futbol parlant dels periodistes.
3: El mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo, aquí mandamos nosotros. Y aquí nadie va a influir en que hagamos lo contrario. Y a partir de ahora podéis decir lo que os dé la gana, que me dais asco.
2: Tenint en compte què deia de la premsa Jesús Gil, donar-se de baixa de l'ABC em sembla poc original.
4: Yo digo medios de información terroristas, sensacionalistas y amarillistas.
2: A Florentino l'altre dia també se li va escapar això.
5: Me tendrán que echar a tiros.
2: Res que ens vingui de nou si ens fixem en l'inoblidable Manuel Ruiz de l'Òpera del Betis.
6: Me tienen que matar y no me importa que me maten por el Betis.
2: Y Florentino aquesta setmana també ha apel·lat a la seva salut.
7: Si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, el que me miraran, ¿no?
2: Res que no hagués fet anteriorment Josep Lluís Núñez.
8: Jo he anat al metge, però i m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
2: Malauradament, el masclisme tampoc se'l va inventar el president del Madrid.
9: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar.
2: En aquest tema, en el masclisme, de competència en té molta.
10: Nobody knows who the hell Harris is. It's the weirdest thing, isn't it? So you have to say Kamala. Under Kamala. She's not a smart person. She's a low IQ individual. She is.
2: La sorpresa de tots és que durant tants anys Florentino hagi aconseguit tapar les seves vergonyes rere el posat calculador d'un empresari més aviat fred que no es deixava portar per les emocions. Però totes les caretes acaben caient i en el cas que ens ocupa, la caiguda d'un rei que ha quedat despullat ja ha començat.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltas, l'Antoni Jalong i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots.
1: Quatre. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Com ha anat la setmana, Marta, a Madrid?
2: Molt bé. Molt interessant. L'afer Florentino encara està a totes bandes. Jo no puc parar. És l'event de la setmana o del mes, jo crec. Així.
0: Bé, és que va ser realment molt sonat i continua cuejant. No tornarem a fer les tertúlies de cada dia, però clar, és que he volgut... hem intentat comparar hemeroteques perquè és que realment tot era tan abocador, no?, que...
3: Bueno, però a Madrid total. Deu competir amb el brillant viatge de la presidenta
0: sí.
3: a Mèxic.
0: Sí, sí.
3: No? I ahir, que era Sant Isidro.
0: Ahir era festa, oi, Marta?
2: Sí, sí, vam tindre festa. Jo vaig anar ahir a la Pradera, que és el que fem la gent que vivim ací. Jo no sé per què, perquè estava superple de gent i al final t'agobies tant i dius, cada any dius, per què vinc si sé que està... hi ha moltíssima gent ací, però vas igual, no? És coses típiques que se fan.
3: Però la presidenta no hi va anar?
2: No. Ella va penjar la seva foteta a Twitter amb Florentino, per suposat.
0: Ah, mira.
2: Desitjant bon Sant Isidro.
3: Veus.
0: Has allargat l'orgasme, Eduard, aquesta setmana.
4: Sí, home.
5: Ja comencem. Sí. Ja comencem.
0: Bé, no, és que cada setmana... Cada setmana té motius per...
4: és un rotllo tàntric,
0: per,
4: ja.
0: Per celebrar l'alegria de viure, Eduard.
5: Multiorgàsmic.
4: Sí, sí. No, a veure, hi ha una cosa que s'ha volgut banalitzar. He llegit algú que volia banalitzar el tema, l'afer Florentino, dient, bueno, és futbol, el futbol ja se sap i tal. Aquest senyor no és només el president d'un club de futbol. Aquest senyor és el president de la principal empresa constructora d'Espanya, que cotitza a l'IBEX. És un element del poder, diguéssim, estructural, no?, de l'Estat. I jo crec que la roda de premsa l'altre dia ens parla també de la qualitat de les elites, no? De les elites econòmiques, no de les elites futbolístiques. Aquest senyor, abans de ser el president del Madrid, ja era el president de CS.
3: Sí.
4: I qui arriba, no? Qui, com són, com es comporten en públic i en privat, els senyors de 80 anys que manen, diguem-ne, val? Aquí hi ha un component de classe claríssim, hi ha un component de gènere claríssim, també, i bueno, està bé que de tant en tant veiem com funcionen les coses i qui són.
0: Passen 5 minuts de les 9 del matí. Avui, Olga Ruiz, en condicions normals, aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
5: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. És el que he acostumat a fer alguns anys, és a dir, cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país aquella nit, si pot, bé, amb el vestuari...
0: Però un país amb qui simpatitzes o no?
5: No, és sorteig.
0: Sorteig.
5: És el que et toca, eh? És el que et toca, sí.
4: Hòstia, si em toca Espanya...
5: Llavors, no, si vingués l'Eduard li donaria Espanya. O li donaria Israel, no sé, ho estic pensant. I llavors fem aquest sopar, celebrem molt quan surt
0: el... A què li dones el Jalong?
5: No, perquè no té gràcia si li dones... Ai, perdó.
0: No, i tant, sí, sí. Això es tracta. Que hi hagi aquí pluralitat i una mica de tot.
3: Desmereixem una mica.
0: La notícia, una de les notícies del cap de setmana i del dia, també és el Festival d'Eurovisió. La notícia no és precisament per qui guanyarà o qui deixarà de guanyar. En el cas que ens ocupa és pel boicot que fa Espanya i diversos països. Espanya no hi participa, això feia molts, molts anys que no passava, s'assuma, s'hi ha sumat també Eslovènia, Irlanda, Islàndia, Països Baixos, i doncs tot això passa perquè doncs, just després del que va passar l'any passat, Pedro Sánchez ja va dir l'any que ve no hi anem, i per tant Televisió Espanyola ni tan sols retransmet la gala, que s'haurà de seguir, en el cas de, des d'aquí l'Estat, a través de YouTube. La seguiràs o també faràs boicot?
5: No,
0: Olga?
5: Aquí és on volia jo anar. Televisió Espanyola, de fet, fa una programació alternativa, també musical, un programa musical per intentar doncs, omplir aquest buit. No? On volia anar és que realment me n'adono, ara semblarà una mica estrany, però me n'adono que la participació d'Espanya, tot i no tenir jo un sentiment patriòtic de cap tipus, realment, estava pensant, però de cap tipus, però me n'adono que la participació d'Espanya comporta normalment una publicitat i una bombolla informativa que fa que al final, bé sigui perquè la cançó sigui cutre, com acostuma a ser el 80% dels anys, bé sigui perquè hi ha una insistència informativa que fa que al final doncs t'entrin ganes de fer alguna festa, o bé sigui pel que sigui, acabis doncs tenint més ganes de veure Eurovisió, que jo m'ho prenc com un tema absolutament farandolero i absolutament una excusa per fer una festa. És a dir, no sóc una friki fan eurovisiva que com no ho fan a Televisió Espanyola ho seguiré a YouTube i que em moro per anar a veure-ho en directe. No, no ho seguiré. No ho seguiré perquè no ho tinc fàcil per seguir-ho. No sé si tant per una consciència política, tot i que sí que me n'alegro que Espanya no hi participi en aquest cas. Aquí hi ha una discussió important sobre si la música hauria de quedar apartada de qualsevol, o un festival musical hauria de quedar apartat de qualsevol decisió política, però si creiem que Eurovisió és un festival musical, anem una mica desencaminats. Jo crec que la política té un pes importantíssim a Eurovisió, importantíssim.
0: A Viena, que és on se celebra aquesta 70a edició d'Eurovisió, la música avui sobretot comparteix protagonisme també amb aquestes protestes. Potser no acaben passant dins de l'estadi, fora segur que sí, aquest migdia n'hi ha convocada diverses, i també tindrà molt morbo com se seguirà aquest festival precisament des d'Israel, que a més sabeu que té una capacitat brutal per emportar-se el televot. I també el New York Times, hi ha una investigació en marxa que qüestiona com l'any passat va aconseguir el televot de la manera que ho va fer. A Tel Aviv hi tenim el nostre corresponsal, el Jordi Brascó, que avui seguirà aquest festival acompanyat d'Eurofans en una nova edició marcada per la polèmica. Jordi, què tal? Bon dia des de Tel Aviv.
1: Bon dia, encara m'enganxes a Jerusalem,
0: encara,
1: després tiraré cap allà, cap a Tel Aviv.
0: Molt bé. Què faràs avui?
1: Doncs mira, he quedat amb eurofans autèntics, israelians, perquè hi ha una mena de festa organitzada per part del govern amb una pantalla gegant de 360 graus al costat del mar, una gran festa per seguir aquesta celebració d'Eurovisió, però a mi m'interessava viure aquesta nit tan estranya i especial pels eurofans israelians amb els autèntics, amb els que realment doncs senten tristesa de saber que doncs de la mateixa manera que a mi no m'interessaria que el meu país participés en un mundial de futbol on Brasil i Anglaterra i no sé quins altres països decidissin no participar-hi per convicció pròpia, doncs els eurofans estan igual de tristos. I per això m'interessava més anar a veure aquesta celebració amb aquesta gent que realment ho senten d'acord i no tant amb aquesta macrocelebració que es farà, que no deixa de ser una excusa per fer una gran, un enaltiment, diguem-ne, del patriotisme israelià a l'hora de donar suport al seu representant, el Noam Betan. Mm.
0: A més, el principal patrocinador del Festival d'Eurovisió és una marca de cosmètica israeliana, precisament.
1: Sí, aquesta és una de les teories que corren, segons les quals que justificarien o expliquen el per què l'organització que organitza el concurs d'Eurovisió no s'ha plantejat ni tan sols a l'hora de votar l'expulsió d'Israel. Però jo t'he de dir que no sé si ho acabo de veure. No sé si fins i tot si Moroccan Oil no estigués involucrat s'hagués plantejat aquesta opció, perquè és que jo ho hem vist en altres competicions internacionals, sobretot en les esportives, en què això no s'acaba plantejant. Sí que és veritat que hi ha un debat a nivell social, potser, però a nivell de les organitzacions sí que comenten, no?, que es podria plantejar, però al final mai acaba passant cap pas endavant. I jo és que et diria que pràcticament l'única organització internacional que jo recordo que s'hagi posicionat amb força contra Israel o en aquest cas contra alguns membres del seu govern és el Tribunal Penal Internacional. Mm. I de fet ja veieu del que ha servit. I de fet és que et diria, Roger, que jo aquest és el que veig que és el gran argument que Israel i els israelians estan utilitzant en aquestes hores prèvies per sentir que estan plenament legitimats per participar a Eurovisió, no? O a tot arreu, o a tota competició on els organitzadors no els facin fora. I el que diguin altres participants, doncs mira, ells s'ho perden, no? Si són 5, entre cometes només 5, doncs ja s'ho faran. Mm.
0: Jordi, tot això la mateixa setmana que el Barça ha celebrat la Lliga de Futbol amb una rua que encara porta cua perquè la qüestió és que la Lamine Yamal hi va fer lluir una bandera de Palestina en ple autobús, i aquí qui s'hi ha tornat d'alguna manera és Israel, que ha expressat a través del seu govern el malestar doncs després que l'estrella blaugrana onegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. Fins i tot Hansi Flick va parlar sobre aquesta qüestió aquesta setmana.
6: This I normally don't like. No, this is don't like. I...
7: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
6: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
0: Aquí hi ha un debat fantàstic que de seguida proposaré als nostres contertulians, que és que si els futbolistes o esportistes s'han de posicionar políticament, però més enllà d'això, també hem anat veient a través de les xarxes totes aquestes represàlies d'influencers, instagramers, contra la Mini Yamal, doncs, trencant, estripant les samarretes blaugrana, i on, per exemple, doncs, Israel hi ha una gran comunitat blaugrana, també. Jordi, com ho esteu vivint?
1: Mira, va ser curiós perquè les primeres hores va haver-hi una reacció força important a xarxes socials, com deies, amb aquests vídeos esquinçant samarretes de Lamine Yamal amb el Barça i llançant-les a la paperera. També, sobretot, els mitjans es van fer força ressò, i jo recordo que vaig estar parlant amb un periodista esportiu israelià i em va estar explicant doncs, una mica d'on venia aquest furor pel Barça. Em deia que el Barça és clarament l'equip més popular a nivell esportiu a Israel, que la gent aquí és d'un equip israelià i sobretot del Barça. I quan, no et diria que la cosa ja estava baixant una mica el suflé, però òbviament ja no tenia el mateix pes, fa dos dies el ministre de Defensa, Israel Katz, que és una persona que d'altra banda val a dir que quan tuiteja els dits li van sols, perquè m'entengueu, ja va tornar a encendre el debat i va acusar doncs, Lamine Yamal de tot allò que molts israelians consideren que representa la bandera palestina. És a dir, per ells la bandera palestina no és la bandera d'un país reconegut per diversos estats del planeta, entre els quals Espanya, sinó que és la bandera que representa el 7 d'octubre, la bandera que representa el terrorisme, la bandera que representa tot allò que vol acabar amb l'existència de l'estat d'Israel. I, per tant, totes aquestes acusacions van caure sobre Lamine Yamal. Mm-hmm.
0: Queda't aquí, Jordi, sisplau.
1: I tant.
0: Antoni Salom, tu que ets una persona poc sospitosa de combregar amb la causa palestina, què et sembla això?
3: Bé, hem parlat de moltes coses, perquè hem parlat del Festival d'Eurovisió, hem parlat de Lamine Yamal i hauríem d'anar una per una, no? A veure, qui no participa al Festival d'Eurovisió és Ràdio Televisió Espanyola. Espanya no, el govern no decideix qui va. Ara, clar, ha quedat clar que Ràdio Televisió Espanyola depèn del govern, perquè ha pres la decisió que el govern ha volgut que prengués. Per acabar-ho d'arreglar, fan sí un programa alternatiu, que, clar, això de l'Eurovisió és molt xaró, i porten al Rafael, que, bueno, està bé. No? És una alternativa moderna i molt bona.
5: Entre d'altres,
3: sí, clar, perquè han d'omplir tota la nit i com que no hi ha 24 països en competició, han de portar 24 que cantin. Però vaja, com a alternativa em sembla una mica... I jo penso que molt bé, Espanya no hi serà. Tampoc els darrers anys la representació espanyola ha tingut gaire èxit.
0: No és veritat. Fa dos o tres anys Chanel va quedar tercera.
3: Sí, tercera, però que no guanyen des de fa l'any 69. Ho dic per donar alguna pista, no? Perquè a veure si aquí pensarem que això guanyem cada any. No, fa 57 anys que això no ha passat. Per tant...
0: L'important és participar.
3: Anem al 58. Sí, bueno, aquí hi ha respostes per a tot i frases pel que vulguis, però el fet és el que és, no? Jo acabo de constatar, que no ho sabia, que jo ja vaig néixer al Festival d'Eurovisió, perquè si és la 70a vegada, doncs mira, jo vaig néixer al Festival d'Eurovisió. Jo vaig néixer amb la Televisió Espanya i al Festival d'Eurovisió. I al 56 a Espanya no anava al Festival d'Eurovisió, perquè acabava de ser reconeguda per les Nacions Unides i Ràdio Televisió Espanyola no està en condició d'anar enlloc. Bé, no hi aniran. El que passa és que totes aquestes decisions, totes, inclosa la del ministre israelí de defensa, són de consum intern. No té res a veure amb res. El senyor president del govern té a bé fer un tuit explicant que està molt content que Espanya no participi a l'Eurovisió, i fa un altre tuit explicant que està molt content que el senyor Lamine Yamal passegi la bandera palestina. Molt bé. I això és l'acció-reacció. I aquí es busquen els uns i els altres per reforçar-se cadascú el seu discurs. El president espanyol ha decidit anul·lar tot el que queda a la seva esquerra, consolidar tot aquest vot en l'esperança que serà suficient per parar la dreta i l'extrema dreta. Probablement demà el senyor president del govern assistirà a la quarta patacada consecutiva del seu partit.
0: No ens desviem. Tu que també ets un devot del Barça i que el portes al cor i que ets soci, què vas pensar? I què vas pensar aquest dimarts quan vas veure la Lamine Yamal, que deu ser una de les teves figures supremes, onejar la bandera palestina?
3: Pues jo vaig pensar el mateix que Hansi Flick, que no m'agrada.
0: I quan vas veure Robert Lewandowski amb la bandera independentista, què vas pensar?
3: Vaig pensar que m'agradava més, francament.
0: Vull dir que el teu argument...
5: Acaba
3: el meu
5: caure,
3: argument és
5: caure.
3: El meu argument.
0: Sí.
3: O sigui, jo vaig fer un tuit dient amb una rua del Barça després de guanyar una Lliga, jo crec que només hi han d'haver dues banderes, que és la del club i la del país que representa aquest club, que
0: per tant,
3: és Catalunya.
0: Per tant, la independentista també et va sobrar.
3: A mi no em sobra mai la independentista, perquè d'aquella bandera, la immensa majoria de l'espai és la bandera de Catalunya. I el triangle, pues, un dia caurà, si Déu vol, els astres s'alineen i decidim que volem emprendre aquest camí.
0: Jo el que dic és que, o tot o res, és a dir...
3: Bueno, aquesta és la teva opinió. Bueno, la meva és
0: jo estic
3: altra.
0: Fent preguntes una mica provocadores per treure l'entrellat.
3: No, això ja ho
0: la
3: sé.
0: La meva opinió no l'he dit, però la meva opinió està bé que no la digui. Però a veure, està bé generar una mica de debat.
3: M'hauria agradat més que hagués exhibit la bandera catalana. Li donen l'estelada perquè hi ha un grup de gent que són, em sembla, que els de Meridiana Resisteix, que van allà i segueixen la rua. És igual, és el mateix cas que la bandera palestina. La Lamine Yamal no la porta d'origen la bandera palestina. Un grup de gent, suposo que afins a la causa palestina, s'apropen al camió de la rua, li donen, ell la oneja, aquest onejar no arriba als 10 minuts i la torna. Però, clar, ell sap perfectament el que està fent.
0: O sigui,
3: Hansi Flick té la raó, jo li dono la raó amb tot, que no m'agrada i que aquest noi sap perfectament el que està fent.
0: Fantàstic. Eduard Voltes, Marta Monforte o Olga Ruiz, endavant.
4: Bueno, a mi, què passa? Com que les dues banderes que es van ensenyar, doncs jo hi simpatitzo, doncs em sento còmode. Però si imagina't que un jugador treu això, la bandera espanyola...
0: O la bandera israeliana. La bandera israeliana.
4: I la d'Israel... doncs aleshores m'hauria sentit molt incòmode, val? Per tant, i com que la llibertat d'expressió està precisament per protegir les opinions que no t'agraden, no les que t'agraden, sinó les que no t'agraden, no? Doncs jo aquí hauria de dir que tenen tot el dret del món a treure la bandera espanyola i la israeliana, diguem-ne, no?
0: De la mateixa manera que Pedri es va posar la bandera
4: de Canàries.
0: Canàries, no?
4: Llavors, jo, davant d'això, sí que a mi em sembla, punt 1, que els jugadors han de tenir... els jugadors són ciutadans i i tenen, a més, 365 dies a l'any per expressar les seves preferències polítiques, si ho volen, val? I, a més, jo crec que ho han de fer. Si els hi surt de dins, ho han de fer i ho han de poder fer en plena llibertat. El moment de la rua és un moment, diguem-ne, institucional Barça, no? Jo crec que un bon acord podria ser... ho dic perquè potser un dia resulta que un treu la bandera espanyola i un altre treu la bandera israeliana, val? I, per tant, jo crec que un bon acord podria ser que en l'autocar de la rua doncs hi van les dues banderes oficials del club, que són la bandera del Futbol Club Barcelona i la bandera de Catalunya, val? Aquestes són les dues banderes del club i per tant, jo penso que seria raonable que el club digués, no, en els actes del club, i aquest és un acte del club, les banderes són aquestes. I a partir d'aquí, cadascú que ensenyi la bandera que vulgui en situacions que no siguin actes del club.
0: Marta Monforte i Olga Ruiz.
2: Jo crec que moltes voltes parlem dels futbolistes especialment, perquè a més formen part d'un gremi que és més ampli, no? Que són esportistes, com si no formaren part de la societat en la que vivim. I jo crec que el gest de la Minya Mal, evidentment jo també coincidisc amb ell ideològicament amb la causa que defensa, però si no ho fera me seria igual, perquè és, no, és cert que per ells, o sembla que moltes voltes estan, no han de parlar de qüestions que ens atreveixen a tots, com és la política o com són les qüestions més internacionals. Jo crec que el fet de que Jamal, que té més de 40 milions, si no m'equivoque, de seguidors en Instagram, penge aquesta imatge, no només exhibisca la bandera a la celebració, sinó que a més la penge al seu Instagram, jo crec que té moltíssima força i que pot ser arribar molt més que moltes de les qüestions que hem comentat en aquest programa, que a més té molt bona audiència també, però que no arriba a tanta gent com que ell puja aquesta imatge i el que simbolitza, que és un referent per a moltíssima gent, per a moltíssima gent jove, que moltes voltes parlem de que no estan polititzats, que no els importa la política o que potser s'estan anant a opcions més radicalitzades. Jo crec que això importa i té un impacte i que lo còmode seria no fer res, no pujar res, no exhibir cap tipus de bandera, perquè això és el que normalment el que fan moltes voltes els futbolistes, no parlar de qüestions que són polèmiques i que, no, i que afecten a la seva carrera esportiva o que podrien afectar-la d'alguna manera perquè no li fa falta, perquè ells ja tenen prou en els diners que cobren, que no són pocs precisament als clubs en els que estan, i intentar que les polèmiques siguin només esportives. Jo crec que això, com ho fan també músics, actors, actrius, etc., sí que jo li dono un valor, encara que a vegades no coincidisca amb les opinions que tot el món pot fer o dir. Aleshores, jo estic prou d'acord en que ho faig i que qualsevol i que qui siga, i a més el Madrid també ha passat en el sentit contrari, no?, de gent que s'ha posicionat, ara estic pensant en Carvajal, per exemple, o almenys ho ha deixat caure en qüestions polítiques contra aquest govern, etc. Doncs que
0: o,
2: ho faig,
0: o Mbappé,
2: no?
0: Moltes o Mbappé voltes. Demanant no votar l'extrema dreta
2: Mbappé,
0: a França.
2: Precisament, exactament. Jo això sí que li dono un valor i crec que això, el que seria més, diguem, lògic, normal des de la seva perspectiva, i entenc, és el que diu Flick, és no dir res, no fer res, perquè això és transcendir lo deportiu. Doncs jo crec que vivim en una societat i si formes part d'una societat també pots posicionar-te. És a dir, jo me posicionaria, crec que no és tan senzill fer-ho i jo ho fiqué en valor. I sobre el tema d'Eurovisió, parlava Gelom de que és cert que és Televisió Espanyola qui no participa, però qui, diguem, està més perjudicat, i a més així, Televisió Espanyola perd diners, però sobretot qui perd diners és el Festival d'Eurovisió, perquè Espanya, com, o Televisió Espanyola, al ser un dels cinc països que, diguem, van fer des del primer moment Eurovisió i que està, diguem, des dels inicis, ficava prou diners a al festival, fica cada any prou diners al festival, i també per el tema de les audiències i els streamings. Això que un país com és Espanya no participe també fa que les audiències no tinguin tanta rellevància com en un festival normal. Això jo crec que sí que és una decisió d'impacte que el festival jo crec que està intentant sortir-se per un altre costat, perquè sap que això li fa mal, i especialment un país com Espanya que no participe en l'edició d'enguany. Veurem si això continua, perquè recorde que Rússia fa anys que no participa, i bé, està que no participe, però no entenc per què Israel, però bueno, ho entenc perquè és una qüestió molt política i entenc que ells tenen molta força, però si Rússia no participa, jo crec que lo lògic seria que Israel tampoc fera, no?
0: Hi ha debat, hi ha molts gestos, hi ha moltes cares que t'estàs
2: perdent. Ja ho sé, ja ho
0: Marta
2: sé.
0: Monforte.
2: M'agrada.
0: Olga Ruiz i Antoni Xalong per al·lusions.
5: Jo he fet algunes cares al llarg de les intervencions dels meus companys, i a més he de dir que m'ho estic passant superbé amb aquest debat.
8: Mira, estàs substituint la festa d'aquesta.
5: Sí, sí, ja no necessito la festa d'Eurovisió.
0: No, després ens diràs amb qui vas, eh?
5: No, és que aquest any ho tenim complicat perquè no he seguit molt.
0: Prometo
5: no
0: posar seguit les cançons. Poca estona, perquè en 3 segons ja ves per on va la cosa, però les posarem. Digues, Olga.
5: Però sí que vull dir que el que em demostra aquest debat que hem encetat és que som fruit dels nostres somnis, les nostres il·lusions i les nostres frustracions. És a dir, que a nosaltres el que ens agrada és allò que coincideix amb nosaltres i ho justifiquem i ho trobem bé. Tot i que he trobat més sincer en aquest debat, perdona, Jalong, però he trobat més honest en aquest debat al company Eduard Voltes. Estic ficant una mica d'allò que es diu... Que no passa el Jalong, què?
9: Em deixes molt sorpresa.
5: Ara. No, però ara ho explico. No t'he sorprès gens, no?
9: No.
5: Ho diria en el sentit de que almenys ell diu, Sí, clar, si demà surten amb la bandera espanyola, a mi no m'agradaria. I, de fet, ja dona la solució perquè no es pugui produir aquest Exacte. Fet, que és, escolta, negociem-ho i que al llarg de la rua només puguin sortir amb la bandera...
3: És el mateix que he dit jo, dues banderes. El primer que he dit jo és, només hi ha d'haver
5: sí,
3: dues banderes.
5: Sí, però aquí t'han preguntat i si arriba a ser la bandera independentista, bueno, aquesta ja m'hagués agradat més. A veure, anem per pams, anem a pams, que això és important. A qui representen els jugadors del Barça quan van damunt del camió de la rua? Representen el Barça o representen amb ells mateixos? Si representen una institució com és el Barça, s'ha d'acordar si el Barça hi està d'acord amb determinades manifestacions o no, i quines són les que permet i quines són les que no permet. Jo parteixo de la base que un jugador de futbol, per molt que formi part d'un grup, es representa amb ell mateix, perquè té els seus ideals, té les seves conviccions, té les seves fílies i té les seves fòbies. I escolta'm, si un jugador ha nascut a Canàries i el dia que guanya la Lliga amb el Barça resulta que vol lluir la bandera de la seva terra, em sembla fantàstic. I si un jugador, i ara vaig a la minya mal, de forma conscient, és a dir, no és que agafi aquella bandera i, de fet, la piulada o la fotografia de després demostra que ho va fer conscientment. És a dir, que no té el cap buit. Agafa aquella bandera i de forma conscient decideix onejar-la, és perquè sap perfectament què significa onejar aquella senyera, aquella bandera, quins riscos corre i què és el que vol exactament manifestar. I així tot ho fa. I a mi em sembla fantàstic. Em sembla fantàstic coincideixi o no amb la bandera que oneja. És a dir, si hagués estat una altra... M'hagués semblat fantàstic, també. I aquí és on està el punt. Jo, sí, perquè és la seva opinió, Eduard. No és la meva.
0: Li toca a l'Antoni Jalón. De seguida també el Jordi Brascó des de Jerusalem.
5: Perdona, un apunt, Jalón, que si no vull deixar-ho sí. clar. M'hagués semblat igual de bé, sigui quina sigui la bandeja que oneja, efectivament, sense que aquesta sigui un insult...
2: clar, inconstitucional.
5: Exactament, clar, òbviament. Jalón, perdona.
0: Antoni.
3: Bueno, a mi em toca el triple de temps.
0: Vinga, va.
3: Perquè, clar, Montaigne deia que no era important, que era més important tenir el cap ben fet que el cap ben ple. I aquí estem exactament en aquest punt. Hi ha gent que té el cap molt ple, però no sé si el té ben fet. Primer, el que hem de saber és que és un club de futbol.
5: Em pensava que ho deies per mi, ara ja
0: no,
5: estava...
0: No, no ho deia no, per no. tu, Olga. Va, sisplau, endavant.
3: Jo no em prenc les coses personalment, perquè si no aniria apanyat aquí. Vull dir, jo discuteixo perquè m'ho passo bé i perquè ho penso. Un club de futbol és una instància esportiva voluntària on hi ha una sèrie de persones que tenen un objectiu. En aquest cas, fer un equip de futbol que sigui tant el masculí com el femení, els més potents del món, i a més hi ha altres seccions. Cadascun dels socis té l'opinió que vulgui sobre el tema que vulgui, però dintre de les instàncies del club això no s'expressa. D'altra banda, tenim que el Futbol Club Barcelona té un suport majoritari a Israel, mentre que els països àrabs tradicionalment han estat partidaris del Real Madrid, i les coses són com són. O sigui, nosaltres, en aquest conflicte, el Barça no s'ha posicionat mai. Quan estan en una rua... El senyor Lamine Yamal, que és un excel·lent futbolista, un excel·lent esportista, té 364 dies a l'any per agafar la bandera palestina, onejar-la, posar-la a Instagram i digui el que li sembli més oportú, com tots els altres. Perquè altres jugadors que són polonesos o són d'altres llocs manifesta la seva opinió i es passegen amb la bandera polonesa quan els hi sembla, o van a festes de la seva comunitat. Ara, quan és un acte que ha d'unir a la massa que segueix el Barça, tu el que no pots fer és posar-hi amb calçador elements de divisió. Perquè ara pot ser la bandera palestina, però un altre dia pot ser una altra bandera. Mira, que si tinguéssim un jugador israelià que agafés la bandera israeliana. Què diríem? Diríem el mateix que diem sobre aquest tema, sobre la llibertat d'expressió, o la llibertat d'expressió només la guardem pels que estan d'acord amb el que nosaltres pensem? Bueno, clar, aquestes reflexions les hauríem de fer. Com que això és un acte del club, no s'ha d'importunar a ningú. I, per tant, torno a dir que és la piulada que jo vaig fer el mateix dia de la rua, que només haurien d'exhibir dues banderes. La resta de l'any, escolta, a mi, si el Lamine Yamal considera que la seva causa és la Palestina, que evidentment no és la meva, doncs jo li respecto. Però no vull que es barregi amb un acte institucional.
0: Queda clar. Jordi Brascó des de Jerusalem.
1: Mira, jo és que suposo que ja ho saps, Roger, però crec que sóc més futbolero que periodista internacional. Per tant, aquest debat jo m'he passat perfecte aquests dies parlant amb periodistes, debatent-ho.
0: I perico, a més a més, Jordi.
1: Sí, veus? Això mira, aquesta setmana ho puc dir. Aquesta setmana sí que ho puc dir. Les últimes 18 m'estava amagant una mica més. Hi ha un tema que crec que no s'està parlant prou i que a mi em sembla la clau de volta de tot plegat, que és que futbolistes que s'han posicionat políticament n'hi ha hagut sempre, però sempre han estat molt pocs. Però vaja, jo d'entrada penso en Eric Cantona a l'esquerra i a la dreta, parlàveu de Carvajal, recordo Roberto Soldado, per exemple.
0: No, però és que mira, jo crec que aquí hi ha un element... A l'esquerra, Oleguer Presas, entrevistat a aquesta casa per Antoni Bassas, l'any 2006 deia això.
9: Hi ha una violència feixista, potser més accentuada que altres ciutats.
10: Tu, per exemple, et consideres antisistema?
9: Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics, i crec que si més no, han de canviar una mica els valors doncs, d'aquest sistema.
0: Això és el que apuntava després d'una polèmica a Sabadell, però recordem que és el cas de que va pactar amb Luis Aragonés, aleshores seleccionador espanyol, doncs que no el convoqués i li evités haver de defensar aquella samarreta. Però, per exemple, molt més recent, i no tant amb la causa Catalunya-Espanya, hi ha el cas de Borja Iglesias, que s'ha hagut de desmarcar moltes vegades de totes les insults que ha rebut pel fet de lluir les ungles pintades i tots els atacs d'homofòbia que ha rebut al llarg d'aquests últims anys de carrera.
11: Estoy un poco cansado de estereotipos, ¿no? ¿Por qué hay que ser de una manera o un no? Que no pasa nada. Que independientemente de que se guste un hombre o una mujer, o teu traballo podelo facer igual de ben. Dende moi neno, cando entras nunha canteira de élite, parece que non podes, ¿no? Que si foras homosexual non vas a ser xogar de fútbol. Condicionan conductas, condicionan personalidades. Creo que é importante corregirnos, aprender, mellorar.
0: Endavant, Jordi.
1: No, el que comentava és que per mi l'element clau que explica que tot això hagi agafat aquesta dimensió és que, clar, ara parlàvem Oleguer, Borja Iglesias, amb tots els respectes, però el que no estem acostumats és que aquest posicionament tan clar el faci el millor jugador del món, del moment. O, si vols entrar en debat, el top 3, top 5, d'aquí sí que no baixa, la minya mal. I això és el que a mi em deia el periodista palestí amb qui vaig parlar, que la gent està farta doncs, de Messi i Cristiano, que no es posicionaven mai perquè sempre pensaven en les conseqüències d'imatge, de marques, etc etc. O aquí en concret, li tenen bastant jurada Mohamed Salah, el futbolista àrab musulmà amb més renom de l'última dècada, el jugador del Liverpool, que alguna vegada va dir alguna cosa, recordo un tuit en què va criticar la FIFA una mica, però molt de resquitlló, i se li ha retret bastant això. I el que em deia aquest periodista és que el gest de Lamin és un gest que va d'acord amb com juga ell, amb com és, no? És una persona que es mou una mica amb llibertat absoluta, amb una confiança absoluta del que fa i del que decideix, que no pensa molt en les conseqüències, que s'arrisca, i em deia, clar, no sé si és perquè té 18 anys i encara té aquesta mena de valentia, una mica de no pensar gaire en el que pot passar per les accions que es fan, però el que em destacava sobretot és que ell i la gent de Palestina, que efectivament, com comentàveu, és molt més del Madrid que del Barça, el veuen com que per fi hi ha una estrella que, si més no, és autèntica.
0: Voltes.
8: A veure, jo crec que hem de intentar ser coherents amb nosaltres mateixos, amb les coses que diem nosaltres mateixos. Jo ja ho he dit abans, a mi em molestaria profundament, em molestaria molt que un jugador ho fes servir a la rua i un moment col·lectiu dins d'un autocar, diguéssim, on estan tots atrapats, diguem-ne, val? Per ensenyar una bandera espanyola o una bandera israeliana, per exemple. Val? Em molestaria moltíssim. I perquè pensaria que s'està aprofitant d'un moment Barça, diguem-ne, per projectar una bandera que a mi no em representa i que, a més, no està en els estatuts del club. Val? I com que vull ser coherent amb això, jo crec que que tant de bo creixés la implicació política dels jugadors. A mi em fa molt feliç que Lamine Yamal hagi decidit alinear-se amb la causa palestina, i m'agradaria que ho fes, diguéssim, molt més sovint, i crec que va triar el moment de més impacte, és evident que va triar el moment de més impacte mediàtic, val? Això és evident, i és evident que pels palestins això és sensacional, però no puc deixar de pensar que hi pot haver un dia que hi hagi un jugador sionista, no?, que agafi i tregui la bandera d'Israel en una rua del Barça, diguéssim, ja dins de l'autocar, no?, on, insisteixo, estan tots allà atrapats, diguem-ne. És un col·lectiu el que va a dintre de l'autocar. Llavors penso, hosti, vull ser honest amb mi mateix i vull dir, visca la mínia mal i visca la causa palestina, vull dir, probablement no va triar el millor dia i vull pensar què pensaria jo si un altre jugador hagués fet el gest contrari.
0: Marta Monforte, breu, Toni Xalong i Olga Ruiz. Tots tres, breu, sisplau.
2: Ràpidament, clar, jo, a diferència d'Eduard, jo no crec que siga el mateix portar una bandera espanyola que una d'Israel. Per què? M'ho explique. Jo he vist banderes espanyoles a celebracions esportives. Tampoc és que siga una bandera que a mi m'encise especialment, però entenc que és la bandera d'un país i que a gent li representa. Però aquest país no està en guerra, jo crec, Espanya no estem en guerra pel moment, en altra potència, ni estem fent les massacres que està fent Israel en Palestina. Aleshores, jo crec que una bandera israeliana en un moment com l'actual, com una bandera russa, no?, per fer un poc el paral·lelisme, no sabem que estan en guerra contra un país de forma il·legal, que estan massacrant una població, que en el cas de Palestina estan fent un genocidi contra els ciutadans de Gaza. Aleshores, sí, crec que és un posicionament polític i ahí estàs dient claríssimament que estàs amb la potència que està fent aquesta violència sistèmica contra altra població. En el cas d'Espanya, no crec que sigui així, més enllà de que t'agrada o no aquesta bandera. Aleshores, jo crec que per a mi és un posicionament polític i el fet de que Yamal la tinguera i, sobretot, això, se ratificara en aquesta decisió i ho pujara a Instagram, me pareix un gest que moltes voltes demanem, o jo en el meu cas demane, a gent que té un impacte brutal a la societat, com són els esportistes, i jo de veres que ho defense. Evidentment, si portara la bandera d'Israel, no diria això, ho diria al contrari, no? Diria que està suportant una causa que per a mi és totalment injusta. Aleshores, jo crec que en això se resumís el meu posicionament.
0: Antoni Xalón.
3: És molt cansat escoltar permanentment el mantra del genocidi, perquè des del punt de vista jurídic no s'ha produït un genocidi, s'ha produït una massacre que jo condemno, perquè han mort persones innocents. Però, clar, si ho
2: diré... De quin costat?
3: Perdona, jo no t'he interromput. El costat ja sabem qui... I també sabem qui està bombardejant cada dia Israel. També ho sabem. I qui envia drons? També ho sabem. I qui va fer el 7 d'octubre? També ho sabem. Si ens posem així, no acabarem mai de retreure els uns als altres el que fem. Jo l'únic que dic és, des del punt de vista jurídic, i aquí sóc l'únic advocat present, no s'ha produït un genocidi. Segona, jo no discuteixo, perquè aquí jo crec que tenim un problema, que és un problema d'enfocament. Jo no discuteixo la llibertat d'expressió del senyor Lamine Yamal. Ell pot fer les declaracions que li semblin oportunes, com l'Oleguer Preses les va fer el seu dia i com el Borja Iglesias. I tots em semblen magnífics. Jo el que dic és, la llibertat d'expressió, quan tu formes part d'un col·lectiu, l'has de pactar amb aquest col·lectiu. Perquè, si no, hi ha gent que es pot sentir incòmoda. Jo, escolta, si ell vol posar cada dia a Instagram una foto amb la bandera palestina, no tinc absolutament res a dir. M'agradarà o em deixarà d'agradar, però no tinc res a dir perquè és el seu pensament i el respecto. El que no em sembla bé és que s'utilitzi un altaveu que és del club per expressar la seva opinió personal.
0: Mm. Olga.
5: Sí, ho faré breu, perquè hi ha un parell de comentaris que sí que m'agradaria... oferir el debat. No? Primer, aquesta sensació que sempre hem tingut dels jugadors de futbol, que són una espècie d'éssers eteris que juguen a futbol i passen per la vida sense involucrar-se en res, a mi em sembla que hauríem de començar a canviar-la. Vull dir, ho ha dit abans la Marta, són persones que transiten, viuen aquest món i que tenen els ideals i les seves conviccions. I ho dic ara aplicat al màrqueting, inclús. És a dir, els cantants i els actors de cinema o de teatre, més igual, els hi exigim que es posicionin pràcticament els pressionem perquè es posicionin. Mireu, jo no volia avui parlar de la Rosalía, però ho faré. Darrerament, perquè no va manifestar la seva opinió en temps i forma que s'esperava respecte al conflicte de Palestina, li van caure un hate impressionant quan després es va presentar al concert. Però és igual, pressionem, exigim un posicionament que, per descomptat, coincideixi amb el nostre, perquè si no ja tampoc ens hagués agradat. I això que sí que els hi demanem a les gales...
0: Les arts moltes vegades són cultura i són cultura política, no? A través de les seves cançons també hi ha discursos.
5: Sí.
0: Els futbolistes normalment...
5: Sí,
0: parlant
5: Roger,
0: amb el cos d'una altra
5: però
0: manera.
5: Però aquí, en aquesta societat, ara ens guiem per quants seguidors tens i a quanta gent arribes. M'és igual si fas futbol, si fas maquillatge online o si cantes. Quants seguidors tens i a quanta gent arribes. Si arribes a molts seguidors, tu no sé si tens l'obligació, però tens el dret, si més no, de manifestar allò que creguis que els hi vols dir als teus seguidors. I per acabar-ho, Jalong, només un comentari. Jo crec que pensar que un equip de futbol, avui dia, és una societat voluntària que té com a objectiu guanyar el màxim de competicions o alguna cosa similar que has dit, és ser molt innocent. Jo crec que cap equip de futbol encara, és una associació voluntària que té un objectiu que és guanyar competicions.
3: Jo encara sóc innocent. Jo encara en crec que les coses són la primigènia del seu objectiu.
5: A mi m'encantaria,
3: I el que dic és un equip i un club és un afer col·lectiu.
5: Estic d'acord.
3: I aquell que vulgui assenyalar-se, que ho faci fora de l'espai col·lectiu.
5: Però jo només et faig una pregunta. Tu creus que el Barça, el Madrid, m'és igual l'equip, la veritat és que m'és igual. Creus que no influeix la qüestió política, que només són associacions esportives amb l'objectiu de guanyar títols?
3: Jo
5: actualment
3: crec que influeix molt poc la qüestió política.
5: Ostres.
0: Un minut per 3:15 del matí, va. He de fer una pausa. Què vols dir?
8: Home, que sí que és polític, és profundament polític l'esport i
5: tot
8: és profundament polític. No, sí que m'agradaria assenyalar una cosa, perquè fixa't com la Marta...
0: Em mataran, O sigui, els de la publicitat em mataran. I després, no, saps qui s'ho carrega, això? Vull dir que quan no tiro la publicitat em venen aquí i amb tota la raó del món i em maten. Com a Florentino Pérez, me van a sacar a tiros.
8: La Marta ha saltat i ha dit... Bueno, la bandera espanyola no hi ha tant problema, diguem-ne, no? És a dir, aquí cadascú té les seves filies i les seves fòbies. Per mi la bandera espanyola és la bandera de l'Estat que nega el dret d'autodeterminació del meu poble. Mm-hmm. Val? I per tant, per això la poso en el paquet. Mm. I per això m'ofendria.
0: Jordi Berasco, tens presses d'agafar l'avió o què?
11: No.
0: No, encara no,
3: No,
0: passa avui.
3: De Jerusalem a Tel Aviv.
0: Caminant pràcticament.
11: En bici, sí. Potser.
3: En bici.
0: En bicicleta, va. Ara fem una pausa. Repassem també algunes cançons d'aquest festival. Per posar una mica de pau, que la cosa està molt calenta.
3: Però això és un càstig.
0: No serà cap càstig. Ara, però primer els anuncis, va.
8: Molt bé.
12: El suplement amb Roger Escapa.
13: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
14: Renault.
15: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
20: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
21: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
20: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
22: El balcó gastronòmic és un lloc...
23: Que bo.
22: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani...
23: Parella, què us posem per aquí?
22: I amb molt de Barcelona.
4: Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us posem per aquí?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
27: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
26: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
28: Cada dissabte a les 11 de la nit...
27: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
28: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
29: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. A tertúlia calenta també durant la pausa publicitària. Eduard Voltas, Antoni Xalong, Olga Ruiz, Marta Monforte des de Madrid. A Jerusalem hi tenim el Jordi Brascó. Algunes de les cançons que avui formaran part d'aquest festival d'Eurovisió. La candidata d'Antoni Xalong... La cançó d'Israel sona així. Hello.

0: Michel. Què, Antoni?
1: Francès, és que ho té tot.
0: Té tot.
1: Té lletra en francès, és magnífic, canta la Michel.
0: Tu ets dels que votaves des de casa en edicions anteriors o no?
1: No, no tenia tendència.
0: Tu, amb qui vas, Olga, normalment?
2: Depèn,
0: o sigui,
2: la veritat...
0: Tu animaves normalment la cançó espanyola?
2: No, tinc cap necessitat. Vull dir, és a dir, vaig amb qui em sembla que té més, que m'agrada més, que no tinc un sentiment. Però escolta'm, jo que m'agrada molt la música, ja ho sabeu, hi ha una cantant que és d'Israel i que està fent gira ara i ve a Barcelona, que es diu Noga Erez. Que és molt coneguda i per exemple, a mi m'encanta. Vull dir que, no sé, també de vegades...
1: És que lo bo és bo.
2: Ja, però no sempre lo bo és...
0: Diuen que aquest
2: Israel.
0: Any les apostes no. estan... La favorita és Finlàndia.
2: Finlàndia. Molt festivalera.
0: I dius, a Eurovisió, què no hi pot faltar? Doncs Austràlia, que dius... Amb això que es diu Eclipse. Austràlia, bé, té aquesta cosa, no?, que doncs Oceania també forma part del Festival d'Eurovisió. Amb...
1: Alguns que a les xarxes diuen, no, però Israel no forma part d'Europa, dic, com Austràlia tampoc gaire.
0: Sí. No? Grècia. És la proposta friqui d'aquesta edició.
1: Perquè les altres no ho eren.
0: Tu passaràs bé avui, Jordi Brascó, a Tel Aviv, veig.
3: Home, jo tinc moltes ganes. La veritat, no, t'he de dir que no m'he mirat mai un certamen sencer. Crec que sobretot enganxava sempre... Si havia seguit molt la cançó en espanyol, posava el moment en el que actuaven, sobretot quan va anar el Chiquili 4. I després sí que jo connectaves una mica per veure com anaven les votacions i quan veies algunes dinàmiques que es repetien any rere any de països que sempre donaven els mateixos punts als altres, independentment de qui portessin, doncs a mi personalment em tirava una mica enrere.
0: Jordi Brascó, que vagi molt bé aquesta tarda vespre i demà també doncs, el que doni de si aquest festival i sobretot també com es visqui políticament a Israel, doncs ho sentirem al llarg d'aquest suplement. Una abraçada, gràcies.
3: Demà us explico què tal tot. Una abraçada.
0: 3:15 del matí. Estem parlant també d'un cap de setmana marcat per les eleccions d'Andalusia. Avui jornada de reflexió, ahir tancament de campanya. Marta Monforte, el titular és que tornarà a guanyar el PP. El dubte és si aconseguirà o no aconseguirà aquesta majoria absoluta.
4: Efectivament, i de fet en el PP esta setmana han estat molt preocupats per el resultat perquè saben que se la juguen en 3 o 4 escons i serà en funció de com se repartixen, ja sabeu, per el sistema d'on que això pot beneficiar o perjudicar als partits, sobretot com se fa aquest repartiment dels últims vots, dels restos, que se diu, i en el PP estava intentant apel·lar a la mobilització de les últimes hores, jugar al vot útil, etc., per a que no se'n vagin els vots a Vox o a l'alternativa de s'acabó la festa, que pot fer-li un poquet de mal al vice Pérez, l'agitador, a la candidatura de Santiago Abascal, i estava intentant que la gent es mobilitzi a última hora perquè saben que ahir se la juguen i que potser necessiten a Vox, i Juanma Moreno ho ha dit en moltes ocasions, ahir no vol negociar ni pactar ni ficar en un govern a Vox, però recordem que ja ho va fer a 2018, va arribar al govern de la Junta d'Andalusia gràcies a Vox i a Ciutadans en aquell moment, i si li fa falta ho tornarà a fer, això ho tinc claríssim. I per altra banda tenim a un partit socialista amb Maria Jesús Montero, la número 2 de Sánchez fins ara, que està, pot ser tinga el pitjor resultat històric del Partit Socialista a Andalusia, és a dir, per baix dels 30 escons. Això també serà una debacle total per al Partit Socialista i per a la candidatura de Sánchez, que a més volia ficar-la a ell personalment, a ella, a Montero, ahir en aquesta candidatura. Jo crec que això no ha sentat gens bé ni al socialisme andalús ni a la gent que ja portava anys preparant-se al territori, i aquesta obsessió que té de ficar a ministres a llocs on potser no tenen que estar ells, sinó altres candidatures que han xafat més territori al llarg dels anys, jo crec que li sortirà car en aquestes eleccions.
0: De fet, tu mires aquestes apostes que ha fet de ministres que acaben de candidats i l'única que li ha acabat sortint bé és la de Salvador Illa, efectivament, perquè la resta doncs s'han acabat estimbant contra el PP i contra Vox. Vull dir que aquí també hi ha moltes teories de per què salta Maria Jesús Montero, no? I també crema un dels actius que tenia dins del govern espanyol. Bé, voleu dir alguna cosa? Voltes.
5: Només una coseta, i és que jo recordaré aquesta campanya com la campanya amb la ficada de pota més espectacular que jo he vist en una campanya electoral per part d'un candidat important, diguem-ne, val? Que és quan María Jesús Montero es refereix a allò dels guàrdies civils com un accident laboral. O sigui, no dono crèdit.

0: amb posant noms coneguts, i especialment en el cas de Maria Jesús Montero, el que intenta és evitar l'enfonsament total. El que passa és que no li ha sortit gens bé. Fer una campanya electoral autonòmica no és fàcil. I jo crec que la desubicació, el desnortament que ha tingut Maria Jesús Montero al llarg de tota la campanya és digna d'estudi, també. No sabia ni on estava, ni què feia, ni quin és el seu objectiu, i crec que ha estat molt penosa la campanya per part del Partit Socialista, sincerament.
1: A mi, demà a la nit, m'interessaran dues coses només. Si el PP obté la majoria absoluta, i jo crec que Moreno Bonilla és un dels millors actius que té el PP i un dels més moderats, per tant, a mi m'agradaria que guanyés per majoria absoluta i que no hagués de pactar amb Vox, perquè és l'única possibilitat que hi ha. I l'altra, a mi m'interessarà molt veure el resultat d'Adelante Andalucía, perquè jo crec que han fet una gran campanya, molt més sobre el terreny que no el PSOE, que dona la impressió d'una paracaigudista caiguda allà i a veure què passa. I després jo no acabo d'entendre que el manual de supervivència consisteixi en cremar els teus col·laboradors un darrere l'altre. Importa quatre ja,
2: El que vol teòricament amb això que preguntava Roger és garantir-se que té als territoris Sánchez Dic gent afí i clar, que sap que no li faran cap tipus de revolta interna, vull dir, és tindre col·laboradors prop per a garantir-se el control de l'aparato que se diu als diferents territoris per el que puga passar al futur si ell no torna a ser president del govern. Això és la teoria que té, però jo crec que li està aixint prou malament i en Moncloa ho saben perfectament.
3: Demà també tertúlia en clau eleccions andaluses a partir de les 9 del matí. Obren aquests col·legis. Tenim la Paula Brujats a Sevilla, que ens acompanyarà amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot, que avui també aquesta setmana està protagonista al judici dels Pujol. En parlarem demà aquí al suplement. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Olga Ruiz, Antoni Jalong, Eduard Voltes i Marta Monforte. Una abraçada, cuideu-vos.
4: Bon dia.
2: Moltes gràcies.
3: Una pausa i Maica Navarro al suplement.
5: El suplement, amb Roger Escapa. A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
9: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
10: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't El Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
13: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
12: I finançament fins a 12 mesos.
13: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
14: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
15: Això haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
14: Ara sí que ho tenim tot.
16: Influencer, el 23 de maig, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3Cat.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
19: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'aprovació dels pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies. El president de la Generalitat confia en l'acord amb Esquerra Republicana. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar els comptes. Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat les autoritats nigerianes. Ahir la nit es va tancar la campanya electoral a Andalusia. Les enquestes apunten que el PP fregarà la majoria absoluta, però caldrà esperar els resultats demà per desvelar les principals incògnites, si Juanma Moreno Bonilla necessitarà un nou Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats de fa 4 anys. Gairebé no queden habitacions als hotels de Barcelona a un mes de la visita del Papa a la ciutat i les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plens. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments renals. En les últimes dècades, els avenços en cirurgia, els tractaments i l'increment de donants vius han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat. Detenen 3 homes per agredir sexualment i pagar a una prostituta en un taxi a Barcelona. Els fets van passar dimecres a Ciutat Vella. 2 de les detencions es van fer el mateix dimecres i ahir es va arrestar l'altre home a Palma. Tots 3 són policies canadencs que estaven de vacances a Barcelona. Avui se celebra la nit dels museus, en què aquests equipaments obren fora de l'horari habitual, ofereixen exposicions de franc i organitzen activitats culturals. Hi participen gairebé un centenar de museus de l'àrea metropolitana de Barcelona i també es faran prop de 200 activitats a la resta del territori.
1: Esports. En marxa els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest migdia a les 2, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio. I en hoquei patins, el Vila-sana es juga avui al passi a la final de la Copa Femenina. Les jurgellenques s'enfrontaran al Fraga en la primera semifinal a 4:45, l'altra a 7:00. La jugaran el Benvibre i el Gijón.
0: I pel que fa al temps, ambient fred aquestes primeres hores del matí, però més suau al migdia, amb màximes entre 20 i 24 graus a bona part de Catalunya. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat i neu als 1.800 metres. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i pel que fa al mestral s'anirà encalmant al llarg del matí.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. Enviat especial a Los Angeles, Albert Prat.
3: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
3: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista apuntat que tenen alguna idea entre mans.
4: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
3: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les tres xemeneies del Besòs.
0: Per cert, que en el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant l'impacte dels nòmades digitals a Catalunya.
5: We have developing very aggressive housing policies.
6: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el PP aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
7: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
8: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
7: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
9: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
10: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
7: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
11: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
7: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa mig quart de les 10. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca d'aquest país africà en l'operació antiterrorista. Les autoritats nigerianes han confirmat la mort d'Abu Bilal Amunki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians en aquest país. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Recordem que Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent, i aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a l'Estat Islàmic. Israel mata 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir els Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. 3 de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra 2 centres sanitaris libanesos. Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. Les dues parts es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita d'Hezbollah, que no reconeix l'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió, marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs, que fa anys que arrossega la polèmica. I el canceller alemany Friedrich Merz afegeix més tensió a les relacions amb Washington i diu que no enviaria els seus fills a estudiar o treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari el va fer ahir davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes, també ha reconegut que el seu missatge no arriba als alemanys. Berlín, Jordi Regàs.
12: Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
13: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
12: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per agredir sexualment i pegar a una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són tres policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana. Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana, quan els tres homes anaven en taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a la dona i davant la negativa d'ella, un altre la va colpejar. La dona va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. El mateix dimecres, els Mossos van poder detenir dos dels homes. L'autor de les agressions va passar ahir a disposició judicial i a l'altre el van deixar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat a agents de l'autoritat. Els Mossos van activar una alerta per detenir el tercer sospitós dels fets, que havia aconseguit fugir, però el van arrestar ahir a Palma. Professionals de l'escalada, Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers i tècnics de natura es reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es debatran hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa. Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Segurament formarà part de les conclusions, i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
0: Les darreres dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez, gerent dels GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
15: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Els segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses. Hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: La jornada s'acabarà a la tarda i comptarà també amb la participació d'experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural. I les línies de Rodalies R2 i R2 Sud guanyaran capacitat a partir de la primavera que ve. Serà quan s'acabarà l'obra de la nova configuració de vies que es fa a l'estació de Castelldefels. S'evitaran creuaments de vies que alenteixen les circulacions a la línia del Garraf i es guanyarà espai per estacionar més trens. En Joan Garcia ha anat a veure els treballs.
16: L'estació de Castelldefels, un dels punts de la xarxa per on passen més trens i que actua com a semicapçalera post-trens de l'R2, passarà de tenir 5 a 7 vies. El més important és que els trens que acaben i reboten en aquesta estació ocuparan les centrals i no interferiran el pas dels que continuen cap al sud, que es desplacen cap a les vies dels extrems. Aquest problema fins ara ha obligat a tenir trens esperant en estacions, mentre a Castelldefels es feien maniobres d'inversió de la marxa. A part d'escurçar el temps d'ocupació de vies i guanyar més capacitat, a Castelldefels hi podran estacionar més trens en cas d'alguna incidència. També s'hi posen 2 quilòmetres de pantalles acústiques per mitigar el soroll i es construeix un nou pas inferior entre andanes que millora l'accessibilitat. A banda d'aquesta obra, la sotsdirecció d'operacions d'ADIF continua treballant en 90 punts d'estabilització de trinxeres arran de la borrasca Harry del gener, entre altres actuacions ja previstes al Pla de Rodalies.
0: I abans d'obrir àrea de servei, us informem que el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Aquest cap de setmana es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Es calcula que hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i concretament en alguns trams de l'AP7. Per això, Trànsit ha previst mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. També hi pot haver complicacions en altres vies, com la C-17, la C-33, la Ronda Sud de Granollers i la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants. A més, la pluja pot complicar encara més la mobilitat. Doncs fem una primera connexió amb el nostre equip viari per saber si a aquesta hora hi ha problemes per circular per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, molt bon dia.
17: Bon dia, Montse. Doncs ara mateix hi ha retencions a l'AP7 entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. També a la G623, en tots dos sentits, a Saus, a l'Alt Empordà, es dona pas alternatiu a causa d'un accident. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i a la Ronda de Dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Besòs. I hi ha retencions generalitzades a les carreteres a l'entorn del circuit de Montmeló, com bé deies. Això vol dir, per exemple, la AP7. Hi ha retencions entre Montornès del Vallès i la Roca, en sentit nord, també a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, i a la C-35, també al mateix punt, Parets del Vallès, cap al circuit de Catalunya. Aquestes són les incidències i hem d'afegir també que Rodalies reforça avui i demà el servei de la línia R2 Nord entre Barcelona i Montmeló a causa d'aquest Gran Premi de Catalunya MotoGP entre les 7 i les 11 del matí d'avui i a la tarda entre les 4 i les 6 i demà diumenge entre les 6 i les 11 del matí i a la tarda entre les 3 i les 7 de la tarda. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Avui amb en Tomàs Molina.
18: Avui serà un dia de força sol a la major part de Catalunya. Sol, però encara amb una certa inestabilitat, que a la tarda tornarà a portar alguns ruixats al Pirineu. Matí, també una miqueta ventós a l'Empordà, en tramuntana. El mestral continua encara bufant a les Terres de l'Ebre, però de mica en mica anirà perdent intensitat. I la tarda, ja ho diem, de sol encara, sobretot al centre i al sud del país, però amb intervals en núvols que creixeran a les Catalunya central i sobretot en àrees del Pirineu que poden donar algun petit ruixat, alguna precipitació, amb neu que es manté al voltant dels 1.400 a l'Alt Pirineu, sobretot a la cara nord, però que ràpidament tendirà a pujar cap als 1.800-1.900 a la resta de l'àrea pirinenca. Una situació de temperatures relativament suaus, ja ho dèiem, a migdia, amb valors de les màximes que estaran entre els 20 i els 23-24 graus. Diumenge serà un dia en què augmenti una mica més la inestabilitat. De fet, de primeres hores del matí ja poden haver-hi alguns ruixats que apareixerien durant la nit i la matinada que afectarien àrees de la meitat nord-est, de l'interior de les comarques gironines, algun punt del litoral també de la costa de Barcelona, i en canvi, diumenge al matí serà de més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la tarda de demà, els ruixats reapareixeran en tota l'àrea del Pirineu, una cota de neu que seguirà alta, per sobre dels 2.000 metres, i un temps més variable a la resta del país, amb més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i amb intervals en núvols a la resta. Temperatures que es mantindran sense canvis o seran una miqueta més altes als llocs amb sol. Dilluns persisteix la situació d'inestabilitat, amb temperatures encara relativament baixes, i a partir de dimarts, dimecres, sembla que tindríem més sol i temperatures amb tendència a pujar.
19: Info. Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
20: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
21: Com la venia, senyoria.
20: 6 mesos de judici a tota una família.
22: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
23: Sí, señor.
20: I més de 250 testimonis.
24: Pues me cuenten a Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
25: Una animadversión personal, eso es cierto.
20: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
2: 3CatInfo.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliures han triplicat el preu. També estan gairebé plens els apartaments turístics i els establiments de Montserrat. Mireia Sala.
3: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Eguzquiñi Añón és la seva portaveu.
4: Barcelona registra un aumento del 28% en búsquedas en Booking.com para junio de 2026, coincidiendo con la visita del Papa los días 9 y 10. La ciudad se sitúa además como el segundo destino más buscado del mundo en la plataforma, consolidando su atractivo como gran referente urbano y cultural.
3: Alguns dels hotels més cars de Barcelona han apujat preus. Per exemple, el Gran Yacht, un 80% respecte a una setmana normal. I l'Hotel Vela també s'ha disparat. En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general d'Apertur.
21: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
3: Tots els allotjaments de Montserrat també estan completament plens la nit del 9 al 10 de juny, tant l'hotel com l'alberg i les cel·les. Però a banda de la visita del Papa, aquest mes de juny és molt bo per al sector hoteler perquè coincideixen molts esdeveniments. La primera setmana hi ha el Festival Primavera Sound, la segona també hi ha la Fórmula 1 i la tercera el Sonar. I tot plegat coincidint amb l'any Gaudí i amb una trentena de petits i mitjans congressos com el Mundial d'Arquitectura, que a finals de juny aplegarà 10.000 professionals a Barcelona.
0: La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. Això ha ampliat el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament amb controls més exhaustius. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
23: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en la utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: I museus i espais patrimonials de tot Catalunya obren avui les portes de franc des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada per celebrar una nova edició de la Nit dels Museus. Els visitants podran gaudir d'activitats com concerts, tallers, teatres i rutes guiades nocturnes. Montse Mas.
25: En mi cas, la enfermedad silenciosa.
26: A Barcelona i la seva corona urbana s'hi han sumat 94 equipaments. Alguns s'incorporen aquest any, com el Gran Hotel Bàrcino, amb un paviment romà descobert recentment, i d'altres es presenten renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora dels museus municipals.
27: La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. Enguany celebrem també el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Però bé, de fet, hi ha activitat, tallers i concerts a tota la ciutat durant tota la nit.
26: Enguany la programació ha volgut posar un focus especial en el públic jove, com afegeix Torres.
27: Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Grecotecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya. De fet, confiem en que tot el públic pugui trobar una activitat, un concert, una exposició que sigui del seu interès.
26: La Nit dels Museus s'estendrà a tot el país amb portes obertes i activitats singulars, des de visites al capvespre per les ruïnes d'Empúries fins a un màping sobre el retaule de Sant Pere de Púbol, al Museu d'Art de Girona. A Tarragona es podrà seguir una ruta per 9 centres diferents i Lleida batrà el seu rècord amb 12 espais oberts, sumant-hi museus de Cervera o Gerri de la Sal. Tot i que l'accés és lliure i gratuït a totes les col·leccions, es recomana consultar els webs oficials, ja que algunes activitats requereixen reserva prèvia per qüestions d'aforament.
0: Esports. Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia. En marxa els entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP que es transmeten per TV3. Manu González ha estat el més ràpid en la categoria de Moto2 i Adrián Fernández en Moto3. A la categoria reina, Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. El pilot de Cervera va quedar a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio. El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa. Els blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, el mateix rival que a la final de la temporada passada quan van guanyar per 2-0. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, Pere Romeu ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. El tècnic blaugrana ha analitzat així el rival matalasser.
6: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
5: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
0: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit on demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. A la segona ref, el Reus disputa avui a les 6 de la tarda la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense. Els catalans necessiten una victòria a terres gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I a la primera ref, avui es disputa la penúltima jornada unificada a les 9 del vespre. Destaquen el Nàstic Europa amb els tarragonins necessitats d'una victòria per sortir de la zona de descens, mentre que els graciencs lluiten per mantenir-se en zona de play-off d'ascens. I el Sabadell Antequera, els ballesans són segons amb un punt menys que el líder, l'Aldenc, que juga contra el tercer, l'Atlètic de Madrid.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Tornem al motor perquè ha començat el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi, propietat d'Honda. El multicampió Toni Bou s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, el qual ha superat per temps perquè el marcador han acabat empatats. Miquel Gelabert ha acabat sisè en aquesta primera cursa. En bàsquet, a l'NBA, els Spurs de Víctor Wembanyama s'han classificat aquesta matinada per la final de la conferència Oest. S'han imposat els Minnesota Timberwolves per 139-109 amb 19 punts, 6 rebots i dues assistències de Wembanyama en el sisè partit de la sèrie que han guanyat per 4-2. S'enfrontaran als Thunder d'Oklahoma a la final de la conferència Oest. En hoquei patins ja han quedat configurades les semifinals de la Copa Femenina que es disputen avui a Astúries. A 4:45, Vilassana-Fraga i a les 7, Benvibre-Gijón. El Vilassana va eliminar i el Manlleu, el Fraga va superar el Cerdanyola, el Vigas i Riells va caure contra el Benvibre, que té 5 jugadores catalanes, i el Gijón va superar el Palau en el comiat de Berta Busquets i Anna Casarramona, que se'n retiraran al final de temporada. I en waterpolo avui es decidiran els 4 equips classificats per la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran dels partits de tornada dels quarts de final USB de Budapest-Ferencváros amb un +7 pel Ferencváros de l'anada, Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra de l'anada. I Bouliameni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. Per tant, amb aquests partits de tornada que es disputen avui, coneixerem els 4 equips classificats per la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo.

0: Són 10:45, fem un ràpid cop d'ull a la situació del trànsit. Sembla que hi ha problemes per arribar al circuit de Catalunya. Carmina Mala Garriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Doncs ara mateix s'hi veu afectada la P7 entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit nord. Hi ha 6 quilòmetres de retencions. A banda de la celebració del Gran Premi, és que hi ha un carril tallat en aquest tram perquè hi ha hagut un accident. Retencions, però importants, també a aquesta hora, per aquest premi de moto. A la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, 2 quilòmetres de cua, i també la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers, en tots dos sentits.
0: Pel que fa a la resta d'informacions destacades, hem de parlar de Salvador Illa, que confia en un acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. El president de la Generalitat ho ha dit des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar aquests comptes. Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat les autoritats nigerianes. I jornada de reflexió avui a Andalusia de cara a les eleccions de demà a la Junta. Les enquestes apunten que el PP fregarà la majoria absoluta, però caldrà esperar els resultats per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà un nou Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats de fa 4 anys. I a partir d'ara anirem a Canes, on John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema. L'actor nord-americà hi presenta la seva primera pel·lícula com a director.
2: Esports.
0: Biel Cadilla, bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, tenim en marxa ja els entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i d'altra banda tenim també, estem pendents del partit que jugarà aquesta nit el Barça de Pere Romeu, el Barça femení, que opta el tercer títol de la temporada. A les 9 del vespre s'enfronta a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa de la Reina que es disputa a Gran Canària.
0: I pel que fa al temps, després de l'ambient fred de les primeres hores del matí, ja la temperatura serà més suau al migdia, màximes entre 20 i 24 graus a bona part de Catalunya. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb algun petit ruixat i neu als 1.800 metres. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i pel que fa al mestral, s'aniran calmant al llarg del matí. Ara passen 3 minuts de 10:45 del matí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. Enviat especial a Los Angeles, Albert Prat.
4: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
5: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
4: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista apuntat que tenen alguna idea entre mans.
5: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
4: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 5 minuts de 11:15. Més d'un 77% de les persones que pateixen celiaquia han renunciat algun cop a fer activitats socials per la dificultat que tenen per trobar espais on puguin menjar amb seguretat. És una de les conclusions d'una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també evidencia que la majoria de testimonis, gairebé un 93%, han rebut comentaris que minimitzen, desconeixen o no comprenen la malaltia. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic produït pel consum del gluten, afecta entre un 1 i un 2% de la població mundial i té una sintomatologia variada. Es calcula que un 75% de les persones que la pateixen estan sense diagnosticar. Avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació impulsa una campanya per combatre que la malaltia es banalitzi i que es consideri una moda o una opció alimentària. Podem parlar ara mateix amb Irene Puig, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. Senyora Irene Puig, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Una mica de pa no et farà mal, ho apartem una mica i ja t'ho pots menjar. Són frases que demostren la desconeixença general sobre els efectes del gluten en un malalt celíac. Com pot ser que en una època amb tanta informació aquests comentaris encara siguin majoritaris?
6: Clar, doncs realment encara sembla que hi ha bastant desconeixement, no? I llavors les persones amb celiaquia quan van a menjar fora de casa, sobretot, es troben amb comentaris com aquests, no? O els diuen tranquil·la, pots menjar, que és vegà i no té una, res a veure una cosa amb l'altra, no? Encara hi ha bastanta poca comprensió en aquest sentit.
0: Una altra situació que demostra que no s'ha entès que és una situació greu és que hi ha persones no afectades per celiaquia que fan dieta sense gluten, no? La campanya, de fet, sí. Es diu Entén la celiaquia.
6: Sí, és que es va com crear la moda i com una falsa creença de que menjar sense gluten és més sa en general per persones sanes i realment no hi ha cap evidència científica que demostri això. O sigui, si no tens alguna malaltia relacionada amb la ingesta del gluten, no hi ha raó de ser d'haver de fer la dieta sense gluten. A més, és una dieta molt, molt restrictiva i que només està indicada en els casos en què t'ho han diagnosticat i que t'ho recomana el metge, no? Llavors, bueno, encara hi ha com aquesta creença que hi ha a la societat i es pensen que és més sa i realment no és així.
0: De fet, ho hem dit fa uns instants, més d'un 77% dels celíacs encastats asseguren que han dit que no a propostes d'oci per evitar problemes menjant fora de casa. Perdre vida social a canvi de seguretat, com afecta el benestar emocional d'aquestes persones?
6: Sí, és una de les coses que més ens diuen els nostres socis que els hi costen doncs, quan van a menjar fora de casa amb amistats, temes de feina, viatjar amb l'oci, han deixat de fer viatges, no? I al final et limita bastant. I també de vegades ho acabes fent, però amb la preocupació de, ostres, espero que no em contamina, no? A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita. I s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor, hi hagin més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones amb celiaquia pues, estiguin menys limitades.
0: Perquè no és només menjar sense gluten, cal evitar la contaminació creuada. Suposo que això és el que provoca més desconeixement. Us heu trobat en molts establiments que asseguren que serveixen plats sense gluten però que no tenen obradors i estris de cuina separats?
6: Sí, n'hi ha moltíssims. De fet, o sigui, bueno, hi ha una xifra molt, molt gran de restaurants que diuen que ho fan sense gluten i després, quan tu hi vas, realment, allà es te diuen, bueno, hi ha traces de gluten, bueno, no és apte per celíacs, o els hi preguntes i et diuen, bueno, ho fregim tota la mateixa fregidora, per tant, allà es contamina el menjar, o sigui, al final no és només que el menjar sigui sense gluten, sinó que sigui també sense contacte encreuat amb gluten, que és que s'hagi preparat en una superfície només sense gluten, no?, per garantir que sigui apte. I moltes vegades això en restaurants no es compleix. I s'han pujat al carro de la moda aquesta sense gluten per la gent que ho fa per moda i, clar, el problema és que realment qui ho necessita, que és la persona amb celiaquia, no ho pot menjar.
0: Clar, això passa si vas a un restaurant. Si convides algú a casa teva, també deu haver-hi el mateix problema.
6: Sí, clar, això també ja una mica depèn de la sensibilització que tindrà el teu entorn i si estaran més predisposats o menys a adaptar-se. Llavors, bueno, hi ha persones pues, que s'adaptaran més. De vegades el que també fan les persones amb celiaquia és portar-se el tàper a la casa, perquè de vegades és més fàcil portar-te'l que haver-los d'explicar tots els protocols que han de seguir, que no poden utilitzar estris de fusta, perquè és porosa i això tampoc no, també es pot contaminar. Clar, hi ha com tota una sèrie de protocols bastant estrictes que s'han de seguir i llavors de vegades també les altres persones tenen la voluntat però no tenen tots aquests coneixements. Llavors de vegades diuen, bueno, ja em porto el tàper que acabo abans i no molesto, no? Que moltes vegades ells els hi sap com greu molestar, però clar, realment necessiten seguir aquesta dieta tan estricta per salut.
0: Clar. I un altre aspecte recurrent és també el preu aquests dels productes sense gluten, no? Fa un parell de mesos es va saber l'informe anual de preus de productes específics per productes per persones celíaques i omplir el carro de la compra suposa 83 euros més al mes que la resta de llars. I això com es pot resoldre?
6: Sí, és necessari que hi haguin ajudes governamentals. És una cosa que fa molts, molts anys que demanem, que a més altres països d'Europa ja tenen. I de fet, estem pendents. Hi ha una proposta de llei que es va aprovar a l'octubre a l'àmbit estatal, però s'ha quedat totalment parada la fase d'esmenes i falta voluntat política de que realment vulguin que entri en vigor i que realment hi haguin aquestes ajudes, perquè és que és necessari al final. La dieta sense gluten és el tractament mèdic no farmacològic que té la persona amb celiaquia. No hi ha una pastilla que pugui prendre, no? Llavors, és que són necessàries aquestes ajudes. Si tu tens una altra malaltia, aniràs a la farmàcia i tindràs un descompte perquè si tens una malaltia crònica, no? T'ajudaran amb el teu medicament que t'has de comprar. I en canvi, amb els celíacs, que és la dieta sense gluten, no tenen cap tipus d'ajuda.
0: Clar. I ahir precisament vam saber que un equip de científics de Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys? I això com ho veieu?
6: Home, estaria molt bé. De fet, l'associació vam becar aquest estudi l'any passat precisament perquè puguin continuar investigant, perquè creiem que és un projecte molt interessant. Sí que és veritat que això, que està en fases molt preliminars, s'ha de veure si amb humans funciona i potser passaran uns anys, però de moment els resultats són bons i s'ha de continuar investigant i a veure si realment es pogués aconseguir. És una cosa que facilitaria molt, molt la vida de les persones amb celiaquia, sobretot el que dèiem, no? En entorns socials, que estàs fora de casa, no pots controlar tant i, home, realment facilitaria molt la seva vida.
0: Doncs esperem que així sigui. Tenim esperança, podem dir, i saludem a Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Moltes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info i molt bon dia.
6: Gràcies a vosaltres.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3CATInfoViari.
0: Falta un minut i mig per arribar a 11:15. Ara anem cap a Canes perquè el John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema. L'actor nord-americà hi presenta la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes de les últimes hores. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Surprise! We are going on a jet.
8: What?
9: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar.
10: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
9: Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a ex-Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i després de la projecció ha admès que s'ha emocionat.
8: És el primer cop que mostrem la pel·lícula i aquests aplaudiments ens fan superfeliços. Jo cada cop que la veig ploro. Tinc aquest aire de dur, però tinc un cor tendre. Gràcies a tots.
9: Cantona, de fet, també presentarà a Canes una altra pel·lícula, en aquest cas com a intèrpret.
0: I ara passa mig minut de 3:15.

0: Hi ha problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Hi ha, sí, efectivament, afectacions per la celebració del Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Per això, a la P7, a Mollet, hi ha retencions cap a l'enllaç amb la C-17. En aquest mateix tram de la P7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit nord, hi ha retencions 5 quilòmetres concretament per un accident. Tots els carrils, però, ara ja estan oberts. A la C-17, retencions a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C-35, entre Parets del Vallès i Granollers, en tots dos sentits, cap a l'accés al circuit, i també a la BP-5002, a Vilanova del Vallès, en sentit Granollers. D'altra banda, hi ha retencions a banda d'aquest esdeveniment esportiu. A la P-7 només hi ha un carril obert per un accident entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud. Hi ha 8 quilòmetres de cua. També a la G-623 es dona pas al alternatiu per un accident a Saus, a l'Alt Empordà. A l'N2, retencions a Tordera, en sentit nord, a la C-60, a la Roca del Vallès, per enllaçar amb la P-7, a la C-32 a Montgat i també a Mataró, en sentit nord, a la C-58 a l'altura de la Torre Baró, cap al nus de la Trinitat de Barcelona, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
2: Avui serà un dia en conjunt assolellat, almenys al matí fins a migdia. El dia serà de sol a la major part de Catalunya, encara amb intervals en núvols al Pirineu, fins i tot amb algun ruixadet de neu a les zones de la cara nord, sobretot bàsicament a la Vall d'Aran o a les zones més altes del Pallars. Subirà a la tarda, aquestes nuvolades al Pirineu guanyaran terreny, els ruixats podrien aparèixer també en algunes zones d'aquesta zona pirinenca, però serien febles, no esperem gaire quantitat de precipitació. La cota de neu pujaria a la resta, a la major part del Pirineu, per sobre dels 1.800-1.900 metres. Seguirà fent sol a la tarda a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, tot que puguin guanyar terreny els núvols convectius en punts de la Catalunya central o les comarques gironines. De cara a demà, augmenta una mica més la inestabilitat. De fet, aquesta nit i la propera matinada podrien aparèixer alguns ruixats que arribarien en punts de la franja del Maresme, potser l'interior de les comarques gironines. A la tarda aquests ruixats reapareixeran també en àrees del Pirineu amb una cota de neu que tendeix a pujar fins als 2.000 metres d'alçada. En canvi, serà un diumenge en conjunt assolellat a les comarques del Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a les comarques de Tarragona. Una temperatura avui i demà que es mantindrà suau a migdia, amb un valor de les màximes que s'enfilaran fins als 20 a 24 graus, mentre que les mínimes continuaran relativament baixes. Dilluns persisteix la situació d'inestabilitat, al matí al nord-est, a la tarda es repetiran els ruixats del Pirineu, amb més sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a partir de dimarts, dimecres de la setmana vinent, pugen les temperatures amb un ambient que serà més suau, però de moment els matins continuaran frescos.
3: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
4: Vols saber què passa al Parlament?
5: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
6: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
4: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
7: Podem dir que està en temps de descompte.
8: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
9: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
10: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
11: La prohibició de les compres especulatives
12: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
4: Escolta l'Hemicicle.
13: S'aixeca la sessió.
4: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
0: I ara entrem a la cuina que el grup social que ONCE té a la seva seu a la ciutat de Lleida.
14: Si necesitamos más intensidad...
15: Encender, 7. Encender, 8.
16: Venga, pues lo dejamos así. Y cuando empieza a hervir, tiene que hervir súper flojito.
14: Vale, de acuerdo. ¿Sí?
0: Electrodomèstics que parlen i aplicacions de mòbil descriptives són claus perquè les persones amb problemes de visió puguin ser autònomes a la cuina. Aquesta setmana Lleida ha aprovat l'experiència de cuinar a cegues un dels xefs més reconeguts de la ciutat, Gonzalo Ferreruela. Lleida, Estela Busoms.
17: Ho ha fet a la cuina que té l'ONCE, a la seva seu de la capital del Segrià, amb els ulls tapats amb un antifaç. Ferreruela ha preparat un arròs amb verdures i peix amb romesco amb l'ajuda d'una vitrocoràmica i una fregidora d'aire que van donant indicacions.
18: Temperatura de freidora alta. Encendido.
19: La tecnologia és una meravella. La tecnologia permet suplir part d'aquestes carències que tenim amb l'absència del sentit de la vista.
17: I la Geraldine és una de les usuàries reals que avui ha fet d'ajudant del xef.
20: Ella te va diciendo cómo puedes
13: O sea, la temperatura, el tiempo, también te avisa cuando puedes dar la vuelta a lo que estás preparando. Nos facilita mucho la vida.
17: Tot plegat s'emmarca en una setmana en què el grup social 11 dona a conèixer com la tecnologia ajuda les persones cegues o amb discapacitat visual greu en la seva vida diària. Les eines hi són, però també cal que empreses i institucions pensin a integrar-les, segons la delegada a Lleida, Arantxa Vallespí.
20: I la veritat que són eines que ens ajuden molt, per això dic que la tecnologia és dual. Per una banda, ens obre un munt de portes i per una altra banda, doncs ens costa encara arribar a explicar-li a la gent que tot ha de ser accessible.
17: La intel·ligència artificial també té el seu paper en aplicacions de mòbil que descriuen què tenen davant com si fossin els ulls dels usuaris.
0: L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui reobrir al públic. La reforma estava programada per aquest mes d'abril, però després de les eleccions municipals el nou equip de govern ha informat que s'ajornen perquè s'hi han trobat ratpenats. L'oposició tem que sigui una excusa per tancar aquest espai de memòria. Elna, Laura Bertran.
21: L'any 2023 es van detectar problemes estructurals a la maternitat que ara està totalment tancada al públic a l'espera de les obres. Havien de començar aquesta primavera, però el 24 d'abril l'Ajuntament va publicar un missatge a la seva pàgina de Facebook per informar que s'ajornaven per la presència de ratpenats. D'ençà d'aquest anunci, l'Associació de Descendents i Amics de la Maternitat d'Elna espera respostes. Esther Fumà n'és la presidenta.
22: Quant és que ces travaux
23: quan reprendran les obres? Es faran? Són preguntes que avui encara queden a l'aire. Evidentment, ens agradaria saber com evolucionarà. Ara esperem poder-nos reunir com a associació amb el batlle.
21: Nosaltres també, malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal encapçalat des del març per Steve Fortel d'extrema dreta. Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones, però també institucions, van donar o prometre donar per la renovació. Sentim Nicolás García, antic batlle d'Elna.
24: Són més de 700.000 euros, es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
21: Mentrestant, al Museu Tarrús s'hi pot visitar una exposició en què s'explica la història de la maternitat d'Elna, on entre els anys 1938 i 1944 van néixer gairebé 600 infants de mares republicanes primer i jueves després.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Biel Cadilla, bon dia.
25: Bon dia. En marxa els entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmeten per TV3. Joan Mir ha estat el més ràpid en l'última volta en aquesta categoria reina a MotoGP, mentre que a Moto2 el més ràpid ha estat Manu González i a Moto3 Adrián Fernández. Ahir, Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. El pilot de Cervera va quedar a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales han de passar, passen ara, de fet, per la repesca. Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa llarga. Tot plegat, totes dues es podran seguir per TV3 i per Catalunya Ràdio. Álvaro Arbeloa intenta tancar la crisi amb Kylian Mbappé. El davanter francès va dir l'altre dia que l'entrenador del Madrid li havia dit que no jugava d'inici contra l'Oviedo perquè era el quart davanter de l'equip. Doncs bé, avui, ara fa pocs minuts, el tècnic blanc ha volgut minimitzar aquesta qüestió.
26: Entiendo los jugadores cómo se sienten cuando no juegan. Lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no...

0: Canària contra l'Atlètic de Madrid, el mateix rival que a la final de la temporada passada quan van guanyar per 2-0. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, adverteix del seu rival matalasser i demana que l'equip ofereixi la seva millor versió.
1: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
0: En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, Pere Romeu ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que se'n recupera d'una lesió. Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Encara en futbol, el Manchester City de Pep Guardiola disputa avui la final de l'FA Cup contra el Chelsea a Wembley. I quan un periodista li ha preguntat sobre si podria ser la seva darrera temporada al City...
3: So will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
4: No way. How long will your contract?
0: El tècnic de Santpedor ha dit que de cap manera, que encara té un any més de contracte amb els Citizens, aquest City-Chelsea jugarà a les 4 de la tarda, hora nostra. A la segona ref, el Reus disputa avui a les 6 de la tarda la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense. Els catalans necessiten una victòria a Terres Gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I a primera ref, avui es disputa la penúltima jornada, unificada a les 9 del vespre, destaquen el Nàstic a Europa amb els tarragonins necessitats d'una victòria per sortir de la zona de descens i els graciencs lluitant per mantenir-se en la zona de play-off descens i el Sabadell Antequera. Els vallesans són segons amb un punt menys que el líder, l'Aldenc, que juga contra el tercer, l'Atlètic Madrileny.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El multicampió s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec-a-frec amb Jaime Busto, el qual ha superat per temps perquè el marcador han acabat empatats. Miquel Gelabert ha acabat sisè en aquesta primera cursa. En bàsquet, a la Lliga ACB avui es disputen dos partits en presència catalana, a la jornada 32, a les 6 Breogán-Girona i a les 9 del vespre Manresa-Saragossa. En hoquei patins ja han quedat configurades les semifinals de la Copa Femenina que es disputen avui a Astúries, a 4:45 Vilassana-Fraga i a les 7 Benvibre-Gijón. I en waterpolo avui es decidiran els 4 equips classificats per la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina de mitjans de juny a Malta. Sortiran dels partits de tornada dels 4 de final que es disputaran avui entre l'USB de Budapest i el Ferencváros, amb un més 7 pel Ferencváros de l'anada, el Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor, l'Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra, i el Bollameni Sant Andreu, on el primer duel va acabar amb empat. A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar encara el waterpolo, avui també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga Masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta, amb els mariners amb 1-0 al davant, i Badalona-Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen per 1-0.
2: Trescat Info.

Els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria. Ho han fet en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat avui de matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social Truth. I després ho han confirmat les autoritats nigerianes. Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'aprovació dels pressupostos.

0: Bustos, des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies, el president de la Generalitat ha dit que confia a l'acord amb els republicans. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres vinent a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar els comptes. Ahir a la nit es va tancar la campanya electoral a Andalusia. Les enquestes apunten que el Partit Popular fregarà la majoria absoluta, però que caldrà esperar resultats demà per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà un nou Vox per poder governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats d'ara fa 4 anys. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. És el que defensen els professionals que avui es reuneixen a Montserrat a la jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Detinguts 3 homes per haver agredit presumptament sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona. Els fets van passar dimecres a Ciutat Vella. Dues de les detencions van fer-se el mateix dimecres i ahir es va arrestar l'altre home a Palma. Tots tres són policies canadencs que estaven de vacances aquí a Barcelona. La Fundació Puigverd ha arribat als 3.000 transplantaments renals. A les últimes dècades, els avenços en cirurgia, els tractaments i l'increment de donants vius han permès poder operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat. Sopa de Cabra comença la gira dels seus 40 anys amb una doble cita a la Sala Resmetàs de Barcelona. Els gironins van repassar ahir durant un parell d'hores els seus grans èxits i avui hi tornen, abans de començar una gira per diferents ciutats del país.
1: Esports.
0: Estan en marxa els entrenaments lliures al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Joan Mir ha sigut el més ràpid a MotoGP, Manu González de la categoria de Moto2 i Adrián Fernández en Moto3. Avui al migdia, la cursa sprint. El Barça de Pere Romeu obté avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen avui al vespre la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. I en hoquei patins, el Vilassana juga avui el pas a la final de la Copa Femenina. Les urgellenques s'enfrontaran al Fraga a la primera semifinal a 4:45. L'altra és a les 7. La disputen al Benvibre i al Gijón. Aquesta hora també fem atenció al trànsit, equip viari.
2: Doncs ara mateix hi ha les afectacions per la celebració del Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Això vol dir que hi ha retencions de 6 quilòmetres a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord i també a la C-35 entre Parets i Granollers en tots els sentits cap a l'accés al circuit. Afegirem que al tram sud de la P7 només hi ha un carril obert per un accident entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. Hi ha 10 quilòmetres de cua.
0: Matí de dissabte amb sol, temperatures més suaus a mesura que va avançant al matí i de cara a la tarda noves nuvolades al nord que portaran pluges al Pirineu. La cota de neu pujarà als 1.800 metres. Demà al matí també ruixats al litoral nord que a la tarda generalitzaran i que podran ser més intensos, més sol a Ponent i al sud i temperatures una miqueta més altes.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social Truth, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió dit complexa i ha agraït la tasca d'aquest país en africà en l'operació antiterrorista. Les autoritats nigerianes han confirmat la mort d'Abu Bilal al-Munki, considerat com el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. No és el primer atac mortal que Donald Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui acusa de perseguir cristians en aquest país. El president nord-americà denuncia en reiterades ocasions que els cristians hi afronten, literalment diu, una amenaça existencial. Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat que el continent. Aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic. Fem atenció encara a aquesta zona del planeta perquè ja hi ha les primeres conseqüències de les retallades de l'administració Trump a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial de l'ajuda exterior. Un estudi internacional publicat aquesta setmana a la revista Science conclou que els conflictes que hi ha a l'Àfrica han augmentat a les regions on aquesta agència nord-americana nord-americana pel desenvolupament ha deixat d'enviar-hi ajuda. Ho analitzem, ens centrem en aquesta temàtica, en el reportatge que ens ha preparat la Núria Har i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Marcià Closes.
3: Estava al punt de mira de Donald Trump. Poc després de prendre possessió, el president nord-americà va desmantellar el 80% dels programes de l'agència de cooperació USAID.
4: The USAID is really corrupt.
5: L'agència de cooperació és realment corrupta. De debò, és corrupta i és incompetent. I realment molt corrupta.
4: And it's really corrupt.
3: La Casa Blanca ha retallat milions de dòlars en ajuda exterior a més d'un centenar de països. Una decisió política, en el seu moment sobtada i inesperada, que ha sacsejat la realitat de molts països africans, sobretot els que més depenen d'aquesta ajuda, com Nigèria. Ho explica a 3Cat Info, el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de l'Institut de Graduats de Ginebra i la Universitat de Lausana, Dominic Roch.
6: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
3: La cancel·lació de molts contractes ha deixat governs locals, intermediaris i ciutadans sense marge de maniobra, i això, en molts casos, ha provocat més situacions de violència, com combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
6: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
3: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb tot tipus de cooperació.
6: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.
0: I l'exèrcit israelià ha anunciat nous atacs contra Hezbollah al sud del Líban l'endemà que tots dos països hagin pactat allargar l'alto el foc durant 45 dies més. Ho anunciaven ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi a aquest conflicte. Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. A les últimes hores, els bombardejos israelians hi han deixat 7 morts, 3 d'ells paramèdics. Les dues parts es tornaran a reunir a començaments del mes a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat com a mínim 400 persones. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió, marcada novament pel boicot de diversos països a la participació d'Israel. Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formen part del concurs que fa anys que està arrossegant aquesta polèmica. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha evitat cantar victòria abans d'hora, però es mostra optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. Enviat especial a Los Angeles, Albert Prat.
7: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
7: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
8: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
7: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les tres xemeneies del Besòs.
0: En el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat Salvador Illa. Illa ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant de l'impacte dels nòmades digitals que hi ha a Catalunya.
9: We are developing very aggressive housing policies.
10: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres.
0: Demà Andalusia vota en unes eleccions on el Partit Popular confia mantenir la majoria absoluta i el PSOE vol evitar una derrota històrica. La campanya ha mogut poc els pronòstics de les enquestes que es van fer al començament, però repassem ara quines cartes han jugat els candidats. Tots es disputen l'andalusisme i el Partit Popular ha tret la carta contra Catalunya. Crònica de l'enviada especial aquests dies a Sevilla, Paula Brujats.
11: Són les eleccions autonòmiques amb més repercussió estatal i Catalunya també protagonitzant la campanya el nou model de finançament enfrontat Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
12: És un sistema que està dissenyat especialment per favorecer, en este caso, a Catalunya, perquè és lo que han pactado con los separatistas catalanes.
13: Proporciona a Andalucía 5.700 millones, la comunidad autónoma más beneficiada de toda.
11: La candidata socialista acaba d'aterrar de la Moncloa, arrossega la motxilla d'haver negociat el model amb Esquerra i això és un error, segons la politòloga Anna Salazar.
14: A mi juicio, error que una campanya electoral no se gana en tres meses. La candidata ha venido como candidata tres meses antes de las elecciones.
11: I el finançament és un arma per al candidat del PP que alimenta el greuge comparatiu amb Catalunya. Enric Millo, però, en culpa el govern espanyol.
15: Perquè en un moment determinat això, els catalans, tot això ha desaparegut molt d'aquí, perquè el propi Juanma Moreno, ell és català, de naixement. El que s'ha produït el canvi, jo crec, és en que això ara no es percep, aquí no es viu com un atac als catalans. Es viu com un atac al govern d'Espanya que no distribueix bé la riquesa que hi ha a Espanya. O sigui, no és culpa dels catalans.
11: L'atac als pactes amb Catalunya, sumat a defensar l'orgull dels andalusos, és un còctel guanyador per a Moreno Bonilla.
15: Ell defensa doncs, el territori, no? I nosaltres no podem viure acomplexats davant de ningú. Ell ha creat autoestima i orgull de ser andalús, cosa que no era tan evident.
11: Però també el PSOE i les esquerres d'Endavant Andalusia i per Andalusia pugnen per capitalitzar l'andalusisme.
16: Adelante, Andalucía es el partido del pueblo andaluz.
17: Un gobierno andaluz es más andaluz cuanto más protege a su gente.
11: L'orgull de ser andalús és més que mai l'arma electoral d'aquesta campanya, Anna Salazar, politòloga.
14: Fíjate que en toda la campanya el andalucismo es un tema transversal. Todos han ido de verde, o sea, el verde ha sido el color predominante, los partidos han renunciado a sus colores corporativos, el PP no ha ido de azul, el PSOE no ha ido de rojo, no, todos han ido de verde.
11: Sí, el verd Andalusia, però no el verd de l'extrema dreta de Vox. Ara el Partit Popular intenta allunyar-se'n.
18: O este proyecto que nosotros hemos encarnado sigue adelante o nos metemos en un lío.
19: Governar con dignidad o governar de rodillas.
11: I és que Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó per a les futures eleccions espanyoles, un PP hegemònic, sense lligams a Vox, acaparant el centre polític i liderat per un perfil que es ven com a moderat, al contrari d'Isabel Díaz Ayuso. Celia Villalobos, exministra del PP.
20: Yo espero que Andalucía demuestre que confía en la necesidad de que los radicalismos de izquierda y de derechas no estén representados en el gobierno andaluz, perquè això no favorecerà a tots.
11: Però la resta d'Espanya no és com Andalusia i ara per ara Feijó continua lligat a l'extrema dreta per arribar a la Moncloa, al PSOE i a Pedro Sánchez els queda el consol que una majoria absoluta Andalusia pot ser només l'excepció per al PP.
21: Però són lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes y la desigualdad.
11: Les andaluses de demà seran l'últim assaig abans de les eleccions del 2027.
0: En punt, 11:45. Hauria de ser bé preparada a 3CAT Info. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. D'entrada parlem d'aquelles retencions provocades per la celebració del Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. A la P7 hi ha retencions entre Mollet i Vilanova del Vallès en sentit nord, també a la C-17, a Parets del Vallès en sentit nord, a la C-35 entre Parets i Granollers en tots els sentits per cap a l'accés al circuit i a la BP-5002 cap a l'enllaç amb la C-35 entre Vilanova del Vallès i Granollers. I a banda d'això hi ha altres retencions no vinculades a l'esdeveniment esportiu. Estem parlant, per exemple, d'aquest accident important a la P7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A causa d'aquest accident, entre tres turismes, hi ha un carril obert i 10 quilòmetres de retencions. També hi ha retencions a l'N2 a Tordera en sentit nord, a la C60 a la Roca del Vallès, cap a l'enllaç amb la P7, a la C32 a Montgat i també a Mataró, en sentit nord, a la C58 a Montcada i Reixac, cap al Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. I també hem d'afegir que la conductora d'un turisme ha mort aquesta nit passada en un accident de trànsit a la C17 a l'altura de Vic, a Osona. Per causes que s'investiguen, un turisme va patir una sortida de via i va volcar, i a conseqüència del sinistre la conductora va morir. Ja són 41 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El temps.
0: Previsió de Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia en conjunt assolellat, almenys al matí fins a migdia. El dia serà de sol a la major part de Catalunya, encara amb intervals en núvols al Pirineu, fins i tot amb algun ruixadet de neu a les zones de la cara nord, sobretot bàsicament a la Vall d'Aran o a les zones més altes del Pallars. Sobirà a la tarda, aquestes nuvolades al Pirineu guanyaran terreny, els ruixats podrien aparèixer també en algunes zones d'aquesta zona pirinenca, però serien febles, no esperem gaire quantitat de precipitació. La cota de neu pujaria a la resta, a la major part del Pirineu, per sobre dels 1.800-1.900 metres. Seguirà fent sol a la tarda a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, tot que puguin guanyar terreny als núvols, convectius, en punts de la Catalunya central o les comarques gironines. De cara a demà, augmenta una mica més la inestabilitat. De fet, aquesta nit i la propera matinada podrien aparèixer alguns ruixats que arribarien en punts de la franja del Maresme, potser l'interior de les comarques gironines. A la tarda, aquests ruixats reapareixeran també en àrees del Pirineu, amb una cota de neu que tendeix a pujar fins als 2.000 metres d'alçada. En canvi, serà un diumenge en conjunt assolellat a les comarques del Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a les comarques de Tarragona. Una temperatura avui i demà que es mantindrà suau a migdia, amb un valor de les màximes que s'enfilaran fins als 20 a 24 graus, mentre que les mínimes continuaran relativament baixes. Dilluns persisteix la situació d'inestabilitat, al matí al nord-est, a la tarda es repetiran els ruixats del Pirineu, amb més sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a partir de dimarts, dimecres de la setmana vinent, pugen les temperatures amb un ambient que serà més suau, però de moment els matins continuaran frescos.
1: Info.
22: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
23: Hola! Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
24: No, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
23: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
24: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
23: Però a casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
24: A mi no em miris, eh?
23: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
24: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
23: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
24: Em sap greu.
23: No, a mi no està bé.
25: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per haver presumptament agredit sexualment i haver pegat una prostituta en un taxi a Barcelona. Són tres policies canadencs que estaven de vacances a la ciutat. Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana quan els tres homes anaven en taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a aquesta dona i davant de la negativa d'ella, un altre la va pegar. La dona va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. El mateix dimecres, els Mossos van poder detenir dos dels homes. L'autor de les agressions va passar ahir a disposició judicial i a l'altre el van deixar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat a agents a l'autoritat. Els Mossos van activar una alerta per detenir el tercer sospitós, que van finalment localitzar i poder arrestar a Palma. Detingudes dues persones a Cardedeu al Vallès Oriental per haver fet pagaments amb bitllets falsos de 50 euros. Els dos detinguts, un home i una dona de 29 i 32 anys, van cometre moltes estafes durant un parell de mesos a venedors de loteria i altres comerciants de diverses poblacions de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Mataró. Els detinguts, que acumulen fins a una vintena d'antecedents, feien servir un nadó per distreure les víctimes i guanyar-se la seva confiança. La investigació va començar al març arran de diferents denúncies que es van posar. Les detencions es van fer el passat dia 5. Al domicili de les persones arrestades, la policia va confiscar gairebé una seixantena de bitllets falsos, tres dispositius mòbils i diversa documentació que havia estat sostreta. Tots dos van passar a disposició judicial el dia 7 com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i falsificació de moneda. Professionals de l'escalada, d'esquadra, també Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers i tècnics de natura es reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es poden debatre, hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com la de Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa. Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
3: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
0: Les últimes dades dels bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura, segons afirma Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
4: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: La jornada d'avui a Montserrat s'acabarà aquesta tarda, comptarà també amb la participació d'experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seva seguretat, l'ètica a l'hora de practicar-la i la convivència amb l'entorn natural.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Vial Cadilla, bon dia.
6: Bon dia, Jaume. Pendents de la classificació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmet per TV3, anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Oriol Rodríguez, bon dia.
7: Bon dia, s'acabarà d'aquí una mica menys de 6 minuts aquesta lluita per la pole position. De moment és provisional per Pedro Acosta, amb el català Àlex Márquez a la segona posició, per davant de Raúl Fernández, Zarco al quart lloc, cinquè, Joan Mir, que ha estat el més ràpid als darrers lliures, amb Jorge Martín a la dotzena posició. El pilot, però, ha anat a terra, ha caigut a la Q1, a la lluita per la repesca, en aquesta repesca, i, per tant, en aquesta dotzena posició, Jorge Martín, que en extremis ha pogut aconseguir el temps, tot i anar a per terra. Els catalans que també tenim avui en pista, un és Maverick Viñales, que torna després de la seva lesió, i també Alec Rins, tampoc és que els hagi anat massa bé la cosa, una a la 17a posició i l'altra 19a, però tampoc li ha anat massa bé a Bañaia, el company de Marc Márquez, que evidentment no hi és aquest cap de setmana aquí al circuit, que haurà de sortir des de la 13a posició, ha quedat fora la repesca, ha quedat fora d'aquesta lluita per la pole position. 5 minuts perquè s'acabi, amb Pedro Acosta a la primera posició, a 224 mil·lèsimes Àlex Márquez, intentant millorar els seus registres per poder aconseguir la pole position a partir de les 3 de la tarda a la cursa sprint.
6: Álvaro Arbeloa intenta tancar la crisi amb Kylian Mbappé. L'entrenador del Madrid s'ha referit a les polèmiques declaracions del davanter francès després del partit de dijous contra l'Oviedo, en què va ser suplent. Arbeloa diu que li sembla un bon símptoma que Mbappé no estigués satisfet.
8: Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan. Lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
6: Arbeloa ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Sevilla. L'entrenador del Madrid ha assegurat també que si la temporada vinent el seu lloc l'ocupa José Mourinho, estarà molt content perquè és el número 1.
1: 3CAT Info.
6: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, el mateix rival que a la final de la temporada passada quan van guanyar per 2-0. El tècnic blaugrana Pere Romeu ha analitzat així el rival matalasser.
9: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
6: El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i aconseguir la que seria la seva 11a Copa. En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió. Per això, Pere Romeu ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que se'n recupera d'una lesió. Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem amb la TDG de Catalunya Ràdio i també el podreu seguir per TV3.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Encara en futbol, a la segona ref, el Reus disputa avui a les 6 de la tarda la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense. Els catalans necessiten una victòria a Terres Gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I a la primera ref, avui es disputa la penúltima jornada, unificada a les 9 del vespre. Destaquen el Nàstic a Europa, amb els tarragonins necessitats d'una victòria per sortir de la zona de descens i els graciencs lluitant per mantenir-se en play-off d'ascens. I el Sabadell en Taquera. Els vallesans són segons amb un punt menys que el líder, l'andenc, que juga contra el tercer, l'Atlètic madrileny. I del futbol internacional, destaquem que el Manchester City de Pep Guardiola disputa avui la final de l'FA Cup contra el Chelsea a Wembley a partir de les 4 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, a la Lliga CB, avui es disputen dos partits en presència catalana, jornada 32, a les 6, Breogán, Girona, i a les 9 del vespre, Manresa, Saragossa. En hoquei patins, ja han quedat configurades les semifinals de la Copa Femenina, que es disputen avui a Astúries. A 4:45, Vilassana, Fraga, i a les 7, Benvibre, Gijón. En waterpolo, avui es decidiran els 4 equips classificats per la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran dels partits de tornada dels quarts de final. El Mataró juga a la piscina del Roma. Les mataronines defensen 4 gols a favor. El Sabadell juga a la piscina de l'Olympiacos, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I el Sant Andreu a la piscina del Bulgiameni grec, on el primer duel va acabar amb empat. A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i la Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar amb empat. Avui Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo Catalunya. I a la Lliga de Futbol Sala avui es tanca la fase regular amb la disputa de la 30a i última jornada, unificada a la 1 del migdia. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi, o bé simplement guanyar i esperar la derrota del Manzanares o del Valdepeñas. El Barça, de la seva banda, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparruro de Ferrol.

0: Dos quarts de 12, bon dia. Aquesta hora de Trescat Info comencem a fer atenció al trànsit, equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Millora la circulació de les vies d'accés al circuit de Montmeló. Queden i circulació intensa a la C35 entre Parets del Vallès i Granollers per l'accés al circuit, també a la C17. Circulació intensa a Parets del Vallès. Tot i això, continuen les retencions a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès. Hi ha 8 quilòmetres de retencions. Altres incidències no vinculades a l'esdeveniment esportiu és a la P7 i a 7 quilòmetres de retencions entre Martorell i Gelida en sentit sud a causa d'un accident. S'han obert, però, tots els carrils.
0: Aquesta hora destaquem que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria. Ho han fet en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat avui de matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social Truth. Després, ho han confirmat les autoritats nigerianes. Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'aprovació dels pressupostos. Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies, el president de la Generalitat confia en l'acord amb Esquerra Republicana. Els governs català i espanyol es reuneixen dimecres vinent a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia del tren orbital que ha de permetre en un principi desencallar aquests números. Ni el canvi climàtic ni el greu accident mortal d'ara fa un mes a Montserrat fan que sigui un espai insegur per a l'escalada. És el que defensen els professionals que avui s'hi reuneixen en una jornada tècnica per debatre sobre aquest àmbit de l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Fins a les 12 del migdia, entre diverses qüestions, també us explicarem que la Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la seva feina del dia a dia. L'administració ha engegat un programa formatiu sobre intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. I Catalunya té autoritzats més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Parcs solars, encara però pendents de fer-se, que duplicarien la potència solar instal·lada al país, segons dades de l'Institut Català de l'Energia, però que sovint topen amb l'oposició de les entitats locals. Biel Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume.
0: Esports a aquesta hora, Biel.
2: Doncs mira, a la classificació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, a la Q2, el més ràpid ha estat Pedro Acosta, seguit de Franco Morbidelli i d'Àlex Márquez, que ha estat tercer. Avui al migdia tindrem la cursa Sprint en directe per TV3 i per Catalunya Ràdio. I aquest vespre també cita amb la final de la Copa de la Reina de futbol, on el sí. Barça busca el que seria el seu tercer títol de la temporada contra l'Atlètic de Madrid.
0: Dissabte amb sol, temperatures suaus a la tarda, més nuvolades al nord que portaran pluges, cota de neu que va pujant cap als 1.800 metres i de cara demà al matí també ruixats, que a la tarda ja seran més generals i intensos. Més sol a ponent i al sud, temperatures una mica més altes. Donald Trump ha anunciat avui a la matinada que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. Ho ha fet en la seva xarxa social Truth, amb una informació que després també confirmaven les autoritats nigerianes. Les autoritats que han confirmat la mort d'Abu Bilal al-Munki, considerat com el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. No és el primer atac mortal que Donald Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui acusa de perseguir cristians. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten, literalment ha dit, una amenaça existencial. Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent. Aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic. El president de la Generalitat ha evitat cantar victòria abans d'hora, però es mostra optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui Salvador Illa hi acaba el seu viatge oficial de 5 dies que hem seguit amb l'enviat especial a Los Angeles, Albert Prat.
3: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
3: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
4: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, simplement, es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
3: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les tres xemeneies del Besòs.
0: En el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant de l'impacte dels nòmades digitals que hi ha a Catalunya.
5: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres.
0: Ni l'accident mortal d'ara fa un mes, ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per a l'escalada. I així ho defensen els experts que avui analitzen en aquest espai totes aquestes qüestions en una jornada tècnica. Es vol debatre la convivència entre la pràctica de l'escalada i el respecte pel medi natural. Amb la Maria Guixà podem ara conèixer de més de prop què suposa fer escalada a Montserrat en una muntanya convertida en com una mena de meca mundial d'aquesta activitat lúdica i esportiva.
6: El despreniment de pedres de l'11 d'abril va afectar aquest sector d'escalada ubicat a Can Jorba, al terme del Bruc, i va sorprendre dos escaladors de 30 anys que van morir a l'hospital com a conseqüència de les ferides. Eduard Sánchez, sergent del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que no es va tractar ni d'una imprudència ni d'un problema tècnic de la via.
7: En aquell moment de l'accident no estaven escalant. Estaven a terra, estaven menjant l'entrepà del berenar i va ser un conjunt de mala sort. Es van caure les pedres que van de més amunt. No va ser fruit de poca seguretat de l'escalada.
6: Davant la possibilitat de nous despreniments, després de l'accident es va tancar el sector afectat i es van desequipar 5 vies. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
8: És un esport de risc, però Montserrat és segura per a la pràctica de l'escalada. Els escaladors prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden.
6: El darrer informe del 2025 sobre les actuacions dels bombers a Montserrat confirma la tendència a la baixa en aquest àmbit, que traduït en percentatge no arriba al 10%. L'any passat només se'n van fer 9 de rescats d'escalada. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez.
7: No és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable. Hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses. Hi ha zones que són més segures que altres per la palma que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
6: Nous rescats són pocs si ho comparem amb la quantitat de vies que ara mateix estan catalogades. En consten més de 6.500, per tots els gustos i per tots els nivells. Lucía Jiménez, tècnica del patronat.
9: Al final de muntanya, doncs, hi cauen pedres. També podria haver passat passejant i assegut al costat d'una paret. Hi ha zones que són més propenses a que hi hagin despreniments i hi ha zones que menys, però bueno, és un risc que assumeixes.
6: Per escaladors experimentats com l'Armand Ballart, pioner i oberturista de vies, Montserrat representa el concepte de l'escalada total. Hi ha obert gairebé un centenar de vies, la primera el 1978, a la paret de l'Aeri. Ballart, però, alerta del risc que comporta la degradació morfològica de la muntanya.
10: El canvi climàtic que fa que plogui molt, de cop i volta, i ho degradi més. Tots els cims de Montserrat, totes les parets a dalt, acostuma a haver-hi molta roca suelta, no? Llavors tot això baixa. Clar, si tens la mala fortuna de que estàs a sota, pues malament. Montserrat pot passar amb bastanta més freqüència perquè el terreny està així de fotut i el fotut és que hi ha moltes cabres que ronden per dalt, caminen i sense voler tiren una pedra.
6: Per l'extens ventall de possibilitats que ofereix Montserrat, tant pels escaladors novells com pels experimentats, segons organismes com la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la inversió en formació i material són paràmetres inqüestionables per garantir la seguretat. Jeroni Garcia, cap de l'àrea de Seguretat i Salut de la FEC.
11: Sempre estem intentant fomentar que la gent es formi o vagi de la mà d'escaladors experts, no? O guies de muntanya, que contactin, no? I que es comencin a iniciar de forma segura. Però sempre coneixent el material, saber utilitzar el material.
0: Quatre minuts i mig i seran 3:15.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans al nostre país. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. Això ha ampliat el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament amb controls més exhaustius. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal a la Fundació Puigverd.
13: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Com sempre, darrere de xifres hi ha històries personals, com la de l'Àngel Ferreny. Va rebre un ronyó donat per la seva dona i assegura que ha recuperat completament la seva qualitat de vida.
14: Primer es va oferir la meva germana. Va començar a fer les proves, perquè la meva germana té 10 anys més que jo. I a l'últim moment li van tombar. Li van dir que el seu rinyó, pues, en principi, m'aniria bé, però al cap de 2-3 anys me l'haurien de canviar una altra vegada. Pues, davant d'aquesta circumstància, la meva dona s'hi va oferir i va dir: tranquil, que te'l dono jo.
0: També el cas d'en Xavier Caballero. Fa 3 anys que va rebre un trasplantament del seu company de feina i diu que la donació li va canviar la vida.
15: En mi caso, la enfermedad es silenciosa. Quiero decir, tú vas notando síntomas, pero no te haces a la idea. Yo hablo con un compañero de trabajo, le explico mi situación y me dice que él está dispuesto en la mitad del camino de las pruebas previas y yo seguir sin creyéndome que eso estaba pasando. Creo que fue Ramón el que pilotó todo el proceso y el que tuvo claro el proceso. Yo iba a rebufo y agradecérselo de por vida.
0: Tot i els avenços en aquest camp, la manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur. A un mes vista de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliures han triplicat el preu. També estan gairebé plens els apartaments turístics i els establiments de Montserrat Mireia Sala.
16: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Eguzquiñi Añón és la seva portaveu.
17: Barcelona registra un aumento del 28% en búsquedas en Booking.com para junio de 2026, coincidiendo con la visita del Papa los días 9 y 10. La ciudad se sitúa además como el segundo destino más buscado del mundo en la plataforma, consolidando su atractivo como gran referente urbano y cultural.
16: Alguns dels hotels més cars de Barcelona han apujat preus. Per exemple, el Gran Yat, un 80% respecte a una setmana normal. I l'Hotel Vela també s'ha disparat. En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general d'Apertur.
18: És una visita que té, que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
16: Tots els allotjaments de Montserrat també estan completament plens la nit del 9 al 10 de juny, tant l'hotel com l'alberg i les cel·les. Però a banda de la visita del Papa, aquest mes de juny és molt bo per al sector hoteler perquè coincideixen molts esdeveniments. La primera setmana hi ha el Festival Primavera Sound, la segona també hi ha la Fórmula 1 i la tercera el Sonar. I tot plegat coincidint amb l'any Gaudí i amb una trentena de petits i mitjans congressos com el Mundial d'Arquitectura, que a finals de juny aplegarà 10.000 professionals a Barcelona.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé són 3:15 del migdia. Trànsit i temps a punt. Àrea de servei. La comencem amb una nova connexió amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
1: Bon dia, Jaume. Doncs encara es fa notar aquestes incidències degudes a la celebració del Gran Premi de MotoGP. A l'AP7 hi ha retencions entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord. A la C-17 hi ha circulació també intensa, Parets del Vallès en sentit nord, com també a la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers en tots dos sentits. I hi ha altres afectacions no vinculades a l'esdeveniment esportiu. L'AP7 també millora molt la situació al tram sud de l'AP7. Ara hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a Martorell en sentit sud. Se'n ressent, això sí, la B-24 hi ha retencions a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. També a la C-60, a Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C-32, a l'N-2 a Tordera en sentit nord, a la C-32 a Vilassar de Dalt en sentit nord, a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa, a la B-20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud, tant a la C-58 com a la C-33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, però molta més retenció de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Carmina, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
12: El temps.
0: Tomàs Molina.
19: Les properes hores seguim parlant de sol, de temperatures que s'enfilaran fins als 20, 23, 24 graus, allà on pugin més, amb una tarda més assolellada a ponent, a les comarques de les Terres de l'Ebre, fins i tot al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, però també amb nuvolades que guanyaran terreny al nord del país, fins i tot amb alguns ruixats que afectaran sobretot zones de muntanya, àrees del Pirineu o l'interior de les comarques gironines, amb una cota de neu que té tendència a pujar cap als 1.800 metres d'alçada. Situació d'inestabilitat també aquest diumenge, al matí amb més sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Camp de Tarragona, potser un sol entrenyinar per la presència de núvols prims, i nuvolada ja durant el matí, que podrien donar algun ruixat en àrees del Maresme, el Vallès, fins i tot a la Selva, Gironès, uns ruixats que a la tarda guanyaran terreny i extensió en tota l'àrea del Pirineu i sobretot a les comarques gironines, on localment podrien descarregar amb moderada forta intensitat. Un diumenge, a la tarda, en què es mantindran més estones amb sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I a tot arreu, amb temperatura amb tendència a pujar una miqueta, amb un ambient que serà una miqueta més suau, tot i que al matí, les primeres hores del dia, les temperatures continuaran relativament baixes. Dilluns, la setmana començarà amb similar a la diumenge, amb aquests intervals en núvols més trencats a les comarques de Ponent i al sud, i amb nuvolades més destacables cap al nord i al nord-est, fins i tot amb precipitacions en aquesta zona. A partir, però, de dimarts, dimecres, la situació sembla que té tendència a encalmar-se, tot i que amb ruixats a la tarda al Pirineu, i la temperatura, a partir de dimarts, dimecres, tendirà a pujar amb un ambient que serà més suau, més càlid a mitjans de setmana.
0: La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial en la feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. És un pla de formació articulat en tres itineraris de diversos nivells d'especialització. La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals amb l'objectiu que aquest 2026 es formin un centenar de professionals que puguin desplegar aquesta intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que aquesta intel·ligència no ve per substituir cap lloc de treball públic.
20: Envieu un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
0: Una iniciativa que s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Catalunya té autoritzats actualment més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Aquests parcs solars, encara pendents de fer-se, duplicarien la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català de l'Energia, però els projectes topen amb l'oposició de les entitats locals. Informe de Gemma Bonet.
2: Els parcs solars estan previstos en sòls no urbanitzables i ocuparien una superfície equivalent a prop de 35 quilòmetres quadrats. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures permetrien complir els objectius de descarbonització per l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
21: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
2: Salvador Salat avisa, però, que per complir els objectius a llarg termini cal un consens general.
21: És evident que per complir el de 2040 i el de 2050 és un acord de país. Ja sabem que el país haurà de tenir una presència de renovables. El 2030 és un pas petit, el pas important és el del 2050. Per tant, hem de fer un plantejament perquè aquestes xarxes acompanyin aquest desplegament i com a país acceptem aquesta nova generació renovable.
2: No obstant, els projectes fotovoltaics estan generant molt de rebuig als territoris afectats. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, que engloba diverses entitats veïnals de la demarcació de Girona, Paco Lifante explica que hi ha altres maneres d'apostar per les energies renovables, com ara les anomenades comunitats energètiques.
22: Volem fer una transició energètica sostenible i aquí tenim molt en compte que ja funcionen dos comunitats energètiques que funcionen a la mar de bé, que són una alternativa molt viable que està demostrant que tot això és possible i que hi ha espais que es podrien aprofitar, com teulades, zones industrials, terrenys que ja estan malmesos.
2: També consideren que aquests parcs fotovoltaics produiran més energia de la que necessiten amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera, membre de la plataforma, també n'ha parlat a la CN.
23: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
2: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà.
12: Trescat Info.
0: Sopa de Cabra va donar ahir el tret de sortir de la gira dels 40 anys amb un concert a la sala Arrasmatàs de Barcelona que repeteixen avui amb totes les entrades exaurides. La sala és un dels escenaris icònics per la banda. L'any 1993 va acollir la gravació del disc Ben Endins i el 2001 s'hi feia el concert de comiat. Ahir ho seguíem a Barcelona amb en Marc Ruiz.
24: Nascut entre blanes i cada que és.
25: Sopa de Cabra ha fet tremolar la sala Arrasmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions. Si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí. Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
26: Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir-ho d'alguna manera? És convivència, però amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
25: I per Josep Tió encara van més enllà.
27: Va ser una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música, jo. Em vaig donar compte de lo important, o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
25: El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Igual que Per no dir res, una cançó que té més de 35 anys i que és completament vigent.
26: A vegades ens preguntaven per qui feu les cançons, amb quin públic penseu? I semblava molt agosarat, però a vegades responíem doncs pels que encara no han nascut. I no era tant per transcendir, sinó per pensar en les coses que són constants.
25: Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre.
27: Sempre hem dit, el públic no el tria, sinó que és ell que tria tu, i hem tingut la gran sort que molta gent ens ha triat. I que la música perduri, clar, la música al final és, com tota la cultura, és una onada que es va transmetent. I hi ha coses que al final hi ha un moment que es perden. Doncs la nostra del moment continua vigent.
25: I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà, però encara quedava material imprescindible. Tot queda igual, El far del sud, L'immensa abraçada que és Tornar enrere o L'esperançadora Camins. Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses. Quan...

0: 3Cat Info.
1: 5 minuts i serà el migdia.
0: Esports.
1: Biel Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP i Àlex Márquez, tercer circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. Oriol Rodríguez, bon dia.
3: Bon dia, el català Márquez sortia des d'aquesta tercera posició a gairebé 3 dècimes de Pedro Acosta, que ha aconseguit la segona pole position de la seva carrera esportiva MotoGP. Sortirà primer al davant de Morbidelli i del mateix Márquez, compartint aquesta primera fila de la graella. Àlex Márquez diu que se sent fort en declaracions al 3CAT.
4: No hem fet la volta perfecta, l'última venia bastant millor, però l'últim cicle he fet una petita errada a la fila de la curva 10, però per tot el demés em sento bé, em sento competitiu, em dic

0: El partit de dijous contra l'Oviedo, en què va ser suplent. Arbeloa diu que li sembla un bon símptoma que Mbappé no estigués satisfet.
1: Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan. Lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
0: Arbeloa ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Sevilla. L'entrenador del Madrid ha assegurat també que si la temporada vinent al seu lloc l'ocupa José Mourinho, estarà molt content perquè el considera el número 1.
2: 3CAT Info.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, el mateix rival que la final de la temporada passada quan van guanyar per 2-0. La capitana del Barça, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana a l'equip que ofereixi la seva millor versió.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, que ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
0: Pere Romeu ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió, pensant ja també en la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió. Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, el qual ha superat per temps perquè el marcador han acabat empatats. Miquel Gelabert ha estat sisè en aquesta primera cursa, demà la segona. En bàsquet, a la Lliga CB, avui es disputen dos partits en presència catalana, jornada 32, a les 6 Breogán-Girona i a les 9 del vespre, Manresa-Saragossa. A la Lliga de Futbol Sala avui es tanca la fase regular amb la disputa de la 30a i última jornada, unificada a la 1 del migdia. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar la derrota del Manzanares o del Valdepeñas. El tanca de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
4: És una final, en aquest sentit, és que això ho faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Operrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, avui es disputa la 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. Jonas Vingegaard es va endur ahir en solitari la 7a etapa de 245 quilòmetres amb final al cim de Blockhaus en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma va superar de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall, d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jai Hindley. A la general, el portuguès Alonso Eulàlio del Bahrein manté el mallot rosa del líder.
2: Trescat Info.

0: Són les 12. Comencem fent un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Millora la circulació de les carreteres d'accés al circuit de Montmeló. Tot i això, encara hi ha retencions a l'AP7 entre Mollet i Vilanova del Vallès en sentit nord i a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord. Però també hi ha altres retencions. Circulació intensa a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i va molt plena la ronda litoral entre el Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat i entre la Zona Franca i la Barceloneta en sentit Besòs.
0: Salvador Illa es mostra optimista per tirar endavant els pressupostos amb l'aval d'Esquerra, però evita donar-ho per fet abans d'hora. Està previst que dilluns el PSC i els republicans rubriquin l'acord desencallat amb la línia del tren orbital i que dimecres el validi la Moncloa. Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a les seves xarxes socials.

0: social. Després ho han confirmat les autoritats nigerianes. Jornada de reflexió a Andalusia per les eleccions de demà a la Junta. Les enquestes apunten que el PP fregarà la majoria absoluta, però caldrà esperar els resultats per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà o no Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats de fa 4 anys. Gairebé no queden habitacions als hotels de Barcelona a un mes de la visita del Papa a la ciutat i les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plens. Les retallades de Donald Trump en l'ajuda de la cooperació i el desenvolupament a l'Àfrica han fet créixer els conflictes al continent. Ho conclou un estudi de Science que ha vist com els combats, les protestes i els aldarulls han augmentat en moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. Sopa de Cabra enceta la gira dels seus 40 anys amb una doble cita a la Sala Razzmatazz de Barcelona. La banda gironina va repassar ahir durant un parell d'hores els seus grans èxits i avui hi tornaran, abans de començar una gira per diferents ciutats del país.
1: Esports. Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Àlex Márquez, tercer, per darrere de Franco Morbidelli. Aquest migdia a les 3, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio. I en hoquei patins, el Vilassana es juga avui al pas a la final de la Copa Femenina. Les jurzellenques s'enfrontaran al Fraga en la primera semifinal a 4:45, l'altra a les 7 la jugaran el Benvibre i el Gijón.
0: I pel que fa al temps, força sol, temperatura més suau i tarda amb noves nuvolades al nord que donaran ruixats al Pirineu. La cota de neu pujarà als 1.800 metres, ruixats demà al matí al litoral nord que a la tarda generalitzaran i poden ser intensos, més sol a ponent i al sud i temperatura una mica més alta.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse García.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, evita cantar victòria abans d'hora, però es mostra optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos. El PSC i els republicans preveuen rubricar demà passat dilluns els acords en infraestructures basats en la nova línia de tren orbital que el govern espanyol hauria de validar 2 dies més tard, dimecres. Illa n'ha parlat a Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. Enviat especial a Los Angeles, Albert Prat.
3: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
3: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista apuntat que tenen alguna idea entre mans.
4: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
3: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el PP aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
6: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo català. No lo podemos permitir.
5: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de Maria Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
7: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
8: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
5: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
9: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
5: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
2: 3CAT Info.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
11: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
13: Muixca.
14: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
12: Miqui Esparvé.
15: Series capaç de perdonar unes banyes?
12: Natàlia Becío.
16: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
12: Dani de la Orden.
17: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
12: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden. L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
11: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca d'aquest país africà en l'operació antiterrorista. Les autoritats nigerianes han confirmat la mort de Bubilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians en aquest país. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Recordem que Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent. I aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic. A Gaza s'ha fet aquest matí el funeral d'un dels líders militars de Hamas, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre. El primer ministre israelià i el ministre de Defensa han confirmat la seva mort en una jornada que ahir va deixar 7 víctimes mortals i una cinquantena de ferits en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva. Tot i que diverses mesquites de Gaza han anunciat la mort del comandament de Hamas, les milícies palestines encara no ho han confirmat. I l'exèrcit d'Israel anuncia nous atacs contra Hezbollah al sud del Líban, l'endemà que els dos països hagin pactat allargar l'alto al foc 45 dies més. Ho va anunciar ahir els Estats Units, que s'han reunit on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava la treva entre Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. En les últimes hores, els bombardejos israelians han deixat 7 morts, 3 d'ells paramèdics. Les dues parts es tornaran a reunir a principis de el mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita d'Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto al foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió, marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs que fa anys que arrossega la polèmica. I primeres conseqüències de les retallades de l'administració Trump a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial de l'ajuda exterior. Un estudi internacional publicat aquesta setmana a la revista Science conclou que els conflictes a l'Àfrica han augmentat a les regions on aquesta agència nord-americana pel desenvolupament ha deixat d'enviar ajuda. Ho explica a 3CAT Info el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de la Universitat de Lausana, Dominic Roer.
13: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
0: Les retallades sobtades i inesperades de la Casa Blanca han provocat més situacions de violència com combats, protestes i aldarulls, també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
13: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
0: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador suís assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb qualsevol tipus de cooperació.
13: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliures han triplicat el preu. També estan gairebé plens els apartaments turístics i els establiments de Montserrat. Ens ho explica la Mireia Sala.
18: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Eguzquiñi Añón és la seva portaveu.
19: Barcelona registra un aumento del 28% en búsquedas en booking.com para junio de 2026, coincidiendo con la visita del Papa a los días 9 y 10. La ciudad se sitúa además como el segundo destino más buscado del mundo en la plataforma, consolidando su atractivo como gran referente urbano y cultural.
18: Alguns dels hotels més cars de Barcelona han apujat preus. Per exemple, el Gran Hyatt, un 80% respecte a una setmana normal. I l'Hotel Vela també s'ha disparat. En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general d'Apertur.
20: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
18: Tots els allotjaments de Montserrat també estan completament plens la nit del 9 al 10 de juny, tant l'hotel com l'alberg i les cel·les. Però a banda de la visita del Papa, aquest mes de juny és molt bo per al sector hoteler perquè coincideixen molts esdeveniments. La primera setmana hi ha el festival Primavera Sound, la segona també hi ha la Fórmula 1 i la tercera el Sonar. I tot plegat coincidint amb l'any Gaudí i amb una trentena de petits i mitjans congressos com el Mundial d'Arquitectura, que a finals de juny aplegarà 10.000 professionals a Barcelona.
0: I abans de la informació del trànsit, us expliquem que la conductora d'un turisme va morir ahir a la nit en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, a Osona. Els Mossos van rebre l'avís pocs minuts abans de les 11. Per causes que s'investiguen, el turisme va sortir de la via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir i amb aquesta ja són 41 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. Ara sí, sapiguem com se circula per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
21: Bon dia, Montse. Millora la circulació a les carreteres d'accés al circuit de Montmeló. Tot i això, encara hi ha retencions importants, en aquest cas, a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, però també a la C-17, circulació intensa per Ets del Vallès en sentit nord. Altres incidències no vinculades a aquest esdeveniment esportiu les trobem a la P7 i a retencions o circulació intensa més aviat entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, a la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès, a la C-60 Argentona per enllaçar amb la C32. També a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord cap a Manresa, a l'N2, a Maçanet de la Selva, en sentit nord, a la C63, a Lloret de Mar, en tots dos sentits, a la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord, a la B20 a Cornellà de Llobregat, en sentit sud cap a Gavà, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Montbau en sentit Besòs i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca a Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
1: Les properes hores seguim parlant d'un temps assolellat en conjunt a bona part del país, sobretot al centre, al ponent, a les comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, però també de nuvolades que creixeran al nord. Nuvolades que aquesta tarda acabaran donant alguns ruixats, sobretot en l'àrea del Pirineu, amb una cota de neu que té tendència a pujar fins als 1.800 metres d'alçada, però amb un ambient fred que es mantindrà en aquesta zona al llarg de les properes hores. Diumenge serà un dia de nou en conjunt variable, al matí amb més sol a les comarques de Ponent, a les comarques també de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, ja amb alguns intervals en núvols més abundants cap al nord i al nord-est, fins i tot amb algun ruixat al llarg del matí que afectarà punts del Maresme, la Selva, el Gironès, i a la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny i s'estendran en tota l'àrea del Pirineu, comarques gironines i del nord de Barcelona, fins i tot amb alguna tempesta que podria descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura, malgrat tot, continuarà amb una certa tendència a pujar, amb un ambient que serà menys fred, sobretot a primeres hores del matí. De cara a dilluns i març, seguim parlant aquesta mateixa situació de temps. Sol en conjunt, però amb nuvolades a la tarda al nord del país, fins i tot amb ruixats en aquest sector i encara amb un ambient relativament fred durant el matí i les primeres hores del dia. Però a partir de dimarts-dimecres la tendència serà el canvi, amb més sol i amb temperatures que tendiran a pujar, amb un ambient que es farà força més càlid a mitjans de setmana.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Més d'un 75% de les persones que tenen celiaquia han renunciat algun cop a fer activitats socials per la dificultat que tenen per trobar espais on puguin menjar amb seguretat. És una de les conclusions d'una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya que també evidencia que la majoria de testimonis, més d'un 90%, han rebut comentaris que minimitzen, desconeixen o no comprenen la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3CatInfo Irene Puig, portaveu de l'associació.
4: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis que els hi costen doncs, quan van a menjar fora de casa amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
0: Avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre un 1 i un 2% de la població mundial i té una simptomatologia variada. Es calcula que un 75% de les persones amb celiaquia no tenen diagnòstic. La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. Això ha ampliat el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament amb controls més exhaustius. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
22: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Darrere les xifres hi ha històries personals, com la de l'Àngel Ferreny, que va rebre un ronyó donat per la seva dona i assegura que ha recuperat completament la qualitat de vida.
23: Primer es va oferir la meva germana. Va començar a fer les proves, perquè la meva germana té 10 anys més que jo. I a l'últim moment li van tombar. Li van dir que el seu ronyó, pues, en principi, m'aniria bé, però al cap de 2-3 anys me l'haurien de canviar una altra vegada. Pues, davant d'aquesta circumstància, la meva dona s'hi va oferir i va dir: tranquil, que te'l dono jo.
0: També el cas de Xavier Caballero, que fa 3 anys va rebre un ronyó del seu company de feina i diu que la donació el va canviar.
3: En mi cas, la enfermedad es silenciosa, quiero decir, tú vas notando síntomas, pero no te haces a la idea. Yo hablo con un compañero de trabajo, le explico mi situación y me dice que él está dispuesto en la mitad del camino de las pruebas previas y yo seguir sin creyéndome que eso estaba pasando. Creo que fue Ramón el que pilotó todo el proceso y el que tuvo claro el proceso. Yo iba a rebufo y agradecérselo de por vida.
0: Tot i els avenços, la manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Sopa de Cabra va donar ahir el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la sala Rasmatàs de Barcelona que repetiran avui amb totes les entrades exaurides. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics de la banda. El 1993 va acollir la gravació del disc Ben Endins i el 2001 s'hi va fer el concert de comiat. Barcelona, Marc Ruiz. Escut entre blanes i cada pies.
6: Sopa de Cabra ha fet tremolar la sala Rasmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions, si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa i van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
7: Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir d'alguna manera? És convivència, però amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
6: I per Josep Tió encara van més enllà.
8: Va ser una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música, jo. Em vaig donar compte de lo important, o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
6: El Boig de la Ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Igual que Per no dir res, una cançó que té més de 35 anys i que és completament vigent.
7: A vegades ens preguntaven per qui feu les cançons, amb quin públic penseu? I semblava molt agosarat, però a vegades responíem doncs pels que encara no han nascut. I no era tant per transcendir, sinó per pensar en les coses que són constants.
6: Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre.
8: Sempre hem dit, el públic no el tria, sinó que és ell que tria tu, i hem tingut la gran sort que molta gent ens ha triat. I que la música perduri, clar, la música al final és com tota la cultura, és una onada que es va transmetent. I hi ha coses que al final hi ha un moment que es perden, doncs la nostra de moment continua vigent.
6: I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà, però encara quedava material imprescindible. Tot queda igual, El far del sud, L'immensa abraçada que és Tornar enrere o L'esperançadora camins. Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses. Quan...

0: Esports. Biel Cadilla, bon dia.
1: Bon dia. Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de KTM ha estat el més ràpid en la classificació d'aquest matí per davant de Franco Morbidelli i d'Àlex Márquez, que ha arribat tercer a 3 dècimes de l'italià. El pilot de Cervera, que ja va guanyar la temporada passada al circuit de Barcelona-Catalunya, diu que té bones sensacions. Declaracions al 3CAT.
2: No hem fet la volta perfecta. L'última venia bastant millor, però l'últim cicle he fet una petita errada a la fra de la curva 10, però per tot el demés em sento bé, em sento competitiu. Hem tingut problemes aquest matí, però li hem donat molt bé la volta al quali.
1: La d'avui és la segona pole de Pedro Acosta a MotoGP. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha patit una caiguda i sortirà 12è. Maverick Viñales ho farà en 17a posició i Àlex Rins en la 19a. La cursa sprint a partir de les 3 de la tarda en directe per Catalunya Ràdio i TV3. En futbol, Frenkie de Jong i Marcus Rashford han estat les principals absències en l'entrenament del Barça d'aquest matí previ al partit de demà al Camp Nou contra el Betis. Els blaugranes arribaran en principi amb l'única baixa confirmada de Lamine Yamal. El tècnic Hansi Flick compareixerà després de l'entrenament en roda de premsa. Qui ja ho ha fet, qui ja ha parlat davant dels mitjans aquest matí és Álvaro Arbeloa, que ha intentat tancar la crisi amb Kylian Mbappé. L'entrenador del Madrid s'ha referit a les polèmiques declaracions del davanter francès després del partit de dijous contra l'Oviedo, en què va ser suplent.
3: Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente, sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta, o sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
1: Arbeloa ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Sevilla. També ha assegurat que si la temporada vinent el seu lloc l'ocupa Josep Mourinho, estarà molt content perquè el considera el número 1.
0: 3CAT Info.
1: El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa. Les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La capitana del Barça, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana a l'equip que ofereixi la seva millor versió.
4: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i es podrà seguir en directe també per TV3.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la segona ref, el Reus disputa avui a les 6 de la tarda la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense. Els catalans necessiten una victòria a terres gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I en futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola disputa avui la final de l'FA Cup contra el Chelsea a Wembley. Serà a les 4 de la tarda, hora nostra. En motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, el qual ha superat per temps perquè el marcador han acabat empatats. Miquel Gelabert ha acabat 6è en aquesta primera cursa. Demà tindrà lloc la segona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la Lliga de Futbol Sala avui es tanca la fase regular amb la disputa de la 30a i última jornada. Unificada a la 1 del migdia, l'Indústries Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé guanyar i esperar la derrota del Manzanares o de Valdepeñas. El tanca de l'Indústries, Marc Tolrà, és optimista.
5: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions, només guanyant.
1: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. I en tennis, avui es reprendrà la segona semifinal masculina del Masters 1000 de Roma entre Jannik Sinner i Daniil Medvedev, que ahir va quedar interrompuda per la pluja. Qui guanyi jugarà la final demà contra el noruec Casper Ruud, que ahir es va desfer de l'italià Luciano Darderi en 2 sets.

0: Dos quarts d'una, comencem fent un cop d'ull a la situació del trànsit. Carmina Mala Garriga, endavant.
1: Millora la circulació de les carreteres d'accés al circuit de Montmeló. Encara en queden, però, de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord i a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord, també amb no vinculades a l'esdeveniment esportiu i a retencions a la P7 de Martorell a Gelida en sentit sud i també va molt plena la ronda de dalt entre Pedralbes i el passeig de Valldaura en sentit Besòs.
0: També destaquem aquesta hora que Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'acord pels pressupostos des de Califòrnia, però evita donar-ho per fet abans d'hora. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar els comptes. Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat les autoritats nigerianes. I jornada de reflexió avui a Andalusia per les eleccions de demà a la Junta. Les enquestes apunten que el PP fregarà la majoria absoluta, però caldrà esperar els resultats per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà un nou Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats de fa 4 anys. A partir d'ara escoltarem el resum parlamentari de la setmana a l'espai L'Hemicicle i pel que fa als esports...
2: Esports.
3: Doncs avui tenim Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Ja ha quedat definida la graella de sortida de la cursa sprint, que serà a partir de les 3 de la tarda en directe per Catalunya Ràdio per TV3. Pedro Acosta sortirà des de la pole, mentre que Àlex Márquez serà tercer.
0: I força sol, temperatura més suau i tarda amb noves nuvolades al nord que donaran ruixats al Pirineu. La cota de neu pujarà als 1.800 metres, ruixats demà al matí i al litoral nord, que a la tarda generalitzaran i poden ser intensos. Més sol a ponent i al sud i temperatura una mica més alta. Ara passen gairebé 3 minuts de 2:15 del migdia.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia ferroviària, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han pactat i que presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Un cop el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra signin l'acord global pels pressupostos a principis de la setmana que ve, aleshores començarà la tramitació al Parlament perquè quedin aprovats definitivament abans de les vacances d'estiu. Avui entrevistarem el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Benvinguts a l'Hemicicle. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos i dimarts ja es podria presentar l'acord global. Tal com us vam avançar a 3CAT Info, la línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 km, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada d'aquí uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. El govern de Salvador Illa està convençut que les vagues al sector educatiu no interferiran en l'acord. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
5: No hi ha cap mena de vinculació. L'àmbit pressupostari es treballa com es venia treballant i l'àmbit de la millora del sistema educatiu doncs, té la seva via i, per tant, són vies diferents de treball i de negociació que res tenen a veure. I, per tant, no s'han de veure alterades en cap cas l'una per l'altra.
4: Tot i el convenciment que les vagues de mestres no interferiran en els pressupostos, Esquerra ha demanat al govern que resolgui el conflicte. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans al Parlament.
6: Nosaltres també interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries. Que arribin acords.
4: A banda dels 20 diputats d'Esquerra, el govern necessita també el suport dels comuns per tenir la majoria al Parlament per aprovar els pressupostos. L'acord amb els de Jéssica Albiach ja es va tancar el mes de març, quan va fracassar el primer intent de negociar els comptes amb els republicans. Albiach també ha garantit el suport dels 6 diputats dels comuns, tot i els conflictes que se li acumulen al govern.
7: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
4: El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los amb Esquerra el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar Salvador Illa just quan ha arribat aquesta setmana pràcticament a l'equador del seu mandat. Justament aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van conduir Illa a la presidència de la Generalitat. Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, ha fet un balanç molt negatiu d'aquests 2 anys. Mònica Sales és la cap de files de Junts.
8: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa. El seu govern està en caiguda lliure, no estem davant d'errors puntuals, estem davant d'una incompetència general.
4: El portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, també ha estat molt crític amb els 2 anys de govern d'Illa.
9: Salvador Illa va arribar prometent estabilitat, gestió i normalitat. Però avui Catalunya continua atrapada en la mateixa dependència del separatisme, en la mateixa burocràcia asfixiant i en la mateixa decadència dels serveis públics.
4: Precisament una de les últimes crisis que ha esquitxat el govern, la de la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, ha estat protagonista aquesta setmana al Parlament. Han hagut de comparèixer la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que han admès que l'operació es va plantejar malament i han demanat disculpes.
10: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Malgrat que no és una decisió política, sí que avui demanat disculpes.
2: Té la paraula.
11: Salvador Vergés i Tejero, diputat portaveu de Junts per Catalunya al Parlament.
4: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van permetre a Salvador Illa arribar a la presidència de la Generalitat. Quin balanç en fa el seu partit d'aquests 2 anys de govern del PSC?
11: Doncs un balanç, sincerament, nefast, perquè el president Illa i el govern socialista van arribar, jo diria fins i tot amb una superioritat moral de dir ara ja el procés independentista, això ja no toca, ara toca doncs, la gestió, l'estabilitat, i realment al cap de 2 anys s'ha demostrat doncs, que tota aquella gestió que ens venien, doncs res de res. O sigui, realment, jo m'atreviria a dir que són molt dolents, però molt. O sigui, si això, aquest govern fos una empresa, seria una empresa en fallida, perquè no és que siguin uns errors puntuals, que els pots entendre, els pots fins i tot perdonar, sinó que hi ha una crisi general, transversal, fan emprenyar tothom, tenen al carrer doncs, els mestres, els metges, els pagesos, els pescadors, les alertes meteorològiques no saben com gestionar-les, les rodalies ja no en parlem, els que ens estimem la llengua doncs, estem absolutament decebuts amb l'actitud d'aquest govern. Per tant, és una crisi general, no?, que demostra que no era veritat que ells venien a gestionar i ni molt menys a ser bons gestors. Per tant, el que ja vam dir en campanya electoral ara es referma 2 anys després, i és que si tu no defenses la nació no defensaràs de cap manera una bona gestió. O sigui, si tu no ets capaç de plantar-te a Madrid a defensar els recursos, les competències que nosaltres ens mereixem com a poble, com a Catalunya, de cap manera podràs gestionar res. Si a més t'alies amb uns socis, amb unes polítiques d'esquerra doncs, diguem-ne, mal enteses, amb una pressió fiscal, amb una burocràcia, amb una fiscalització dels diferents sectors en què ni l'educació, ni la sanitat, ni els empresaris, ningú està satisfet i res funciona, doncs, home, és trist. Afortunadament, al costat d'això, doncs, hi ha país. Jo no diria, nosaltres som la solució, jo diria, nosaltres, Junts per Catalunya, som part de la solució, perquè afortunadament la solució passa pel poble de Catalunya, per la societat civil, que a pesar d'un mal govern sempre és capaç de seguir tirant endavant. Per tant, nosaltres el que volem és ser aquesta alternativa que acompanyi aquesta bona acció que fan els ciutadans, les empreses, els autònoms, els mestres, els metges, etc.
4: Una de les últimes crisis que ha hagut d'entomar el govern és la polèmica infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han admès que va ser un error. N'hi ha prou amb reconèixer l'error i demanar disculpes?
11: No, no és suficient. Nosaltres el que demanem és que hi hagi responsabilitats polítiques i, per tant, que o bé dimiteixin o bé el president Illa doncs, cessi, en aquest cas, a la consellera d'Interior, la consellera Parlon, però també a la consellera d'Educació, a la consellera Niubó i també, òbviament, al director general de la policia, el senyor Trapero. És evident que l'educació no ha de passar mai per la policia, Déu me'n guard, i això doncs ha agafat el seu màxim exponent quan resulta que no només pretenien posar els Mossos a les escoles, sinó que ja infiltren els Mossos a les assemblees dels docents, i això nosaltres estem absolutament en contra.
4: El govern i Esquerra Republicana estan perfilant un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat els pròxims dies perquè es puguin aprovar aquí al Parlament abans de l'estiu. Creu que Esquerra hauria de congelar aquest acord fins que no es tanqui i no se solucionin totes les crisis que té obertes el govern?
11: Absolutament sí. O sigui, Esquerra Republicana no entenem com pot fer aquest doble joc de, per una banda, doncs, ser crític i demanar també dimissions de conselleres del govern i, en canvi, dir que això doncs, no té res a veure amb seguir negociant els pressupostos. I tant que té a veure. Al final és tot un mateix paquet, és un mateix govern, és una mateixa política de cap on volem fer anar el país. I, per tant, si ells doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
4: Parlant d'infraestructures, Esquerra ha posat com a condició, com a principal condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat que es tiri endavant la línia ferroviària Orbital. Ha deixat de banda la reclamació de l'IRPF i ara aposta per la Orbital. No sé com ho valora Junts.
11: Sí, Esquerra Republicana ha anat fent unes rebaixes que nosaltres no entenem. Va començar parlant de la recaptació i la gestió total de l'IRPF, després va veure que això doncs, no, Madrid no li acceptava i va parlar del Consorci d'Inversions, ara parla de la Societat d'Inversions, ha anat reduint doncs, també les seves expectatives amb una línia orbital, una línia orbital que, per cert, l'hem votat tots, nosaltres també, Junts per Catalunya, diverses vegades a favor aquí al Parlament de Catalunya. Aquesta línia doncs, que va de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, aquests 120 quilòmetres que aprofita part d'altres línies que hi ha, però que es acaba de completar i que és una línia important perquè descentralitza les rodalies i el transport públic al nostre país. Nosaltres l'hem votat a favor i l'hem defensat. Ja està, ja queda clar que aquesta va endavant, només faltaria. Però és un projecte que es comenci a executar, estem parlant de 15-20 anys vista. Per tant, ja està clar que s'ha de fer, ja ho hem dit, i a més és un projecte a llarg termini. Els problemes dels catalans per on passen? Per altres coses que encara no estan acordades i que a més siguin a molt curt termini, com és, per exemple, que Rodalies doncs, funcioni. I a dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
4: Dono per fet que Junts presentarà esmena a la totalitat als pressupostos, com de fet ja va fer en el primer intent de negociació al mes de març.
11: Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquests pressupostos. Són uns pressupostos que ja venen marcats per 6 diputats del 135, en concret per els diputats doncs, de Comuns, amb unes polítiques d'habitatge, de fiscalitat, que van absolutament en contra del que necessita el país. I, per tant, nosaltres aquests pressupostos no els volem de cap manera. Això és així. Dit això, primer que els presentin, i fins i tot m'atreviria a dir que els presentin i que no els retirin, perquè és el que van fer la darrera vegada que els van presentar i per primera vegada a la història els van haver de retirar del Parlament de Catalunya.
4: Ara que estem a la meitat de la legislatura, creu que el president Illa podrà esgotar el mandat?
11: Jo el que segur que ha esgotat ja és la paciència dels catalans. Això segur.
4: Canviem ara de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
11: Plantaria tomàquets a casa. Tenim una casa de pagès i als camps de casa sempre he pensat que seria molt bonic fer diferents varietats de tomàquet i, a més, poder-ho combinar amb energia fotovoltaica. Això és un projecte que a la llarga em fa il·lusió.
4: Amb quin diputat o diputada que no sigui de Junts compartiria un dinar i una sobretaula distesa?
11: Doncs, per exemple, amb l'Alba Camps, diputada d'Esquerra Republicana, que m'alegro moltíssim que hagi tornat al Parlament de Catalunya.
4: Aquest estiu té previst pujar alguna muntanya per coronar algun cim a vostè que li agrada tant?
11: Seria el primer estiu de la meva vida que no faig un cim, eh? Per tant, espero que algun o altre sí. Sí que és veritat que ara mateix no en tinc cap en ment. Ho dic una mica mentida. Sí que estic escrivint un altre relat curt, a mi m'agrada escriure també una mica, i estic escrivint un relat curt en què el protagonista doncs, es planteja el repte d'escalar una cresta, i tot i que jo li he canviat el nom, sé quina cresta em refereixo, de l'Alta Garrotxa, i espero doncs, poder-la anar a grimpar aquest estiu.
4: És puntual quan queda amb algú?
11: Procuro ser-ho, sí. A vegades per circumstàncies, sobretot si vaig amb Rodalia Renfe, no ho soc, però procuro ser-ho.
4: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
11: Responsable, i això té una derivada positiva i una altra de negativa.
4: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
11: Que aconseguíssim posar les bases perquè la societat catalana tornés a tenir la il·lusió per tornar a engegar el procés cap a la independència.
4: Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
11: Moltes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
0: Passen 2 minuts de 3:15. Cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes. Carmina Mala-Garriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Ara mateix hi ha retencions a l'AP7, de Mollet, a la Roca del Vallès, en sentit nord, i un punt de retenció també a Martorell, en sentit sud. També a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C-60, a Argentona, per enllaçar amb la C-32. A l'N-340, al Vendrell, hi ha retencions intermitents perquè s'investiga un accident. També a l'N2, a Maçanet de la Selva, en sentit nord, a la C-63, a Lloret de Mar, en tots dos sentits, a la C-32, a Montgat i a Mataró, en sentit nord. A la B-20, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Gavà. A la 2, a Sant Joan d'Espí, cap a les rondes barcelonines. Tant a la C-58 com a la C-33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. Una va molt plena, la ronda de dalt entre Pedralbes i el passeig de Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la zona franca a Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
12: Les properes hores seguim parlant de sol, de temperatures que s'enfilaran fins als 20, 23, 24 graus, allà on pugin més, amb una tarda més assolellada ponent a les comarques de les Terres de l'Ebre, fins i tot al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, però també amb nuvolades que guanyaran terreny al nord del país, fins i tot amb alguns ruixats que afectaran sobretot zones de muntanya, àrees del Pirineu o l'interior de les comarques gironines, amb una cota de neu que té tendència a pujar cap als 1.800 metres d'alçada. Situació d'inestabilitat també aquest diumenge, al matí amb més sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Camp de Tarragona, potser un sol entrenyinar per la presència de núvols prims, i nuvolades ja durant el matí que podrien donar algun ruixat en àrees del Maresme, el Vallès, fins i tot a la Selva, Gironès, uns ruixats que a la tarda guanyaran terreny i extensió en tota l'àrea del Pirineu i sobretot a les comarques gironines, on localment podrien descarregar amb moderada forta intensitat. Un diumenge a la tarda en què es mantindran més estones amb sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I a tot arreu, amb temperatura amb tendència a pujar una miqueta, amb un ambient que serà una miqueta més suau, tot i que al matí les primeres hores del dia, les temperatures continuaran relativament baixes. Dilluns, la setmana començarà amb similar a la diumenge, amb aquests intervals en núvols més trencats a les comarques de Ponent i al sud, i amb nuvolades més destacables cap al nord i al nord-est, fins i tot amb precipitacions en aquesta zona. A partir, però, de dimarts-dimecres, la situació sembla que té tendència a encalmar-se, tot i que amb ruixats a la tarda al Pirineu, i la temperatura, a partir de dimarts-dimecres, tendirà a pujar amb un ambient que serà més suau, més càlid, a mitjans de setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillé. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare en la pell de dos personatges, una mare i un fill que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluer. Marta Vives.
1: Ironia i malabava en aquest Hamlet de Lluïsa Cunillé, escrita el 2014 i que encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis del centre de Copenhaguen, explica la història de la lluita per la seva existència i, per tant, per la seva identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor del món.
2: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de l'infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no?
1: Dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i que es plantegen si ser o no ser, és a dir, la vida o la mort i, per tant, el suïcidi.
2: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
3: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho. I així avança l'obra.
1: Un muntatge que excel·leix en el text, en la direcció i en la magnífica interpretació. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
0: Comencen els actes de commemoració del 120è aniversari del naufragi del Sirio davant la costa murciana. El transatlàntic italià aportava a bord prop de 1.500 persones, moltes d'elles catalanes, amb rumb al Brasil i l'Argentina. Però el 4 d'agost de 1906, el vaixell va naufragar i van morir centenars de persones. Un naufragi que la història ha oblidat. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
4: Fue olvidado de la memoria colectiva porque el Sirio fue una tragedia fundamentalmente de gente humilde, de emigrantes, y no era un barco de lujo como después sería, por ejemplo, el Titanic, ¿no? En Italia todavía se le conoce como el Titanic de los pobres.
0: Entre el passatge hi havia moltes famílies humils catalanes, passatgers clandestins i també referents culturals de l'època, ens ho explica Lola Gutiérrez, autora del llibre d'investigació sobre el naufragi Playa de Poniente.
5: En el Sirio havia bastante pasaje català. La prueba es de Lola Milanés Borré, una cantante catalana muy afamada que iba a hacer las Américas. Y bueno, en el momento de la tragedia ella no sabe nada. Apareció en Torrevieja 15 días más tarde, que la reconocieron por las iniciales de la enagua.
0: El naufragi va activar la solidaritat dels pescadors de la zona en el que es coneix com un dels grans rescats civils de la història de la navegació. Ara, 120 anys després, es vol tornar a mirar cap al mar per recuperar la memòria d'una època marcada per la migració i, en aquest cas, per la tragèdia. Marta Hernández és una de les impulsores dels actes de commemoració.
6: Estem parlant d'un naufragi, d'una història de migració, estem parlant de memòria, estem parlant de totes aquestes coses perquè no hem de perdre de vista que aquests transatlàntics el que feien era portar la gent cap a un nou món, cap a una nova vida.
0: Els actes de commemoració han començat a Múrcia i passaran per Barcelona, Vilassar, Alacant i Madrid.
7: Esports.
0: Biel Cadilla, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Acosta sortirà des de la Pol al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de KTM ha estat el més ràpid en la classificació d'aquest matí per davant de Franco Morbidelli i d'Àlex Márquez, que ha arribat tercer a 3 dècimes de l'italià. El pilot de Cervera, que ja va guanyar la temporada passada al circuit de Barcelona-Catalunya, diu que té bones sensacions. Són declaracions al 3CAT.
9: No hem fet la volta perfecta. L'última venia bastant millor, però l'últim circuit he fet una petita errada fora de la curva 10, però per tot el demés em sento bé, em sento competitiu. Hem tingut problemes aquest matí, però li hem donat molt bé la volta al quali.
8: La d'avui és la segona pole de Pedro Acosta. A MotoGP, el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha caigut i sortirà 12è. Maverick Viñales ho farà en 17a posició i Àlex Rins en la 19a. La cursa sprint a partir de les 3 de la tarda en directe per Catalunya Ràdio i TV3. En futbol, el Barça de Pere Romeu juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. La capitana del Barça, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana a l'equip que ofereixi la seva millor versió.
7: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
8: El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. Pere Romeu ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
10: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, Frenkie de Jong i Marcus Rashford han estat les principals absències en l'entrenament.

0: un mes y lo seguiré pensando que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Hinoy y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
1: Arbeloa també s'ha referit a les declaracions de Kylian Mbappé després del partit de dijous contra l'Oviedo, en què va ser suplent. El tècnic blanc diu que li sembla un bon símptoma que el davanter francès no estigués satisfet. El Girona jugarà demà un partit transcendental per aconseguir la permanència al camp de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers tindran 8 baixes: Marcos Llorente per sanció i 7 lesionats: Julián Álvarez, Nico González, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Nahuel Molina i José María Jiménez. Cap d'ells no s'ha entrenat aquest matí. Això sí, tornen Àlex Baena, baixa per sanció, al Sadar, i Giuliano Simeone, recuperat ja de la seva lesió.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, avui es disputen 2 partits en presència catalana, jornada 32, a les 6 Breogán Girona i a les 9 del vespre Manresa Saragossa. En waterpolo, avui es decidiran els 4 equips classificats per la final a 4 de la Champions femenina de mitjans de juny a Malta. Sortiran dels partits de tornada dels quarts de final. El Mataró visita la piscina del Roma, les mataronines defensen 4 gols a favor, el Sabadell jugarà a la piscina de l'Olympiacos amb les sabadellenques, que hauran de remuntar 5 gols en contra, i el Sant Andreu a la piscina del Bolyameni grec, on el primer duel va acabar amb empat. A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Avui Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo Catalunya. I a la Lliga de Futbol Sala, avui es tanca la fase regular amb la disputa de la 30a i última jornada unificada. Començarà ara a la 1 del migdia. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi, o bé simplement guanyar i esperar que perdin el Manzanares o el Valdepeñas. El tanca de l'Indústries, Marc Tolrà, es mostra optimista.
3: És una final, en aquest sentit, és que això ho faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
1: El Barça, de la seva banda, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo do Ferrol. I el Giro d'Itàlia, avui es disputa la 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo.
2: Trescat Info.

Salvador Illa es mostra disposat a tirar endavant amb els pressupostos amb l'aval d'Esquerra Republicana de Catalunya, però evita donar-ho per fet abans d'hora. Està previst que dilluns el Partit dels Socialistes de Catalunya i els Republicans rubriquin l'acord, desencallat amb la línia del tren orbital, i que dimecres el validi la Moncloa. Hamas confirma la mort del seu líder militar, considerat un dels cervells del 7 d'octubre, per Israel. L'alt càrrec palestí va morir ahir en els atacs israelians que van deixar com a mínim 7 morts a la franja de Gaza. Els Estats Units afirmen haver matat el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria, en col·laboració amb les autoritats d'aquest país africà. Ho ha anunciat avui a la matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. I després ho han confirmat les autoritats nigerianes. Les retallades de l'administració Trump a l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament a l'Àfrica fan créixer els conflictes al continent. Ho conclou un estudi de Science que ha vist com els combats, les protestes i els aldarulls han augmentat en moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. Jornada de reflexió avui a Andalusia per les eleccions que s'hi celebren demà a la Junta. Les enquestes apunten que el Partit Popular fregarà la majoria absoluta, però caldrà esperar els resultats per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà o no a Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte de les eleccions d'ara fa 4 anys. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes ni

0: l'impacte creixent del canvi climàtic fan que Montserrat sigui un espai insegur per l'escalada. És el que defensen els professionals que avui s'hi reuneixen en una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 transplantaments renals. A les últimes dècades, els avenços en cirurgia, els tractaments i l'increment de donants vius han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat. Avui se celebra una nova edició de la Nit dels Museus, en què els equipaments obren fora de l'horari habitual, ofereixen exposicions de franc i organitzen diverses activitats. Hi participen gairebé un centenar d'equipaments de l'àrea metropolitana de Barcelona i també es faran gairebé 200 activitats a la resta del territori.
1: Esports.
2: Lewandowski anuncia el seu adeu al Barça. El davanter polonès ho ha fet en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes. També agraeix el suport de l'afició i diu que portarà Catalunya sempre al cor. Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Àlex Márquez, tercer, per darrere de Franco Morbidelli. Aquest migdia a les 3, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. I el Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Dia amb sol, temperatures suaus, tarda amb noves nuvolades al nord que donaran ruixats al Pirineu. La cota de neu anirà pujant progressivament cap als 1.800 metres. Demà al matí ruixats també al litoral nord, que a la tarda es faran més generals i poden ser intensos. Més sol a ponent i al sud i temperatures una miqueta més altes.
1: 3CAT Info.
0: Ara va ser en poc més de 4 minuts de la 1 del migdia, us informa Jaume Brufau. El president de la Generalitat, Salvador Illa, evita cantar victòria abans d'hora, però es mostra optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos. PSC i Republicans preveuen rubricar dilluns a Madrid els acords en infraestructures basats en la nova línia del tren orbital que el govern espanyol hauria de validar dimecres. A Illa n'ha parlat a Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies que hem seguit, amb l'enviat especial a Los Angeles, Albert Prat.
3: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
3: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty. Sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
4: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
3: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Les milícies de Hamas confirmen la mort d'un dels seus líders militars considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023. El primer ministre israelià i el ministre de Defensa també ho han confirmat en una nova jornada d'atacs a la Franja de Gaza que hi va deixar 7 víctimes mortals i una cinquantena de persones ferides en ple dia de la Nakba, que cada any es commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva. Avui al matí una mesquita de la ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel comandament de Hamas, mort en un atac israelià. L'exèrcit israelià ha anunciat també nous atacs contra Hezbollah al sud del Líban, l'endemà que els dos països hagin pactat allargar l'alt el foc 45 dies més. Ho anunciava ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. A les últimes hores, els bombardejos israelians han deixat 7 morts més, 3 d'ells paramèdics. I avui de matinada, Donald Trump també ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic, en aquest cas, en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social Truth, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió que ha qualificat de complexa i ha agraït la tasca d'aquest país africà en l'operació antiterrorista. Després, les autoritats nigerianes han confirmat la mort d'Abu Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Donald Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui acusa de perseguir cristians en aquest país. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten, diu, una amenaça existencial. Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat que hi ha al continent. Aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que jurava lleialtat a Estat Islàmic. I ens fixem també en les primeres conseqüències que està havent-hi ja de les retallades de l'administració nord-americana a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial de l'ajuda exterior. Un estudi internacional que s'ha publicat aquesta setmana a la revista Science ha conclòs precisament que els conflictes a l'Àfrica han augmentat a les regions on aquesta ajuda de l'agència nord-americana ja no hi arriba. Ens en parla del seu reportatge amb dades a la mà, la Núria Har, amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Estava al punt de mira de Donald Trump. Poc després de prendre possessió, el president nord-americà va desmantellar el 80% dels programes de l'agència de cooperació USAID.
6: The USAID is really corrupt.
7: L'agència de cooperació és realment corrupta. De debò, és corrupta i és incompetent. I realment molt corrupta.
6: And it's really corrupt.
5: La Casa Blanca ha retallat milions de dòlars en ajuda exterior a més d'un centenar de països. Una decisió política, en el seu moment sobtada i inesperada, que ha sacsejat la realitat de molts països africans, sobretot els que més depenen d'aquesta ajuda, com Nigèria. Ho explica a 3Cat Info, el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de l'Institut de Graduats de Ginebra i la Universitat de Lausana, Dominic Rochner.
8: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
5: La cancel·lació de molts contractes ha deixat governs locals, intermediaris i ciutadans sense marge de maniobra, i això, en molts casos, ha provocat més situacions de violència, com combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
8: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
5: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb tot tipus de cooperació.
8: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.
0: Quatre minuts i mig i serà un quart de dues.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Andalusia vota demà unes eleccions on el Partit Popular confia mantenir la majoria absoluta i el PSOE evitar una derrota històrica. La campanya electoral ha mogut poc els pronòstics de les primeres enquestes, però repassem ara quines cartes han jugat els diversos candidats que s'hi presenten, tots disputant-se l'andalusisme i el Partit Popular traient la carta contra Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: Són les eleccions autonòmiques amb més repercussió estatal i Catalunya també ha protagonitzat la campanya el nou model de finançament enfrontat Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
10: És un sistema que està dissenyat especialment per favorecer, en aquest cas, a Catalunya, perquè és el que han pactat amb els separatistes catalanes.
11: Proporciona a Andalucía 5.700 milions, la comunitat autònoma més beneficiada de tota.
9: La candidata socialista acaba d'aterrar de la Moncloa, arrossega la motxilla d'haver negociat el model amb Esquerra i això és un error, segons la politòloga Anna Salazar.
12: A mi juicio, error que una campanya electoral no se gana en tres meses. La candidata ha venido como candidata 3 meses antes de las elecciones.
9: I el finançament és una arma per al candidat del PP que alimenta el greuge comparatiu amb Catalunya, però l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i ara càrrec del PP andalús, Enric Millo, en culpa el govern espanyol.
13: Perquè en un moment determinat això, els catalans, tot això ha desaparegut molt d'aquí, perquè el propi Juanma Moreno, ell és català de naixement. El que s'ha produït el canvi, jo crec, és en que això ara no es percep, aquí no es viu com un atac als catalans. Es viu com un atac al govern d'Espanya que no distribueix bé la riquesa que hi ha a Espanya. O sigui, no és culpa dels catalans.
9: L'atac als pactes amb Catalunya, sumat a defensar l'orgull dels andalusos, és un còctel guanyador per a Moreno Bonilla.
13: Ell defensa doncs, el territori, no? I nosaltres no podem viure acomplexats davant de ningú. Ell ha creat autoestima i orgull de ser andalús, cosa que no era tan evident.
9: Però també el PSOE i les esquerres d'Endavant Andalusia i per Andalusia pugnen per capitalitzar l'andalusisme.
14: Adelante, Andalucía es el partido del pueblo andaluz.
15: Un gobierno andaluz es más andaluz cuanto más protege a su gente.
9: L'orgull de ser andalús és més que mai l'arma electoral d'aquesta campanya, Ana Salazar, politòloga.
16: Fíjate que en toda la campanya el andalucismo es un tema transversal. Todos han ido de verde, o sea, el verde ha sido el color predominante, los partidos han renunciado a sus colores corporativos, el PP no ha ido de azul, el PSOE no ha ido de rojo, no, todos han ido de verde.
9: Sí, el verd d'Andalusia, però no el verd de l'extrema dreta de Vox. Ara el Partit Popular intenta allunyar-se'n.
17: O este proyecto que nosotros hemos encarnado sigue adelante o nos metemos en un lío.
18: Gobernar con dignidad o gobernar de rodillas.
9: I és que Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó per a les futures eleccions espanyoles, un PP hegemònic, sense lligams a Vox, acaparant el centre polític i liderat per un perfil que es ven com a moderat, al contrari d'Isabel Díaz Ayuso. Celia Villalobos, exministra del PP.
19: Yo espero que Andalucía demuestre que confía en la necesidad de que los radicalismos de izquierda y de derechas no estén representados en el gobierno andaluz, perquè això no favorecerà a tots.
9: Però la resta d'Espanya no és com Andalusia i ara per ara Feijóo continua lligat a l'extrema dreta per arribar a la Moncloa, al PSOE i a Pedro Sánchez els queda el consol que una majoria absoluta a Andalusia pot ser només l'excepció per al PP.
20: Però són lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes y la desigualdad.
9: Les andaluses de demà seran l'últim assaig abans de les eleccions del 2027.
0: I la militància de Junts per Sabadell ha avalat concórrer les eleccions municipals de l'any que ve amb una candidatura conjunta amb Gent de Sabadell, Mescat i Identitat Sabadellenca en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra Republicana. L'assemblea dels juntaires es va fer ahir i no hi van poder assistir els dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Mates i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Els dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar a les reunions i defensar la seva candidatura a aquests pròxims comicis municipals.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de dues. Trànsit i temps a punt, àrea de servei. Primer connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
21: Bon dia, Jaume. En aquests moments queden retencions o intensitat més aviat. A la P7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit nord. Però també a la C60 Argentona per enllaçar amb la C32. A la C63 al terme de Lloret de Mar cap a la costa. També a la C32 a Montgat i a Mataró en sentit nord. A la B20 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud cap a Gavà. A la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat. Tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i el Passeig de Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
21: Bon dia.
1: El temps.
0: Previsió de Tomàs Molina.
22: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus, el mestral. perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs amb valors relativament sols a migdia a les zones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura, i de fet a finals de la setmana vinent l'ambient serà força més càlid.
2: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
3: Catalunya migdia.
4: Quines són les xifres? Bon dia.
3: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
4: de Catalunya. I les hores extres que compren.
3: Parem atenció a tots els fronts informatius.
23: Sí, tindrà l'encàrrec.
2: A dos quarts de tres als esports.
3: D'aquí.
24: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
3: I de la resta del món.
4: Des de la cimera internacional que s'ha...
3: Faci el temps que faci.
25: Més aviat sol i una petita interrupció.
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Professionals de l'escalada, Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers i tècnics de natura es reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons hem pogut saber en aquesta emissora, entre els molts temes que es debatran, hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa. Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors, ara fa un mes, en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, ens n'ha parlat aquesta emissora.
26: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
0: Les últimes dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
27: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: La jornada s'acaba avui a la tarda i també compta amb la participació d'experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural. Els transplantaments de ronyó han canviat la vida de milers de persones a Catalunya. La Fundació Puigverd de Barcelona ha arribat als 3.000 transplantaments renals a la seva història. Una fita mèdica que posa en relleu l'evolució de la cirurgia, dels tractaments i també de la donació d'òrgans. Hem pogut parlar amb pacients i especialistes per entendre com ha canviat aquesta realitat durant les últimes dècades. És una informació que ha elaborat Cèlia Forment amb el muntatge tècnic de Diego Monroy.
28: Darrere les xifres hi ha persones que han recuperat una vida normal després d'anys de diàlisi i limitacions físiques. És el cas de l'Àngel Ferreny de Balaguer, a la Noguera, que assegura que ha recuperat completament la qualitat de vida.
29: Jo tenia problemes, me cansava molt,
5: estava apurat. Al mínim esforç pujava quatre escales i ja bufava, ja estava cansat. I ara la veritat és que ja vaig a caminar, vaig a córrer, faig una vida completament normal.
28: L'Àngel és receptor d'un ronyó donat per la seva dona, després que la seva germana no pogués ser compatible per motius mèdics.
5: Primer es va oferir la meva germana. Va començar a fer les proves, perquè la meva germana té 10 anys més que jo. I a l'últim moment li van tombar. Li van dir que el seu ronyó, pues, en principi, m'aniria bé, però al cap de 2-3 anys me l'haurien de canviar una altra vegada. Pues, davant d'aquesta circumstància, la meva dona s'hi va oferir i va dir tranquil, que te'l dono jo.
28: La Fundació Puigverd celebra haver arribat als 3.000 trasplantaments de ronyó. El centre, referent en nefrologia i trasplantament renal, destaca l'augment de donants vius i l'evolució de tècniques que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat mèdica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
6: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en la utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
28: Això ha permès ampliar el perfil de receptors i oferir aquesta opció a pacients que fa uns anys no haurien pogut ser trasplantats. La doctora destaca que cada vegada es fan trasplantaments amb més persones grans, però amb un seguiment molt més exhaustiu abans i després de la intervenció. La manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
6: Volem trasplantar molta gent i no tenim suficients òrgans, i encara menys òrgans amb qualitat alta. Això ha fet que en aquests moments, i mentre no disposem d'òrgans d'una altra font, doncs haguem de tirar del donant viu. I ens hem hagut de posar les piles i realment un percentatge molt important ja dels nostres trasplantaments venen de donants vius, no? De persones properes al receptor que estan disposades a donar un òrgan en vida.
28: Xavier Caballero de León fa 3 anys va rebre un trasplantament de ronyó del seu company de feina, Ramon Muñoz. Explica com aquesta donació li va canviar la vida i li va permetre recuperar la normalitat.
7: En mi caso, la enfermedad es silenciosa. Quiero decir, tú vas notando síntomas, pero no te haces a la idea. Yo hablo con un compañero de trabajo, le explico mi situación y me dice que él está dispuesto en la mitad del camino de las pruebas previas y yo seguir sin creyéndome que eso estaba pasando. Creo que fue Ramón el que pilotó todo el proceso y el que tuvo claro el proceso. Yo iba a rebufo y agradecérselo de por vida.
28: Y tot va anar bé.
7: Entonces, para mí, el buen momento fue cuando entramos los dos para el trasplante. Tengo el momento de ver que Ramón estaba bien. Yo estaba muy preocupado porque mi donante no sufriera nada. Se han espaciado los controles y yo hago una vida a nivel personal y laboral normal.
28: 4 dècades després del primer trasplantament de ronyó a la Fundació Puigverd, els especialistes asseguren que el gran objectiu continua sent el mateix: oferir més oportunitats de vida amb les màximes garanties mèdiques possibles.
1: Trescat Info.
0: Vial Cadilla, bon dia.
8: Bon dia, Jaume.
0: Poc més de 5 minuts i seran 2:15. Ara amb en Vial.
1: Esports.
8: I amb aquesta notícia que hem conegut fa poca estona, i és que Robert Lewandowski ha confirmat que deixarà el Barça a final de temporada.
10: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling...
8: El davanter polonès ho ha anunciat amb aquest vídeo a les xarxes socials. Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana, ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits amb el Barça i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. L'Espanyol, de la seva banda, mentre que el Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Betis, que serà aquest comiat de Lewandowski, l'Espanyol, com dèiem, jugarà al camp de l'Osasuna, una mica més tranquil després de la victòria de l'altre dia contra l'Atlètic Club, però ha parlat Manolo González. Sergi Andreu, bon dia. Està més tranquil el tècnic blanquiblau?
11: Sí, bon dia, en efecte. De fet, el vestidor s'hi respira un aire d'alegria i de confiança després de la gran victòria de dimecres contra l'Atlètic Club de Bilbao. Aquests 3 punts de dimecres, ha explicat Manolo, que han reforçat a nivell de moral i de confiança per tal de poder competir al màxim nivell aquests propers 2 partits. La importància de demà defensar bé les entrades laterals. Sabem que l'Osasuna té el punt fort dels centres laterals i en això ha insistit avui Manolo. Sobre la possibilitat, l'especulació que s'ha parlat aquests dies, que els dos equips que en un punt segurament ja farien per la permanència puguin pactar-lo, Manolo no hi ha cregut gens. Diu que això són cabòries dels que s'avorreixen, ha dit literalment el tècnic blanc i blau, i que demà l'equip, l'Espanyol, sortirà a guanyar. S'espera, diu Manolo, un partit amb molta intensitat, de ritme alt i duríssim, que l'Espanyol espera poder jugar al màxim nivell per poder endur-se els 3 punts que li garanteixin ja sí d'una forma permanent i definitiva la permanència. Per demà, només l'única baixa del lesionat Engonge.
8: Gràcies, Sergi. El Girona jugarà també demà un partit transcendental per aconseguir la permanència al camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera Van de Beek. I encara en futbol, el Barça de Pere Romeu juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Parlem ara de motor, perquè al Gran Premi de Catalunya de MotoGP tenim en marxa, en aquest cas, els entrenaments oficials de Moto3 amb el català Joel Esteban des del circuit de Barcelona-Catalunya. Montmeló, Oriol Rodríguez, bon dia.
12: Bon dia, s'han acabat ara aquests entrenaments oficials. Ja tenim la graella de sortida d'aquesta cursa de Moto3 amb el pilot argentí nascut a Barcelona, Valentí Perrone, que sortirà des de la pole position. Ha estat 5 mil·lèsimes més ràpid que David Muñoz, que ha acabat a la segona posició, i Uriarte a la tercera posició. Aquesta serà la primera fila de la graella, amb el líder Máximo Quiles des de la tercera fila, sortint des de la setena plaça, i el català Joel Esteban, que el trobem a l'onzena posició en aquests entrenaments oficials. Per tant, haurà de sortir des de la quarta fila de la grella de sortida, pràcticament a mig segon del temps que ha marcat Perroni, 434 mil·lèsimes. Recordem que abans s'ha fet la lluita per la pole position a la categoria reina, la categoria de MotoGP, i que Pedro Costa, pilot de Murcia, sortia des de la primera posició a la cursa sprint que es disputarà d'aquí una hora i mitja, a partir de les 3 de la tarda, amb el català Àlex Márquez, que ha fet uns bons entrenaments oficials, que està capaç d'aconseguir la segona plaça. Per tant, Àlex Márquez és aquesta tercera plaça per Àlex Márquez. Per tant, Àlex Márquez en aquesta primera fila de la graella, en aquesta cursa sprint que començarà a les 3 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio, també a TV3.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I a la Lliga de Futbol Sala avui es tanca la fase regular amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Santa Coloma de Gramenet. Francesc Ripoll, bon dia.
13: Bon dia, sí. Un partit que el va l'Indústria Santa Coloma ha de guanyar sí o sí. Ha de guanyar per 6 gols o més per assegurar-se de forma directa la classificació al play-off, o bé guanyar i esperar uns resultats que ara mateix s'estarien donant perquè el Valdepeñas, un altre dels rivals, està perdent. Per tant, ara un gol de l'Indústria Santa Coloma faria que hi hagi un triple empat i, per tant, els colomencs disputarien play-off. Però perquè això passi de guanyar, de moment no passa. 5 de la primera, 5 minuts per arribar al descans. Indústria 0, Jaén 0.
8: Gràcies, Francesc. I el Barça, que ja no s'hi juga res, ja té assegurat la primera plaça, està perdent per 2-1 a la pista de l'Opa Rulo de Ferrol.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45 i a aquesta hora destaquem que Salvador Illa es mostra optimista per tirar endavant amb els pressupostos amb l'aval d'Esquerra, però de moment evita encara donar-ho per fet. Està previst que dilluns PSC i Esquerra rubriquin l'acord desencallat amb la línia de tren orbital i que dimecres també el validi la Moncloa en una bilateral que es farà a Madrid. Hamas confirma la mort del seu líder militar, considerat un dels cervells del 7 d'octubre del 2023 per Israel. L'alt càrrec palestí va morir ahir en atacs israelians que van deixar també com a mínim 7 morts més a la franja de Gaza. Montserrat és un espai segur per l'escalada i ni l'accident mortal d'ara fa un mes ni l'impacte creixent del canvi climàtic el fan insegur. És el que defensen avui en una jornada que fan professionals que s'hi reuneixen per debatre sobre l'escalada i la seva regulació. Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les dues. Han detingut tres homes, tres policies canadencs que estaven de vacances aquí a Barcelona per haver presumptament agredit sexualment i pegat una prostituta en un taxi a Barcelona. Els fets van passar dimecres a Ciutat Vella. A dos els van detenir dimecres mateix i a l'altre a Palma. Diversos actes de memòria commemoren els 120 anys del naufragi del Sirio, un transatlàntic en què hi viatjaven gairebé 1.500 persones que anaven a fer les Amèriques i que l'any 1906 es va acabar enfonsant davant de la costa de Múrcia. Centenars d'aquestes persones que van morir eren catalans. Biel Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume.
1: Biel, esports.
2: El nom destacat del dia, sens dubte, és el de Robert Lewandowski, que ha anunciat el seu adeu al Barça. Ja sabíem que acabava contracte, encara no l'havia renovat, doncs no ho farà. Finalment, en un vídeo a les xarxes socials, ha anunciat que ha arribat l'hora, després de 4 anys, al Club Laurana de buscar nous reptes.
1: Migdia amb clarianes al centre i al sud, així continuarà les pròximes hores, ruixats al nord, neu per damunt dels 1.800 metres, temperatures una miqueta més altes. Demà, encara pluges al nord, més sol al centre i al sud del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha evitat cantar victòria abans d'hora, però es comença a mostrar optimista de cara a l'aval d'Esquerra Republicana de Catalunya als pressupostos catalans. El partit dels socialistes de Catalunya i els republicans preveuen rubricar dilluns els acords en infraestructures basats en la nova línia del tren orbital i que el govern espanyol ho validi dimecres en una bilateral que es farà a Madrid. Illa n'ha parlat des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies als Estats Units, que hem seguit de prop amb l'enviada especial de 3CAT Info a Los Angeles, Albert Prat.
3: Durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
3: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
4: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, si es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
3: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les tres xemeneies del Besòs.
1: El sindicat majoritari del sector educatiu, la USTEC, reclama als socis de govern que aprofitin la negociació d'aquests comptes per fer pressió i que els números incorporin les propostes del professorat. N'ha parlat ara fa tot just uns minuts la seva portaveu, Iolanda Segura, des de Barcelona, després d'una reunió del Consell Nacional del Sindicat, que hem seguit també amb la Marta Sánchez.
5: La portaveu del principal sindicat de docents lamenta que el govern no estigui negociant a contrarrellotge amb ells i demana que en un moment en què els pressupostos estan a punt de tancar-se, l'educació sigui una línia vermella en la seva negociació. Fa aquesta crida a Esquerra i PSC.
0: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
5: Per ara es manté el calendari d'aturades amb una nova paga general el dia 27 de maig. La propera reunió de la mesa sectorial serà dimecres. L'USTEC manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu, la baixada de les ràtios, menys burocràcia i un pla de xoc per la inclusiva.
1: Les milícies de Hamas confirmen la mort d'un dels seus líders militars considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023. El primer ministre israelià i el ministre de Defensa també ho han confirmat en una nova jornada, però, d'atacs a la franja de Gaza que hi deixava 7 víctimes mortals i una cinquantena de persones ferides en ple dia de la Nakba per commemorar l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva. Avui al matí una mesquita de ciutat de Gaza ha oficiat el funeral per aquest comandament de Hamas mort a l'atac israelià. Ni l'accident mortal que va haver ara fa un mes, ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per a l'escalada. Això ho defensen alguns experts que avui analitzen, en una reunió que hi mantenen, totes aquestes qüestions amb una jornada tècnica per tal de debatre la convivència entre la pràctica de l'escalada i el respecte pel medi natural. Amb Maria Guixà podem conèixer una mica més què suposa fer escalada a Montserrat, en una muntanya convertida per a moltes persones en un punt de referència mundial per fer-hi aquesta activitat. Take a hit
6: of anything. El despreniment de pedres de l'11 d'abril va afectar aquest sector d'escalada ubicat a Can Jorba, al terme del Bruc, i va sorprendre dos escaladors de 30 anys que van morir a l'hospital com a conseqüència de les ferides. Eduard Sánchez, sergent del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que no es va tractar ni d'una imprudència ni d'un problema tècnic de la via.
7: En aquell moment de l'accident no estaven escalant. Estaven a terra, estaven menjant l'entrepà del berenar i va ser un punt de mala sort. Es van caure les pedres que van de més amunt. No va ser fruit de poca seguretat de l'escalada.
6: Davant la possibilitat de nous despreniments, després de l'accident es va tancar el sector afectat i es van desequipar 5 vies. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
8: És un esport de risc, però Montserrat és segura per a la pràctica de l'escalada. Els escaladors prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden.
6: El darrer informe del 2025 sobre les actuacions dels bombers a Montserrat confirma la tendència a la baixa en aquest àmbit, que traduït en percentatge no arriba al 10%. L'any passat només se'n van fer 9 de rescats d'escalada. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez.
7: No és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
6: Nous rescats són pocs si ho comparem amb la quantitat de vies que ara mateix estan catalogades. En consten més de 6.500, per tots els gustos i per tots els nivells. Lucía Jiménez, tècnica del patronat.
9: Al final de muntanya, doncs, hi cauen pedres. També podria haver passat passejant i assegut al costat d'una paret. Hi ha zones que són més propenses a que hi hagi despreniments i hi ha zones que menys, però bueno, és un risc que assumeixes.
6: Per escaladors experimentats com l'Armand Ballart, pioner i oberturista de vies, Montserrat representa el concepte de l'escalada total. Hi ha obert gairebé un centenar de vies, la primera el 1978, a la paret de l'Eri. Ballart, però, alerta del risc que comporta la degradació morfològica de la muntanya.
10: El canvi climàtic que fa que plogui molt, de cop i volta, i ho degradi més. Tots els cims de Montserrat, totes les parets a dalt, acostuma a haver-hi molta roca suelta, no? Llavors tot això baixa. Clar, si tens la mala fortuna de que estàs a sota, pues malament. Montserrat pot passar amb bastanta més freqüència perquè el terreny està així de fotut i el fotut és que hi ha moltes cabres que ronden per dalt, caminen i sense voler tiren una pedra.
6: Per l'extens ventall de possibilitats que ofereix Montserrat, tant pels escaladors novells com pels experimentats, segons organismes com la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la inversió en formació i material són paràmetres inqüestionables per garantir la seguretat. Jeroni Garcia, cap de l'àrea de Seguretat i Salut de la FEC.
11: Sempre estem intentant fomentar que la gent es formi o vagi de la mà d'escaladors experts, no? O guies de muntanya, que contactin, no? I que es comencin a iniciar de forma segura. Però sempre coneixent el material, saber utilitzar el material.
1: Trescat Info. Poc més de 4 minuts i seran 3:15. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes per haver presumptament agredit sexualment i pegat una prostituta en un taxi a Barcelona. Els 3 detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances aquí. Els fets van passar dimecres quan tots 3 anaven en taxi amb aquesta dona. En un moment donat, un dels homes hauria volgut fer-li tocaments i davant de la negativa d'ella, un altre la va pegar. La dona va presentar denúncia per agressió sexual i lesions. El mateix dimecres, els Mossos d'Esquadra van poder detenir 2 dels homes, l'autor de les agressions va passar a disposició judicial i a l'altre el van deixar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat a agents de l'autoritat. Els Mossos van activar una alerta per detenir el tercer sospitós dels fets, que havia aconseguit fugir, però que va acabar arrestat ahir, a Palma. A Cardedeu, al Vallès Oriental, han detingut 2 persones per haver fet pagaments amb bitllets falsos de 50 euros. Tots 2 detinguts, uns homes i una dona de 29 i 32 anys, van cometre moltes estafes durant un parell de mesos a venedors de loteria i altres comerciants en diverses poblacions de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró. Acumulen una 20ena d'antecedents i feien servir un nadó per distraure a les víctimes i enganyar-les. La investigació dels Mossos va començar al març arran de diferents denúncies que hi va haver. Les detencions es van fer el dia 5. Al domicili dels arrestats, la policia va confiscar gairebé una 60ena de bitllets falsos, 3 dispositius mòbils i diversa documentació que havien robat. Tots 2 van passar a disposició judicial el dia 7 com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i falsificació de moneda.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Fa 120 anys i davant de la costa del Cap de Palos, a Cartagena, Múrcia, es va produir un dels grans naufragis de la història de la navegació. El Sirio, un transatlàntic amb gairebé 1.500 persones a bord, moltes de les quals famílies catalanes que anaven a fer les Amèriques, es va enfonsar davant de la mirada atònita dels habitants de la zona. Ara un grup de persones vol recuperar de l'oblit un incident que va marcar tota una època. Aquesta setmana ja s'ha fet el primer acte a Múrcia i a partir d'aquí la commemoració passarà també per Madrid, Barcelona, Vilassar de Mar i Alacant, Toni Fortesa.
13: A principi del segle XX, la pobresa i la falta de recursos van empènyer milers de persones del sud d'Europa a migrar cap a Amèrica. L'agost del 1906, el transatlàntic italià Sirio connectava Gènova i Barcelona amb Rio de Janeiro i Buenos Aires, entre altres ports. Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena, posa el Sirio com a exemple del que es vivia en l'Europa d'aquell temps.
14: Era un barco que estava cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
13: El viatge va acabar tràgicament el 4 d'agost del 1906, quan el vaixell va topar amb els esculls de les Illes Formiga davant el Cap de Palos i es va enfonsar. La sobrepoblació del passatge i la mala gestió de la tripulació van agreujar una situació que va deixar centenars de morts. Tot i això, l'enfonsament va quedar pràcticament oblidat.
14: Fue olvidado de la memoria colectiva porque el Sirio fue una tragedia fundamentalmente de gente humilde, de emigrantes, y no era un barco de lujo como después sería, por ejemplo, el Titanic, ¿no? En Italia todavía se le conoce como el Titanic de los pobres.
13: Lola Gutiérrez ha investigat aquella jornada i ha publicat el llibre Playa de Poniente.
15: La imagen que más se me repetía en la cabeza cuando estaba escribiendo el libro pues era la de esos niños en la playa de Poniente buscando a sus padres y la de esos padres desesperados buscando a sus hijos.
13: Entre el passatge català, famílies humils i també referents culturals de l'època.
15: En el Sirio había bastante pasaje català. La prueba es de Lola Milanés Borré, una cantante catalana muy afamada que iba a hacer las Américas. Y bueno, en el momento de la tragedia ella no sabe nada. Apareció en Torrevieja 15 días más tarde, que la reconocieron por las iniciales de l'Enagua.
13: Josep Maristany, un reconegut tenor del Masnou, va aconseguir sobreviure, però no va poder tornar a cantar mai més fruit de l'incident. Maristany va ser una de les persones que van poder ser rescatades en el que es coneix com la màxima acció civil de rescat de la història de la navegació.
16: Fue una operación de salvamento que fue improvisada, pero absolutamente heroica, porque estaba realizada por propia gente también que era humilde del mar. y no por medios oficiales, ni por salvamento marítimo, ni por las autoridades de marina.
15: Los pescadores fueron los héroes, desde luego. Se lanzaron al mar sin pensar en sus propias vidas.
13: Entre els rescatadors destaca l'alacantí Vicent Buigas, que amb el seu veler va salvar fins a 400 persones. Ara, 120 anys després, es vol tornar a mirar cap al mar per recuperar la memòria d'una època marcada per la migració, l'esperança i la tragèdia.
17: Estem parlant d'un naufragi, d'una història de migració, estem parlant de memòria, estem parlant de totes aquestes coses perquè no hem de perdre de vista que aquests transatlàntics el que feien era portar la gent cap a un nou món, cap a una nova vida.
13: Aquesta és la Marta Hernández, comunicadora i una de les impulsores d'un homenatge que tindrà el seu acte central al Cap de Palos i que també passarà per Barcelona i Vilassar.
18: Ens agradaria que les persones que participessin als actes commemoratius dels 120 anys tinguessin la sensació d'estar participant d'un fet de fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereja a la nostra història.
13: El Sirio parla d'un passat mediterrani marcat per l'esperança i la tragèdia i d'un mar que, més d'un segle després, encara guarda els seus noms.
12: Trescat Info.
1: Àrea de servei ara. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
19: Bon dia, Jaume. Se circula amb fluïdesa ara ja a aquesta hora a la P7, però hi ha altres punts de retenció. Direm, per exemple, que està tallada totalment la C-1414 entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per un accident. Retencions encara de la C-55 a Manresa en sentit sud, a la C-60 a Argentona, cap a l'enllaç amb la C-32. Tant a la B-10 com a la B-20, retencions a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Tant a la C-58 com a la C-33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. I també a la Ronda Litoral, entre el Poblenou i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
19: Bon dia.
12: El temps.
1: Tomàs Molina.
20: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs amb valors relativament suaus a migdia a les zones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya Central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
1: Museus i espais patrimonials de tot Catalunya obren avui les portes de franc des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada per celebrar una nova edició de la Nit dels Museus. Els visitants podran gaudir d'activitats com concerts, tallers, teatre i diverses rutes guiades nocturnes, Montse Mas.
2: A Barcelona i la seva corona urbana s'hi han sumat 94 equipaments. Alguns s'incorporen aquest any, com el Gran Hotel Bàrcino, amb un paviment romà descobert recentment. I d'altres es presenten renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora dels museus municipals.
21: La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. Enguany celebrem també el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Però bé, de fet, hi ha activitat, tallers... i concerts a tota la ciutat durant tota la nit.
2: Enguany la programació ha volgut posar un focus especial en el públic jove, com afegeix Torres.
21: Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Grecotecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya. De fet, confiem en que tot el públic pugui trobar una activitat, un concert, una exposició que sigui del seu interès.
2: La nit dels museus s'estendrà a tot el país amb portes obertes i activitats singulars, des de visites al capvespre per les ruïnes d'Empúries fins a un màping sobre el retaule de Sant Pere de Púbol al Museu d'Art de Girona. A Tarragona es podrà seguir una ruta per 9 centres diferents i Lleida batrà el seu rècord amb 12 espais oberts, sumant-hi museus de Cervera o Gerri de la Sal. Tot i que l'accés és lliure i gratuït a totes les col·leccions, es recomana consultar els webs oficials, ja que algunes activitats requereixen reserva prèvia per qüestions d'aforament.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà hi presenta la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han sigut els altres protagonistes de les últimes hores que hem seguit amb el nostre enviat especial, Marc Garriga.
22: Surprise! We are going on a jet.
23: What?
24: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar.
25: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
24: Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora, on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i després de la projecció ha admès que s'ha emocionat.
26: És el primer cop que mostrem la pel·lícula i aquests aplaudiments ens fan superfeliços. Jo cada cop que la veig ploro. Tinc aquest aire de dur, però tinc un cor tendre. Gràcies a tots.
24: Cantona, de fet, també presentarà a Canes una altra pel·lícula, en aquest cas com a intèrpret.
1: Ja tenim a l'estudi en Biel Cadilla. Biel, bon dia.
27: Bon dia, Jaume.
1: De seguida amb ell els esports, però abans...
28: No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón.
1: Pastora.
28: No me llames Dolores, llámame Lola.
1: Amb les entrades exaurides presenta el nou disc que es titula 25 años buscando follón. La cita avui a la Sala Apolo a les 8 de la tarda. Referents absolut del pop electrònic de començaments del 2000 tornen per celebrar els seus 25 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que passa per Barcelona, al Guitar Barcelona, i amb un nou disc de versions d'algunes de les seves cançons.
28: Me pregunto si es capricho.
1: Des d'aquesta inolvidable Lola, que va irrompre a totes les pistes de ball, Pastora es va convertir en una de les propostes més singulars i influents, pionera del que ells mateixos van definir com a pop electrodomèstic.
28: Venga, dame más noches, venga.
1: Avui comencen a Barcelona, però continuaran celebrant-ho al Festival Abadal, a Avinyó, al NEC de Calella, com a concerts més immediats. N'hi haurà més.

0: Poc més de 5 minuts i seran les dues.
1: Esports.
0: Biel, tots teus.
2: Per parlar de Robert Lewandowski, que ha confirmat que deixarà el Barça a final de temporada.
3: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
2: El davanter polonès ho ha anunciat amb aquest vídeo a les xarxes socials.
0: Molt èpic, no?
2: Sí, amb aquesta música tan èpica. I amb ell mateix, molt explicant que té 38 anys, que diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits amb el Barça i ha contribuït d'aquesta manera a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. Doncs bé, el tècnic del Barça, Hansi Flick, s'hi ha referit. Diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa en què van decidir el seu futur.
4: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
3: Great player, a world-class player, and still on this level.
2: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis, al Camp Nou. De Jong i Rashford, per cert, han estat les principals absències en l'entrenament d'aquest matí.
1: 3Cat Info.
2: Mentrestant, el Barça de Pere Romeu juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. La capitana del Barça, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana a l'equip que ofereixi la seva millor versió.
5: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja hi figuren 11 competicions del CAO. Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmet

0: pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat.
1: I el Girona afronta també un partit ascendental per aconseguir la permanència al camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera Van de Beek.
2: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la Lliga de Futbol Sala avui es tanca la fase regular amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Santa Coloma de Gramenet, Francesc Ripoll, bon dia.
4: Bon dia, i ara mateix el partit és al descans, a punt de començar la segona meitat. Sembla que hi ha algun problema tècnic perquè estan tots els jugadors i els àrbitres sobre la pista, i l'Indústria que està guanyant per 2-0, i això fa que, combinat amb la resta de resultats que s'estan donant ara mateix, l'Indústria seria equip de play-off, i de fet seria setè classificat. Començarà ara la segona meitat, l'Indústria que vol aconseguir i assegurar una plaça al play-off pel títol.
1: Gràcies, Francesc. I el Barça, que ja no s'hi juga res, és primer i ha garantit la primera plaça, està perdent per 2-1 a la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Acabem amb motor per recordar que Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de KTM ha estat el més ràpid en la classificació d'aquest matí per davant de Franco Morbidelli i d'Àlex Márquez, que ha arribat tercer a 3 dècimes de l'italià. A les 3 de la tarda, a partir de les 3, la cursa a sprint en directe per Catalunya Ràdio i també per TV3.

0: El president Illa és optimista i confia que ara sí podrà tirar endavant els pressupostos mentre els docents pressionen perquè els comptes recullin les seves demandes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: Fa 3 mesos, Salvador Illa es va veure obligat a retirar els comptes per evitar que el Parlament els tombés i ara es mostra prudent, però creu que podrà tirar-los endavant amb l'aval d'Esquerra, amb qui ha pactat la línia de tren orbital per desencallar les negociacions.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: Dilluns el PSC i els republicans rubricaran l'acord que dimecres ha de validar la Moncloa en una bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol, i els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i els comuns que condicionin el seu suport als pressupostos al fet que incloguin un increment de la partida per a l'ensenyament. Barcelona, Marta Sánchez.
3: Recorden que la Llei d'Educació de Catalunya parla d'un 6% d'inversió del PIB en educació i que ara mateix la xifra no arriba ni al 3%. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'entendrien uns comptes que passessin per a les demandes del professorat.
4: L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Del món, destacarem que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria i que Hamas confirma la mort del seu líder militar, considerat un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre en un bombardeig israelià a Gaza. També us explicarem en la pròxima mitja hora que avui s'està fent a Montserrat una jornada tècnica sobre l'escalada a la muntanya, un mes després de la mort de 2 escaladors per un despreniment de pedres. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, hi participen Mossos, bombers, agents rurals i escaladors. Entre les qüestions a debat hi ha l'impacte del canvi climàtic a Montserrat.
5: Montserrat és segura per la pràctica de l'escalada. Els escaladors doncs prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden pujar.
0: És Xavier Aparicio, gerent del patronat de Montserrat. I precisament a Montserrat i també als hotels de Barcelona ja no hi queden habitacions per a la setmana de la visita del Papa i les poques

0: que ja han triplicat els preus. I de la cultura, avui desvelarem el cartell del pròxim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que tindrà, atenció, Carrie com a protagonista. En esports, què destaquem avui, Bielcadilla?
1: Doncs mira que Lewandowski confirma el seu adéu al Barça. El davanter polonès ho ha anunciat en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes i que no renovarà el seu contracte amb el club blaugrana. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. D'altra banda, el Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio. I amb motor, Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Àlex Márquez, tercer, per darrere de Franco Morbidelli aquest migdia. A les 3, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: Tot això en un matí complicat, precisament per accedir també al circuit de Montmeló. Incidències a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Doncs no, fluïdesa aquesta hora a la P7, després d'un matí, com deies, atapeït, no només per la celebració dels premis de MotoGP a Montmeló, sinó també per un parell d'accidents importants que hi ha hagut en aquesta via. Ara mateix està tallada totalment la C1414 entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per un accident. I també trobem retencions importants a la Ronda Litoral entre el Poblenou i la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc a la Barceloneta en sentit Besòs. Afegim que la conductora d'un turisme va morir ahir a la nit en un accident de trànsit de la C-17 a l'altura de Vic, a Osona. Per causes que s'investiguen, el turisme va sortir de la via i va volcar, i a conseqüència del sinistre, la conductora, una jove de 25 anys i única ocupant del vehicle, va morir. Recordem que ja són 41 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I la previsió és de l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi. Eloi, no sé si em pots sentir. No, sembla que no tenim a punt. Bé, de seguida que tinguem a punt aquesta connexió, ens detallarà l'Eloi les novetats que ens esperen aquestes pròximes hores pel que fa al temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:05. I arrenquem informatiu. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
6: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern, Laia Framis.
7: Salvador Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara per poder aprovar els seus primers comptes. Els que hi ha vigents, recordem que són del 2023, del govern de Pere Aragonès. La setmana que ve podria ser clau per saber si els podrà tirar endavant. La negociació amb Esquerra sembla que està ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'acord per aquesta nova línia orbital està previst que es rubriqui dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que havien tancat a principis d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans de l'agost.
0: I enmig d'aquest context de negociacions, els mestres pressionen perquè els nous pressupostos recullin les seves demandes i demanen a Esquerra i als comuns que collin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho han dit avui, aquest matí, a Barcelona, Marta Sánchez.
8: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
9: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les regnes reivindicacions del col·lectiu educatiu.
8: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
0: A tot això, Junts per Catalunya es posa al costat dels docents i demana un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i també anar més enllà de la proposta del govern de Salvador Illa en la millora salarial. El secretari general de la Formació, Jordi Turull, ha proposat un pla plurianual de millora dels sous i assegura que tots els partits polítics tenen a veure amb la situació actual.
10: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: I obrim ara Crònica Internacional explicant-vos que, com us dèiem, només començar una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país, Núria Har.
11: Un dels mantres de Donald Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons el president nord-americà, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica.
0: Precisament Nigèria també és el primer receptor d'ajuda nord-americana al continent, però les dràstiques retallades de la Casa Blanca en l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament han fet augmentar els conflictes en moltes regions africanes, que s'han quedat sense fons.
11: És la principal conclusió d'un estudi publicat aquesta setmana a la revista Science, que ha vist com el desmantellament de l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el USAID, que és el gran finançador mundial de l'ajuda exterior, ha contribuit a l'increment de combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio, el primer autor d'aquest treball, l'economista suís de la Universitat de Lausana, Dominic Rochner.
12: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
11: Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social, perquè de vegades implica que els grups competeixin pels mateixos recursos.
0: Mentrestant, el conflicte al Pròxim Orient continua ben viu, malgrat el teòric alto el foc a Gaza. Aquest matí, Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre, en una nova jornada de bombardejos.
11: L'ofensiva israeliana en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva, va acabar amb almenys 7 morts i una cinquantena de ferits. Aquest matí, una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians.
0: I arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora, Londres acull una nova mobilització pro-palestina, el mateix dia que la capital britànica hi ha convocada també una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. Pendent de l'última hora des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
13: Hola, bon dia. Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta Tony Robinson sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
14: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
13: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte a Palestina.
14: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
13: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: Gràcies, Quim. I on també hi ha convocades avui més protestes per Palestina és a Viena. A la capital austríaca se celebra aquest vespre la final del Festival d'Eurovisió, que està notant el desgast per la presència d'Israel. Manifestacions a banda, 5 països, entre els quals Espanya, han boicotejat el certamen, David Casablancas.
15: La xifra de participants en aquesta edició, la 70, és la més baixa en més de 2 dècades. També han caigut les audiències televisives i les reproduccions a les plataformes. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari nord-americà The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants.
0: Un minut i arribarem a 3:15. Tornant a casa nostra, Montserrat acull una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals i bombers participen en una trobada en què, entre altres qüestions, es parla de l'impacte que té el canvi climàtic a la muntanya, Maria Guixà.
16: Sí, per exemple, en forma d'esllavissades, quan hi ha episodis de pluja intensos, o de despreniments de pedra, com el que fa un mes va atrapar una parella d'escaladors que van acabar morint com a conseqüència de les ferides mentre eren en un sector d'escalada a Can Jorba, al terme del Bruc. Ni aquest accident mortal ni l'impacte creixent del canvi climàtic, però, fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?
16: L'any passat els bombers només van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
18: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
16: A Montserrat ara mateix hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades.
0: I Montserrat és precisament un dels llocs que visitarà el Papa en el seu viatge apostòlic a l'Estat. Els allotjaments que hi ha, l'alberg i les cel·les, ja estan tots plens a un mes de l'arribada del pontífex. També és gairebé missió impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona i les que queden lliures, Maite Curto, han triplicat el preu.
19: Sí, per posar alguns exemples de preus, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal i a l'Hotel Vela, la nit del 9 el 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A més, el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats, coincidint amb la visita del Papa. Marian Muró, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil de client.
20: És una visita que té, que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
19: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat.
0: I ara 2 minuts de publicitat i tornem.
5: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
21: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
22: Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
23: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
22: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
23: Més informació a firamanresa.cat.
24: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
1: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
6: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
25: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I pues sona, no?
26: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
27: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
6: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
27: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
28: Som 3CAT. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart de 3. Un parell de notícies de successos al municipi alacantí de Dolores, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos, Gemma Bonet.
30: Encara hi ha molt poca informació del cas, només n'ha transcendit que els cadàvers els han trobat aquest matí, que l'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20. Ara per ara, però, no se'n saben més detalls. L'Ajuntament de la localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades.
0: I detenen 3 homes per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana.
30: Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana quan els 3 homes anaven en un taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a la dona i davant la negativa d'ella, un altre la va colpejar. La dona va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos van detenir el mateix dimecres l'autor d'aquestes agressions, que ahir va passar a disposició del jutge, i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el van detenir ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca.
0: I avui la DGT examina a Lleida, de manera extraordinària, un total de 315 persones que fan l'examen pràctic del permís B, el que permet conduir turismes. Es tracta d'una convocatòria insòlita per reduir la llista d'espera, que segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya se situa entre els 3 i els 4 mesos. Anem cap a Lleida, Alba Mor.
31: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja la llista d'alumnes.
32: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastanta llista.
31: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
0: I ara un parell de notícies de salut. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una intervenció que ha canviat la vida de molts pacients com l'Àngel.
33: És el millor fet que sigui un ronyó d'un donant viu, és el principal. Primer per rapidesa i tot, i després per garantia de que el ronyó està bé.
0: En les últimes dècades, l'evolució de la cirurgia i dels tractaments ha permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat.
30: Sí, els especialistes destaquen l'augment de donants vius, cosa que ha ampliat el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament. La doctora Carme Facundo és la responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
34: Volem trasplantar molta gent i no tenim suficients òrgans, i encara menys òrgans amb qualitat alta.
7: Això ha fet que en aquests moments, i mentre no disposem d'òrgans d'una altra font, doncs haguem de tirar del donant viu.
30: Precisament la manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
0: I 3 de cada 4 persones amb celiaquia s'han vist obligades a renunciar alguna vegada a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya.
30: Avui, que és el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info la seva portaveu, Irene Puig.
8: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen doncs, quan van a menjar fora de casa, amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
30: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre un 1 i un 2% de la població mundial i que provoca inflamació intestinal i altres símptomes.
0: I ara Cultura. Carrie protagonitza el cartell de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat aquest matí en el marc del Festival de Canes. El seu director, Àngel Sala, ha avançat a Catalunya Ràdio que la temporada de cinema de terror i ciència-ficció augura una edició molt prometedora. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
9: Es compleixen 50 anys de Carrie i Àngel Sala ha destacat a Catalunya Ràdio la importància entre els fans del gènere d'aquest film de Brian De Palma.
10: És una de les primeres pel·lícules que van posar a los adolescents amb protagonisme del gènere de terror, i en un moment que era un gènere molt adult va sortir Carrie, i a partir d'aquest moment la gent més jove se va convertir en els protagonistes. Hi ha el slasher, Halloween, Viernes 13, i a part parla del bullying, parla de la situació de la dona, de la religió entesa d'una manera fundamentalista.
9: El cartell mostra una noia amb unes serpentines vermelles que la cobreixen des del cap com si fossin regarons de sang, emulant l'escena més famosa de la pel·lícula. Sala ha confirmat que tenen avançada la preparació d'aquesta edició, que es farà del 8 al 18 d'octubre, i que el bon moment que viu el cinema de terror, el de ciència-ficció i el renaixement del cinema asiàtic el fa ser optimista de cara a la programació. Del que hem vist de moment a Canes, destaca la cinta de zombis coreana Colony i l'extraordinària Adolescència, sexo i muerte en Campo Miasma.
0: I del cinema cap a la música. Tornem a casa nostra perquè avui el Parc del Fòrum es transforma en un macroescenari musical a l'aire lliure que reivindica música, cultura i identitat.
11: Sí, sobretot identitat cervesera, perquè Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un macroconcert que té un cartell de luxe. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt. D'entrada, aquests que sonen, Ginestà, donaran tret de sortida a una marató musical en directe amb l'actuació també de Maria Jaume, Els Catarres, Muixca, The Tyets, 31 Fam, Love of Lesbian i també aquests. I t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por. Poques gràcies. La banda osonenca s'acomiada, recordeu, ja ho sabeu, a l'octubre, amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic, i avui és una de les últimes oportunitats per veure'ls actuar en directe. S'obriran portes ara a les 3, els concerts s'allarguen durant més de 8 hores fins a les 11 de la nit, repartits en un parell d'escenaris.
0: I abans de la proposta encara tenim temps per parlar-vos del cas conegut com el Titanic de la Mediterrània, el naufragi del transatlàntic El Sirio, amb prop de 1.500 persones a bord davant la costa de Múrcia. Ara es vol rescatar de l'oblit aquell episodi negre de la navegació mundial, Maria.
11: A bord d'aquell transatlàntic hi viatjaven moltes famílies catalanes que anaven a fer les Amèriques. El viatge, però, va acabar tràgicament el 4 d'agost del 1906, quan el vaixell va tocar amb els esculls de les Illes Formigues davant el Cap de Palos i va acabar enfonsant-se. La sobrecàrrega de passatge i també la mala gestió de la tripulació van agreujar una situació que va acabar amb aquesta desgràcia i el naufragi va acabar deixant centenars de morts. Ara, 120 anys després, un grup de persones volen recuperar de l'oblit un incident que va marcar una època i han organitzat actes a Barcelona, Vilassar de Mar, Múrcia, Alacant i Madrid. La Marta Hernández és una de les impulsores d'aquest homenatge.
12: Fer justícia històrica de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
0: Ens quedem amb aquest nom. El Sirio, coneixíem, tothom òbviament coneix el Titanic, però el Sirio no és tan conegut, ara li faran memòria. Gràcies, Maria.
11: Adéu.
0: 2 minuts i mig, arribarem a 2:45, 2 minuts, com sempre, per la proposta.
1: La proposta.
0: Avui amb la nostra companya, la Montse García. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què ens portes avui, Montse?
5: Doncs viure de la forma més realista possible els últims dies de Pompeia.
0: A veure, Montse, explica'ns-ho millor. Això com podem anar 2.000 anys enrere?
5: Doncs es tracta de la nova exposició immersiva del Centre d'Arts Digital Ideal, considerada la millor exposició històrica del 2024. Barreja espais d'exposició tradicionals amb objectes rescatats de les excavacions amb sales de realitat virtual.
0: I concreta'ns una mica més què és el que hi podem veure en aquesta exposició.
5: Doncs mira, com eren les cases, què menjaven, hàbits de vida, però també ens expliquen la tècnica de recuperació del els cadàvers de la ciutat i així poder reproduir els cossos, els trets i els gestos abans que els sepultés l'erupció del volcà. I en podem veure alguns exemples.
0: Suposo que els més espectaculars són les sales immersives.
5: Sí, clar, podem veure una pel·lícula sobre què va passar durant l'erupció, els frescos que decoraven les cases dels habitants de la ciutat i també la fúria del volcà en erupció projectada a les 4 parets de la sala. I, sobretot, l'experiència de realitat virtual amb unes ulleres que et permeten recórrer una casa, tenir la sensació que hi ets i que pots tocar les parets i tot. I això és el que valora aquesta noia, la Neus, que venia des de Sabadell.
13: Sí, m'ha agradat molt. Et posa molt en el context de com era tot, és molt explícit. I llavors les activitats immersives són molt divertides.
0: Això sí, hem de recordar que l'Ideal ara ha canviat de lloc, Montse, i ara és a Montjuïc.
5: Sí, s'ha traslladat per obres al local del Poble Nou i està al Palau Reina Victòria de Montjuïc, al costat de la Font Màgica.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Montse.
5: A vosaltres.

0: Bona tarda, són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta us expliquem que Salvador Illa és optimista i confia que ara sí podrà tirar endavant els pressupostos perquè l'acord amb Esquerra està ben encarrilat. Els docents pressionen perquè els comptes recullin les seves demandes. En clau internacional, operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria, en què ha mort el país africà, el número 2 de l'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. I dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres, una nova mobilització pro-Palestina que s'organitza cada any a la capital britànica, i una concentració d'extrema dreta convocada per l'agitador Tommy Robinson. En aquests pròxims 30 minuts, abans d'arribar al punt de les 3 de la tarda, us explicarem que Taiwan es reivindica com un país independent, després que Donald Trump li ha advertit que no faci passos cap a l'autodeterminació. I anirem també al Baix Ebre, en concret a Benifallet, perquè els veïns d'aquesta localitat han recordat els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de 3 llambordes de la memòria. També busquem aquesta hora amb el Biel Cadilla, el titular esportiu. Biel, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier. Doncs mira, 3 apunts molt ràpids. Lewandowski no continuarà al Barça, ho ha confirmat a les xarxes socials. D'altra banda, el Barça de Pere Romeu busca avui el tercer títol de la temporada, juga la final de la Copa de la Reina a les 9 de vespre contra l'Atlètic de Madrid, i ara a les 3, cursa sprint, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Pedro Acosta sortint des de la pole i Àlex Márquez en tercera posició.
0: Molts temes esportius, ho ampliem quan faltin 6 minuts. Us parla estès amb el Biel Carilla. Gràcies, Biel. Fins ara. I tarda, moltes clarianes al centre i al sud i amb ruixats al nord, amb neu per sobre dels 1.800 metres i temperatura una mica més alta. Demà diumenge, ruixats al nord i més sol al centre i al sud del país. Ara passen 3 minuts de 2:15. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern. Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i la setmana que ve podria ser clau per saber si els podrà tirar endavant. La negociació amb Esquerra estaria ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Illa i Junqueras. Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a principis d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans del mes d'agost. I en aquest context de negociacions, els mestres pressionen perquè els nous pressupostos també recullin les seves demandes. USTEC, que és el sindicat majoritari a l'educació, demana a Esquerra Republicana i als comuns que collin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho estem seguint des de Barcelona amb la Marta Sánchez.
4: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
5: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
4: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen 5 minuts de 2:15. Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munqi. Ho ha anunciat aquesta matinada Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca dels nigerians en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli del continent africà. Taiwan es reivindica com un país independent després de l'advertència del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació. El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat. També ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclosa la venda d'armes que recull la llei després que Donald Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
2: La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.
0: Taiwan ha sigut la pedra a la sabata de la visita oficial de Trump a la Xina, que considera que l'illa és una part del seu territori. Pel president xinès Xi Jinping, Taiwan ha sigut el tema més important de la trobada bilateral i ha advertit Trump que una mala gestió sobre l'illa podria provocar un conflicte entre la Xina i els Estats Units. Després de la seva visita oficial a Pequín, Trump feia equilibris en una entrevista a Fox News.
6: China's a very, very...
7: La Xina és un país gran i molt, molt poderós. Taiwan és una illa molt petita. Crec que és a 95 quilòmetres de distància de la Xina. 95 quilòmetres. Nosaltres som a més de 15.000 quilòmetres. Això és un problema una mica difícil.
0: El president xinès Xi Jinping visitarà la Casa Blanca el setembre vinent. Arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora, Londres, la capital britànica, acull una nova mobilització pro-palestina el mateix dia que a la capital britànica hi ha convocada una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. Ho estem seguint l'última hora des de Londres amb el Quim Olivares.
8: Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta Tony Robinson, sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
9: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
8: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte palestina.
9: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
8: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: 5 minuts i mig i arribem a 3 quarts de 3. La militància de Junts per Sabadell ha avalat concórrer a les municipals de l'any que ve amb una candidatura conjunta amb gent de Sabadell, Mescat i Identitat Sabadellenca, en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra. L'assemblea dels juntaires es va fer ahir i no hi van poder assistir els dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Matas i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'afrontament amb la direcció del partit. Els dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les municipals. Demà Andalusia vota en unes eleccions on el Partit Popular confia en mantenir la majoria absoluta i els socialistes volen evitar una derrota històrica. La campanya ha mogut poc els pronòstics de les enquestes inicials, però repassem ara quines cartes han jugat els candidats a aquestes eleccions. Tots es disputen l'andalusisme i els populars han tret la carta contra Catalunya. És una crònica de l'enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Són les eleccions autonòmiques amb més repercussió estatal i Catalunya també protagonitzant la campanya al nou model de finançament enfrontat Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
10: Es un sistema que está diseñado especialmente para favorecer, en este caso, a Cataluña, porque es lo que han pactado con los separatistas catalanes.
11: Proporciona a Andalucía 5.700 millones, la comunidad autónoma más beneficiada de todas.
6: La candidata socialista acaba d'aterrar de la Moncloa, arrossega la motxilla d'haver negociat el model amb Esquerra, i això és un error, segons la politòloga Anna Salazar.
12: A mi juicio, error que una campanya electoral no se gana en tres meses. La candidata ha venido como candidata tres meses antes de las elecciones.
6: I el finançament és un arma per al candidat del PP que alimenta el greuge comparatiu amb Catalunya, però l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i ara càrrec del PP andalús, Enric Millo, en culpa el govern espanyol.
13: Perquè en un moment determinat això, ah, els catalans, tot això ha desaparegut molt d'aquí, perquè el propi Juanma Moreno, ell és català de naixement. El que s'ha produït el canvi, jo crec, és en que això ara no es percep, aquí no es viu com un atac als catalans. Es viu com un atac al govern d'Espanya que no distribueix bé la riquesa que hi ha a Espanya. O sigui, no és culpa dels catalans.
6: L'atac als pactes amb Catalunya, sumat a defensar l'orgull dels andalusos, és un còctel guanyador per a Moreno Bonilla.
13: Ell defensa doncs, el territori, no? I nosaltres no podem viure acomplexats davant de ningú. Ell ha creat autoestima i orgull de ser andalús, cosa que no era tan evident.
6: Però també el PSOE i les esquerres d'Endavant Andalusia i per Andalusia pugnen per capitalitzar l'andalusisme.
14: Adelante, Andalucía es el partido del pueblo andaluz.
15: Un gobierno andaluz es más andaluz cuanto más protege a su gente.
6: L'orgull de ser andalús és més que mai l'arma electoral d'aquesta campanya, Anna Salazar, politòloga.
12: Fíjate que en toda la campanya el andalucismo es un tema transversal. Todos han ido de verde, o sea, el verde ha sido el color predominante, los partidos han renunciado a sus colores corporativos, el PP no ha ido de azul, el PSOE no ha ido de rojo, no, todos han ido de verde.
6: Sí, el verd d'Andalusia, però no el verd de l'extrema dreta de Vox. Ara el Partit Popular intenta allunyar-se'n.
16: O este proyecto que nosotros hemos encarnado sigue adelante o nos metemos en un lío.
17: Governar con dignidad o governar de rodillas.
6: I és que Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó per a les futures eleccions espanyoles, un PP hegemònic, sense lligams a Vox, acaparant el centre polític i liderat per un perfil que es ven com a moderat, al contrari d'Isabel Díaz Ayuso. Celia Villalobos, exministra del PP.
18: Yo espero que Andalucía demuestre que confía en la necesidad de que los radicalismos de izquierda y de derechas no estén representados en el gobierno andaluz, perquè això no favorecerà a tots.
6: Però la resta d'Espanya no és com Andalusia i ara per ara Feijó continua lligat a l'extrema dreta per arribar a la Moncloa, al PSOE i a Pedro Sánchez els queda el consol que una majoria absoluta a Andalusia pot ser només l'excepció per al PP.
19: Però són lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes y la desigualdad.
6: Les andaluses de demà seran l'últim assaig abans de les eleccions del 2027.
1: Trescat Info.
0: De seguida arribem a 3:45 a Trescat Info. Farem una nova àrea de servei, però abans passem per Benifallet, al Baix Ebre, perquè els veïns d'aquesta localitat han recordat els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de 3 llambordes de la memòria. En total, s'han homenatjat 4 veïns del poble, un dels quals no va sobreviure a l'horror nazi. Amb les d'aquest acte, Catalunya ja compta, Ariadna Escoda, amb 762 llambordes.
20: Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són els tres veïns de Benifallet que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. Les seves històries com a deportats en camps de concentració nazi s'han recordat en un acte emotiu i en presència de familiars, un homenatge al qual també s'ha sumat un altre nom, el de Francisco Margalef, que ja en té una en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a unes vides que van patir el feixisme.
3: Que cadascuna, doncs, hi ha una persona amb la data de naixement i la data de funció, en alguns casos dramàticament en els camps, doncs, de concentració i d'extermini, però aquest, el valor i el sentit de l'Stolpersten és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments, doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
20: A Catalunya ja s'han instal·lat 762 llambordes Stolperstein en més d'un centenar de municipis i la previsió del govern és la d'elevar la xifra fins a les 872 aquest any.
0: I una dona de 65 anys ha mort després de caure a l'aigua al port esportiu de la Ràpid, al Montsià. Els fets han passat a quarts d'una de la matinada quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys de nacionalitat britànica. La víctima ha estat rescatada per l'acompanyant, però ha perdut la vida a l'hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen ara els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tracta d'una mort accidental.
1: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
21: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol. Potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, a Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà, doncs, en valors relativament suaus a migdia a les llones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
1: 3CAT Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
22: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
23: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 3CAT Info.

0: El nou equipament cultural per infants fantàstics a Barcelona escalfa motors aquest cap de setmana amb els súpers que van guanyar un sorteig del Club Súper 3 i dissabte vinent, dissabte que ve, obrirà portes al públic. Es tracta d'una fàbrica de la imaginació del Súper 3 que combina tecnologia immersiva i contes tradicionals amb l'univers infantil de 3CAT. Fantàstics, que neix coincidint amb els 35 anys del Súper 3, ocupa un local de 2.000 metres quadrats al barri de la Sagrada Família. Els nens i nenes de 2 a 12 anys podran fer-hi un recorregut immersiu d'una hora de durada que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
1: Després de 35 anys del Súper 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància, amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana. Per tant, és un projecte meravellós.
0: El Fantàstics està conduït pels personatges del Súper 3, com en Titó, en Mic, els Beta o la Ladybug, i només i noms de contes de sempre, com el Patufet, Sant Jordi i el Drac, o protagonistes de la Volta al Món en 80 dies. Eudald Tornassa és directiu de l'empresa de gestió cultural Grup Transversal.
2: És una experiència immersiva que el que vol és recuperar el món dels contes i la nostra cultura tradicional i el món de la imaginació jugant en un castell, en un bosc. Els contes que ens han acompanyat durant tants segles, no?, els volem posar en valor aquí. Vull poder cantar-ho
0: a l'aire cada dia. La vivència interactiva final en 4D s'anirà actualitzant regularment. A partir de setembre, el Centre Fantàstic s'inaugurarà un teatre per espectacles familiars amb entrades que estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 els nens i 9 els socis del Club Súper 3.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 9 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Per primera vegada, la Generalitat certificarà formalment les hores del voluntariat. Amb aquesta acreditació es vol reconèixer el voluntariat com un espai d'aprenentatge, reforçar-ne el prestigi social i facilitar que els joves trobin feina. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, Bravo, en una trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer.
4: Per primera vegada també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat tan fonamentals per la nostra societat i per tenir una societat en base a una cohesió forta.
0: La consellera ha anunciat que el govern aprovarà en les pròximes setmanes el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, un pla que també vol reduir la burocràcia per a les entitats i facilitar la relació amb l'administració. L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui reobrir al públic. La reforma estava programada per aquest mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equipament de govern ha informat Laura Bertran que s'ajornen.
5: La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals. Havien de començar aquesta primavera, però l'Ajuntament va informar a través de Facebook que s'ajornaven per la presència de ratpenats. L'Associació de Descendents i Amics de la Maternitat d'Elna espera respostes. Esther Fumà n'és la presidenta.
6: Quan reprendran les obres? Es faran? Són preguntes que avui encara queden a l'aire. Evidentment, ens agradaria saber com evolucionarà. Ara esperem poder-nos reunir com a associació amb el batlle.
5: Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic batlle d'Elna.
7: Són més de 700.000 euros, es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
5: Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal, encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
0: 6 minuts i les 3.
3: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt. Amb una tarda, un cap de setmana, de fet, molt atapeït de notícies, les que fins ara hi ha hagut i les que han de venir, Tot ho té controlat, el Biel Cadilla. Biel, benvingut a l'estudi. Bona
8: tarda. Gràcies, Sergi. Bona tarda. Sí, les que tenien previstes i les que no, com per exemple que Robert Lewandowski ha confirmat que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada.
9: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: El davanter polonès ho ha anunciat amb aquest vídeo a les xarxes socials. Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya amb el Barça. El tècnic de l'equip blaugrana, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb ell i ha confirmat que ahir va tenir una conversa amb Lewandowski per decidir el seu futur.
10: The conversation was good, so we spoke about that and also
11: la conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
10: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. Per cert que De Jong i Rashford han estat les principals absències de l'entrenament d'aquest matí. Després seguirem amb el futbol, però abans, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP és a punt de començar la cursa sprint amb Pedro Acosta sortint des de la pole i Àlex Márquez des de la tercera posició. Anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Oriol Rodríguez, bona tarda.
12: Bona tarda, aquests 5 minuts perquè comenci aquest warm-up d'aquesta volta d'escalfament aquí abans de la cursa sprint en què, com comentaves, Pedro Acosta sortia des de la primera fila de la graella acompanyant per Morbidelli i Àlex Márquez, de la segona Fernández, Zarco i Dijan Antonio. A la tercera hi trobem Quartararo, Binder i Jorge Martín. El líder del Mundial, Betze, que el trobem a la 12a posició, Bagnaia, 13è, i els catalans Bañales i Rins des de la 17a i 19a posició. Això vol dir que els pilots capdavanters en la lluita pel títol els trobem pràcticament a la part del mig d'aquesta graella de sortir. En Betze, aquí 128 punts a la general, Jorge Martín 127, Fabio Di Gianantonio 84, l'Àlex Márquez el trobem amb 55 punts, dos menys que el seu germà, el Marc Márquez, que ja ho sabeu que aquest cap de setmana no competeix aquí a causa de la lesió en un peu i també de l'operació que va patir a l'espatlla dreta. Per tant, tot a punt perquè comenci aquí aquesta cursa sprint amb Pedro Acosta des de la pole position 12 voltes en aquesta cursa sprint.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça de Pere Romeu juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El tècnic blaugrana Pere Romeu demana a l'equip centrar-se, però, en el partit d'avui.
13: Si algo creo que nos identifica bastante es no dar las cosas por hechas, ¿no? Entonces, nosotros mañana vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es que queremos todas. Son dos finales súper seguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente, que es claramente lo importante.
8: El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, a primera, l'Espanyol juga demà un partit important al camp de l'Osasuna. L'equip respira més tranquil després de la victòria d'aquesta setmana contra l'Atlètic Club, però el tècnic Manolo González avisa que serà un rival complicat.
14: Important perquè et reforça a nivell de confiança, que he dit abans, a nivell d'alegria, no de confiar-te, sinó de confiança, d'anar més, que creus més en tu com a jugador, que creus que has tornat a guanyar un molt bon

0: tothom sap de la nostra responsabilitat, tenint energia per competir, i ho farem.
1: Trescat Info.
2: Mentrestant, parlem ara de la waterpolo, perquè avui es decideixen els quatre equips classificats per la final a 4 de la Champions femenina de mitjans de juny a Malta. Sortiran dels partits de tornada dels quarts de final i el Sant Andreu és un dels que està jugant ara mateix. Està jugant a la piscina del Bolyameni de Grècia. El primer duel va acabar en empat i ara mateix el Sant Andreu està perdent de 2 per 11 a 9. Avui també el Mataró jugarà a la piscina de la Roma. Les mataronines defensen 4 gols d'avantatge. El Sabadell jugarà a la piscina de l'Olympiacos amb les sabadellenques, que hauran de remuntar 5 gols en contra. Encara parlant de waterpolo, a l'Eurocup femenina, l'Atlètic Barceloneta i Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. A les 6 de la tarda, Zuglo a Catalunya, i a les 8 de la vespre, Trieste, Barceloneta. I el Sabadell jugarà la final del play-off de la Lliga masculina. Ha guanyat per 4-8 el Barcelona. A l'anada ja havia guanyat per 1-0. L'altre finalista sortirà de la segona semifinal a les 6 de la tarda entre el Terrassa i l'Atlètic Barceloneta, amb els mariners amb un 1-0 al davant.
1: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 3.

0: Salvador Illa es mostra optimista i confia que ara sí podran tirar endavant amb els pressupostos perquè l'acord amb Esquerra, diu, està ben encarrilat. Els mestres, però, pressionen perquè els comptes recullin les seves reivindicacions. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en camp mort al país africà, el número 2 d'Estat Islàmic, segons que ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians que viuen a Nigèria. Dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres. Una, mobilització pro-Palestina, que s'organitza cada any a la capital britànica. L'altra, concentració d'extrema dreta, convocada per l'agitador Tommy Robinson. Troben morts al municipi alacantí de Dolores, al Baix Segura, tres membres d'una mateixa família. Són un home, una dona i el fill de tots dos, que tenia 20 anys. La Guàrdia Civil ho està investigant. Els experts asseguren que el despreniment que va causar la mort a dos escaladors a Montserrat ara fa un mes va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Avui professionals de l'escalada es reuneixen a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a activitats socials per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també explica que la majoria d'aquestes persones reben sovint comentaris que minimitzen la seva patologia. Carrie, protagonista del cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que ja s'ha presentat avui al marc del Festival de Cannes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que travessa, diu, el gènere de terror i ciència-ficció i pronostica una edició molt prometedora.
1: Esports.
2: A punt de començar la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló. Pedro Acosta surt com a primer des de la pole, mentre que Àlex Márquez és tercer darrere de Franco Morbidelli. Al Barça, Robert Lewandowski confirma el seu adeu al davanter polonès. Ho ha anunciat en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes. I el Barça de Pere Romeu optarà avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes disputaran a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid.
0: Tarda amb clarianes al centre i al sud, ruixats al nord amb neu per damunt de la cota amb 1.800 i temperatures una mica més altes. Demà ruixats al nord, més sol al centre i al sud del país.

0: 3Cat Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Salvador Illa, el president de la Generalitat, coincideix que aquest cop sí podrà tirar endavant amb els pressupostos.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat es mostra optimista per tancar l'acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers comptes del seu executiu. Es mostra prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i que la setmana vinent podria ser clau per saber si podrà tirar endavant o no amb aquests comptes. La negociació amb Esquerra estaria ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es trobaran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Davant les crítiques per part de l'oposició, que reclama prioritzar Rodalies, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, afirma que són projectes complementaris.
3: Tenim un sistema de Rodalies, ho he dit moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans, per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial.
1: Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a començaments d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans de l'agost. Els mestres pressionen perquè els nous números recullin les seves reivindicacions i USTEC, el sindicat majoritari, ha demanat a Esquerra i als comuns que collin el govern perquè sigui també aquesta taula de negociacions. Barcelona, Marta Sánchez.
4: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
5: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
4: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
1: Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat avui de matinada Donald Trump a la seva xarxa social Truth, on s'ha felicitat per l'èxit d'una missió que ha dit complexa i on ha agraït la tasca de Nigèria en aquesta operació antiterrorista. No ha sigut el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres d'aquesta organització islamista a aquest país. Un dels mantres de Donald Trump és que, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica, necessita d'aquestes operacions. Segons Trump, els cristians estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat com a mínim 30 estudiants en un nou atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica. Ens aturem ara a analitzar les primeres conseqüències que estan tenint les retallades de l'administració nord-americana a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial d'ajuda exterior. I és que un estudi internacional, que s'ha publicat tot just aquesta setmana a la revista Science, ha conclòs que els conflictes a l'Àfrica, precisament, han augmentat a les regions on aquesta ajuda de l'agència nord-americana ja no hi arriba. En té algunes claus en aquest reportatge Núria Har, amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
6: Estava al punt de mira de Donald Trump. Poc després de prendre possessió, el president nord-americà va desmantellar el 80% dels programes de l'agència de cooperació USAID.
7: L'agència de cooperació és realment corrupta.
0: De debò, és corrupte i és incompetent, i realment molt corrupte.
6: La Casa Blanca ha retallat milions de dòlars en ajuda exterior a més d'un centenar de països, una decisió política en el seu moment sobtada i inesperada que ha sacsejat la realitat de molts països africans, sobretot els que més depenen d'aquesta ajuda, com Nigèria. Ho explica a 3Cat Info, el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de l'Institut de Graduats de Ginebra i la Universitat de Lausana, Dominic Roig.
7: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
6: La cancel·lació de molts contractes ha deixat governs locals, intermediaris i ciutadans sense marge de maniobra, i això, en molts casos, ha provocat més situacions de violència, com combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
7: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
6: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb tot tipus de cooperació.
7: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.
1: I avui al matí, Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023 en una nova jornada de bombardejos. Ofensiva israeliana en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de les seves cases i que va acabar ahir amb com a mínim 7 morts i una cinquantena de persones ferides. Avui al matí, una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que hauria mort en un d'aquests atacs. I a tot el món avui se succeeixen mostres de solidaritat amb el poble palestí. Londres acull una nova mobilització pro-palestina, al mateix dia que també hi ha convocada una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. N'estem fent el seguiment amb el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares.
8: Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta Tony Robinson sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
9: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
8: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte palestina.
9: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
8: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
1: I on avui també hi ha convocades més protestes pro-Palestina és a Viena, a la capital d'Àustria. En aquest cas, en contra la participació d'Israel a la final d'Eurovisió que es fa avui al vespre. Una situació que fa que el festival ja vagi notant el desgast amb manifestacions amb 5 països que boicotegen el certamen, entre ells hi ha l'estat espanyol, Irlanda i també els Països Baixos. La xifra de participants en aquesta edició, que és la 70a, és la més baixa en més de 20 anys. També han caigut les audiències televisives i les reproduccions a les plataformes. Els organitzadors d'Eurovisió, però, insisteixen en dir que són apolítics, tot i que el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana una investigació del diari The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants. Dos minuts i serà un quart de quatre.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al municipi de Dolores, a Alacant, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos. Encara hi ha molt poca informació, la Guàrdia Civil ho està investigant, de moment només se sap que els cadàvers els han trobat aquest matí i que l'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys, el seu fill, 20. De moment no s'han donat més detalls i l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats que tenia festives programades. Han detingut 3 homes per haver agredit sexualment i haver pegat una prostituta, presumptament en un taxi a Barcelona. Els detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances aquí en un viatge organitzat per d'altres persones. Els fets van passar dimecres, aquesta setmana, a Ciutat Vella. Tots 3 homes anaven en taxi amb aquesta dona. En un moment donat, un dels homes li hauria volgut fer tocaments i la dona s'hi va negar. Un altre dels homes llavors la va pegar. La dona va denunciar i va haver de rebre atenció mèdica. Els Mossos van detenir dimecres mateix a l'autor de les agressions. Ahir va passar a disposició judicial i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que va quedar acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, implicat en aquests fets, que havia aconseguit fugir, el detenia ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca. I una dona de 65 anys ha mort després d'haver caigut a l'aigua al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. Els fets han passat avui a 1:15 de la matinada quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, ha caigut a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys de nacionalitat britànica. La víctima ha estat rescatada per l'acompanyant, però ha acabat morint a l'Hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tractaria d'una mort accidental.
10: 3CAT Info.
1: És 3:15 de la tarda.
10: El temps.
1: Previsió de Tomàs Molina.
11: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs amb valors relativament suaus a migdia a les llones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
1: Montserrat acull avui una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons hem pogut saber en aquesta emissora, professionals d'aquest àmbit, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers, participen de la jornada en què altres qüestions parla de l'impacte que té el canvi climàtic en aquesta muntanya. Els experts reivindiquen Montserrat com a entorn segur per l'escalada. Asseguren que el despreniment que va causar la mort a 2 escaladors a l'abril va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
12: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?
1: L'any passat, els bombers només van haver de fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, també en declaracions a 3CAT Info.
13: Partim de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
1: A Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades. Els transplantaments de ronyó han canviat la vida a milers de persones a Catalunya. La Fundació Puigverd de Barcelona ha arribat als 3.000 transplantaments renals a la seva història. És una fita mèdica molt important que posa també de relleu l'evolució de la cirurgia, dels tractaments i en l'àmbit de la donació d'òrgans. Hem pogut parlar amb pacients i amb especialistes per entendre com ha canviat aquesta realitat durant les últimes dècades. És una informació que ha elaborat la Cèlia Forment i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Diego Monroy.
14: Darrere les xifres hi ha persones que han recuperat una vida normal després d'anys de diàlisi i limitacions físiques. És el cas de l'Àngel Ferreny de Balaguer, a la Noguera, que assegura que ha recuperat completament la qualitat de vida.
15: Jo tenia problemes, me cansava molt, estava apurat. Al mínim esforç pujava quatre escales i ja bufava, ja estava cansat. I ara la veritat és que ja vaig a caminar, vaig a córrer, faig una vida completament normal.
14: L'Àngel és receptor d'un ronyó donat per la seva dona, després que la seva germana no pogués ser compatible per motius mèdics.
15: Primer es va oferir la meva germana. Va començar a fer les proves, perquè la meva germana té 10 anys més que jo. I a l'últim moment li van tombar. Li van dir que el seu ronyó, pues, en principi, m'aniria bé, però al cap de 2-3 anys me l'haurien de canviar una altra vegada. Pues, davant d'aquesta circumstància, la meva dona s'hi va oferir i va dir «Tranquil, que te'l dono jo».
14: La Fundació Puigverd celebra haver arribat als 3.000 trasplantaments de ronyó. El centre, referent en nefrologia i trasplantament renal, destaca l'augment de donants vius i l'evolució de tècniques que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat mèdica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
16: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
14: Això ha permès ampliar el perfil de receptors i oferir aquesta opció a pacients que fa uns anys no haurien pogut ser trasplantats. La doctora destaca que cada vegada es fan trasplantaments amb més persones grans, però amb un seguiment molt més exhaustiu abans i després de la intervenció. La manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
16: Volem trasplantar amb molta gent i no tenim suficients òrgans, i encara menys òrgans amb qualitat alta. Això ha fet que en aquests moments, i mentre no disposem d'òrgans d'una altra font, doncs haguem de tirar del donant viu. I ens hem hagut de posar les piles, i realment un percentatge molt important ja dels nostres trasplantaments venen de donants vius, no? De persones properes al receptor que estan disposades a donar un òrgan en vida.
14: Xavier Caballero de León fa 3 anys va rebre un trasplantament de ronyó del seu company de feina, Ramon Muñoz. Explica com aquesta donació li va canviar la vida i li va permetre recuperar la normalitat.
17: En mi caso, la enfermedad es silenciosa, quiero decir, tú vas notando síntomas, pero no te haces a la idea. Yo hablo con un compañero de trabajo, le explico mi situación y me dice que él está dispuesto en la mitad del camino de las pruebas previas y yo seguir sin creyéndome que eso estaba pasando. Creo que fue Ramón el que pilotó todo el proceso y el que tuvo claro el proceso. Yo iba a rebufo y agradecérselo de por vida.
14: Y todo va a ver.
17: Entonces, para mí, el buen momento fue cuando entramos los dos para el trasplante. Tengo el momento de ver que Ramón estaba bien. Yo estaba muy preocupado porque mi donante no sufriera nada. Se han espaciado los controles y yo hago una vida a nivel personal y laboral normal.
14: 4 dècades després del primer trasplantament de ronyó a la Fundació Puigverd, els especialistes asseguren que el gran objectiu continua sent el mateix: oferir més oportunitats de vida amb les màximes garanties mèdiques possibles.
1: Tres de cada quatre persones amb celiaquia s'han vist obligades en alguna ocasió a renunciar a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta que ha fet l'Associació Celíacs de Catalunya. Avui és el Dia Internacional d'aquesta patologia. L'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que els minimitzen o que no comprenen la malaltia que tenen. Ho ha explicat en una entrevista a 3Cat Info la portaveu d'aquesta associació, Irene Puig.
18: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen, doncs, quan van a menjar fora de casa, amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
1: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda, diuen. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre 1 i un 2% de la població mundial i que provoca inflamació intestinal i d'altres símptomes i dolències.
10: 3Cat Info.
1: Clavats, 6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
19: Bona tarda.
10: Esports.
19: Esport en directe. En aquests moments acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Anem cap a Montmeló. Oriol Rodríguez, bona tarda.
20: Bona tarda. Ho ha fet amb gran victòria del català Àlex Márquez, que s'ha sabut defensar dels atacs de Pedro Costa a la darrera volta. Al final, victòria pel pilot de Cervera amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Costa. És la primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint aquí a casa nostra. El podi el completa Fabio Di Giannantonio, mentre que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, finalment a la novena posició, fora dels punts en aquesta cursa sprint, amb un Bagnaia, per exemple, que ha estat sisè i que també suma un botí ben petit en aquesta cursa sprint, en què, com dèiem ara, Àlex Márquez, que està saludant els aficionats que hi ha aquí al circuit de Catalunya, ha aconseguit una gran victòria. De seguida s'ha posat al capdavant d'aquesta cursa avançant a Pedro Costa, que sortia des de la pole position, i ha sabut mantenir la distància que tenia i defensar-se de l'atac final de Pedro Costa a la darrera volta, tancant-li la porta cada vegada, a cada revolt que ho intentava el pilot de Múrcia. Per tant, gran victòria de l'Àlex Márquez aquí. S'assegura 12 punts, salta fins als 69 punts, fins als 67 punts a la classificació del Mundial, a 61 d'un Marco Bezzecchi, que s'ha quedat amb només un puntet aquí a la cursa sprint. Per tant, són 62 punts d'avantatge, no pas 61 els de Bezzecchi respecte l'Àlex Márquez, que ha completat una gran cursa. Victòria d'Àlex Márquez aquí al circuit en una cursa amb 41 mil·lèsimes d'avantatge respecte a Pedro Costa, que sortia des de la pole position.
19: Gràcies, Oriol. Tot això, per cert, es pot seguir o s'ha pogut seguir en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que tota l'acció de demà amb les curses llargues. Mentrestant, fa pocs minuts que ha acabat el partit de l'Indústria Santa Coloma contra el Jaén, de futbol sala, on els colomencs es jugaven a entrar al play-off pel títol. Sapiguem com ha anat. Francesc Ripoll, bona tarda.
21: Bona tarda. Final molt cruel per l'Indústria Santa Coloma, que amb un penal a falta de 3 segons s'ha quedat fora de jugar al play-off pel títol. L'Indústria només li valia la victòria, però ha empatat a 4 amb aquest gol al tram final, a l'últim segon pràcticament de l'equip andalús. S'acaba, per tant, la temporada per l'equip colomenc amb el final més cruel de tots. Queden fora per segons del play-off pel títol.
19: Gràcies, Francesc. D'altra banda, el Barça, que ja tenia assegurada la primera plaça, empatat a 6 a la pista d'Oparrulo. També en directe tenim la vuitena etapa del Giro d'Itàlia, 156 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. En aquests moments encara queden més de 80 quilòmetres per la meta i tenim un grup d'escapats de 3 ciclistes a uns 20 segons del gran grup, on hi és el líder Afonso Eulàlio, amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte al segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. I per últim, en waterpolo, avui decidiran els 4 equips classificats per a la final a 4 de la Champions femenina de mitjans de juny a Malta, i ja podem dir que tenim el primer català classificat, perquè el Sant Andreu venia d'un empat a l'anada amb el Buglagmeni grec, i a la tornada als penals ha aconseguit la victòria per un global de 14-15 en aquest partit, i per tant el Sant Andreu és el primer classificat per aquesta final a 4 de la Champions. A les 6 el Sabadell intentarà remuntar 5 gols en la piscina de l'Olympiacos grec, i a la mateixa hora el Mataró defensarà 4 gols a favor a casa de la Roma. I a l'Eurocup femenina, l'Atlètic Barceloneta juga a les 6 a la pista del Zuglo, i el Catalunya ho fa a les 8 a casa contra el Trieste. Tots dos busquen classificar-se per a la final després de l'empat de l'anada.
10: 3CAT Info.
19: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo així a les xarxes socials.
2: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
19: Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte just aquest estiu, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i també 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha dit aquest matí en la prèvia del partit de demà contra el Betis que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
3: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
2: Great player, a world-class player, and still on this level.
19: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i, a més, a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent, dia 23 de maig, a Oslo contra el Lió. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar més un palmarès en què ja figuren 11 copes de la Reina. I aquest Barça Atlètic de Madrid, recordem-ho, el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que el president de la Generalitat es mostra optimista, alhora però encara amb precaució, i diu que ara sí podran tirar endavant els pressupostos. I és que l'acord amb Esquerra, afirma, està ben encarrilat. Els docents hi diuen la seva, pressionen, perquè els números recullin totes les seves peticions. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en cap mort al país africà, el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que diuen pateixen els cristians a Nigèria. Han trobat morts al municipi alacantí de Dolores, al Baix Segura, tres membres d'una mateixa família, un home, una dona i el seu fill. La Guàrdia Civil ho està investigant. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda, entre diverses qüestions, ampliarem que 300 persones avui fan un examen pràctic de conduir a Lleida. És la convocatòria insòlita, extraordinària, que s'ha fet per intentar reduir les llistes d'espera que hi ha, que arriben a 4 mesos. Per les autoescoles, aquest macroexamen avui és un pedaç. Hi ha un mes de la visita del Papa a Catalunya, és gairebé impossible trobar habitació als hotels barcelonins. Les poques que queden lliures han triplicat el preu. Apartaments turístics al 97% d'ocupació i a Montserrat, l'alberg i les cel·les plenes.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. I en esports.
2: Destaquem la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on hi ha hagut una gran victòria d'Àlex Márquez, que s'ha imposat per menys de 40, menys de 50 mil·lèsimes a Pedro Acosta, un Àlex Márquez que, per tant, ha guanyat aquesta cursa sprint que hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. Tota l'acció igual demà a les curses llargues de totes les categories.
1: Tarda, moltes clarianes al centre i al sud, ruixats al nord, neu per damunt de la cota, 1.800, temperatures que s'enfilen mica en mica als termòmetres. Demà, ruixats al nord, més sol al centre i al sud del país. Salvador Illa confia que aquest cop sí podrà tirar endavant els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern. Ella vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i la setmana vinent podria ser clau per saber si els pot tirar endavant o no. Les negociacions estarien encarrilades, prova d'això és que dimecres s'han de trobar a Madrid els governs català i espanyol en una bilateral per subscriure els números en acords d'infraestructura que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, una línia orbital, i també els mecanismes per assegurar que es compleixin aquesta i d'altres inversions a l'Estat a Catalunya. Davant de les crítiques per part de l'oposició que reclama prioritzar Rodalies, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que són projectes complementaris.
4: Tenim un sistema de Rodalies, ho he dit moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans, per tant aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial.
1: El govern també negocia aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a començaments d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els números abans de l'agost. Els mestres pressionen perquè incloguin les seves reivindicacions. USTEC, sindicat majoritari en l'educació, ha demanat avui a Esquerra i als comuns que collin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho hem seguit a Barcelona amb Marta Sánchez.
5: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
6: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
5: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar. Aquests punts s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
1: Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat avui de matinada el president nord-americà a la seva xarxa social Truth, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i on ha agraït la tasca de Nigèria en aquesta operació antiterrorista. No és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres d'aquesta organització islàmica en aquest país. Un dels mantres de Donald Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians nigerians perquè és una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat a l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat com a mínim 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Nigèria també és el primer productor de petroli que hi ha a l'Àfrica. I al municipi alacantí de Dolores, al País Valencià, investiguen la mort que han trobat d'un home, una dona i el fill de tots dos a casa seva. Hi ha molt poca informació, només s'ha sabut que els cadàvers els han localitzat aquest matí i que l'home, que treballava de guàrdia civil, tenia 55 anys, el seu fill 20. De moment, no n'han donat més detalls, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 3:45 de la tarda, la militància de Junts per Sabadell ha avalat concórrer a les pròximes eleccions municipals de l'any que ve amb una candidatura conjunta amb Gent de Sabadell, Mescat i Identitat Sabadellenca, en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra. L'assemblea dels juntaires es va fer ahir i no hi van poder assistir els dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Mates i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Tots dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar a les reunions i defensar la seva candidatura a les pròximes eleccions municipals. Taiwan es reivindica com un país independent, després de l'advertiment del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació. El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat i també ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclosa la venda d'armes que recull la llei, després que Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
7: La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.
1: Taiwan ha sigut, de fet, la pedra a la sabata de la visita oficial de Trump a la Xina, que considera que l'illa és una part del seu territori. Pel president xinès Xi Jinping, Taiwan ha sigut el tema més important de la trobada bilateral d'aquests dies i ha advertit Trump que una mala gestió sobre aquesta illa podria provocar un conflicte entre la Xina i els Estats Units. Després de la visita oficial a Pequín, Trump feia equilibris en una entrevista a Fox News.
8: China is a very, very...
9: La Xina és un país gran i molt, molt poderós. Taiwan és una illa molt petita. Crec que és a 95 quilòmetres de distància de la Xina. 95 quilòmetres. Nosaltres som a més de 15.000 quilòmetres. Això és un problema una mica difícil.
1: Està previst que el president xinès visiti la Casa Blanca al setembre que ve. Avui la DGT examina a Lleida de manera extraordinària un total de 315 persones. Fan un examen pràctic del permís B, que és el que permet portar turismes. És una convocatòria insòlita per reduir la llarga llista d'espera que hi ha i que, segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya, se situa Lleida, Albamor, entre els 3 i els 4 mesos.
10: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja a la llista d'alumnes.
11: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastanta llista.
10: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
1: Catalunya té actualment autoritzats més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Aquests parcs solars, encara pendents de fer-se, duplicarien la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català de l'Energia. Però són uns projectes que sovint topen amb l'oposició de les entitats locals. Informe de Gemma Bonet.
12: Els parcs solars estan previstos en sòls no urbanitzables i ocuparien una superfície equivalent a prop de 35 quilòmetres quadrats. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures permetrien complir els objectius de descarbonització per l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
12: Salvador Salat avisa, però, que per complir els objectius a llarg termini cal un consens general.
13: És evident que per complir el 2040 i el 2050 és un acord de país. Ja sabem que el país haurà de tenir una presència de renovables. El 2030 és un pas petit, el pas important és el del 2050. Per tant, hem de fer un plantejament perquè aquestes xarxes acompanyin aquest desplegament i com a país acceptem aquesta nova generació renovable.
12: No obstant, els projectes fotovoltaics estan generant molt de rebuig als territoris afectats. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, que engloba diverses entitats veïnals de la demarcació de Girona, Paco Lifante explica que hi ha altres maneres d'apostar per les energies renovables, com ara les anomenades comunitats energètiques.
14: Volem fer una transició energètica sostenible i aquí tenim molt en compte que ja funcionen dos comunitats energètiques que funcionen a la mar de bé, que són una alternativa molt viable que està demostrant que tot això és possible i que hi ha espais que es podrien aprofitar, com teulades, zones industrials, terrenys que ja estan malmesos.
12: També consideren que aquests parcs fotovoltaics produiran més energia de la que necessiten amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera, membre de la plataforma, també n'ha parlat a l'ACN.
15: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
12: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà.
1: És gairebé impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona els dies de la visita del Papa i les que queden lliures han triplicat els preus. Els apartaments turístics de la ciutat i els allotjaments de Montserrat ja estan plens a un mes de l'arribada del Pontífex. Per posar alguns exemples de preus, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. A l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. El 97% dels gairebé 10.000 apartaments turístics a Barcelona també estan reservats aquells dies, coincidint amb la visita del Pontífex. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil dels clients.
16: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
1: També l'alberg i les sales de Montserrat estan plenes. De fet, segons dades del portal de reserves Booking, la demanda de l'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut gairebé un 30% respecte al juny passat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. El temps.
1: Tres quarts de quatre, Tomàs Molina.
17: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, a Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs en valors relativament suaus a migdia a les llones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
1: Els veïns de Benifallet, al Baix Ebre, han recordat avui els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de tres llambordes de la memòria. En total, s'han homenatjat quatre veïns del poble, un dels quals no va sobreviure a l'horror nazi. Amb les d'aquest acte, Catalunya ja compta amb 762 d'aquestes llambordes. Benifallet, Ariadna Escoda.
18: Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són els tres veïns de Benifallet que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. Les seves històries com a deportats en camps de concentració nazi s'han recordat en un acte emotiu i en presència de familiars, un homenatge al qual també s'ha sumat un altre nom, el de Francisco Margalef, que ja en té una en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a unes vides que van patir el feixisme.
19: Que cadascuna, doncs, hi ha una persona amb la data de naixement i la data de defunció, en alguns casos dramàticament en els camps doncs, de concentració i d'extermini, però aquest, el valor i el sentit de l'Stolperstein és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
18: A Catalunya ja s'han instal·lat 762 llambordes Stolperstein en més d'un centenar de municipis i la previsió del govern és la d'elevar la xifra fins a les 872 aquest any.
1: L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui tornar a reobrir al públic. La reforma estava programada per aquest mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equip de govern ha informat que, de moment, l'ajornen. Elna, Laura Bertran.
20: La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals. Havien de començar aquesta primavera, però l'Ajuntament va informar a través de Facebook que s'ajornaven per la presència de ratpenats. L'Associació de Descendents i Amics de la Maternitat d'Elna espera respostes. Esther Fumà n'és la presidenta.
21: Quan reprendran les obres? Es faran? Són preguntes que avui encara queden a l'aire. Evidentment, ens agradaria saber com evolucionarà. Ara esperem poder-nos reunir com a associació amb el batlle.
20: Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic batlle d'Elna.
22: Són més de 700.000 euros, es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
20: Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal, encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
0: 3CAT Info.
1: Fa 120 anys, davant de la costa del Cap de Palos a Cartagena, a Múrcia, es va produir un dels grans naufragis de la història de la navegació. El Sirio, un transatlàntic amb gairebé 1.500 persones a bord, moltes de les quals famílies catalanes que anaven a fer les Amèriques, es va enfonsar davant de la mirada atònita dels habitants de la zona. Ara un grup de persones vol recuperar de l'oblit un incident que va marcar tota una època. De fet, aquesta setmana ja s'ha fet el primer acte a Múrcia i a partir d'aquí la commemoració de la tragèdia passarà per Madrid, Barcelona, Vilassar de Mar i Alacant, Toni Fortesa.
2: A principi del segle XX, la pobresa i la falta de recursos van empènyer milers de persones del sud d'Europa a migrar cap a Amèrica. L'agost del 1906, el transatlàntic italià Sirio connectava Gènova i Barcelona amb Rio de Janeiro i Buenos Aires, entre altres ports. Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena, posa el Sirio com a exemple del que es vivia en l'Europa d'aquell temps.
3: Era un barco que estava cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendien sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
2: El viatge va acabar tràgicament el 4 d'agost del 1906, quan el vaixell va topar amb els esculls de les Illes Formiga davant el Cap de Palos i es va enfonsar. La sobrepoblació del passatge i la mala gestió de la tripulació van agreujar una situació que va deixar centenars de morts. Tot i això, l'enfonsament va quedar pràcticament oblidat.
3: Fue olvidado de la memoria colectiva porque el Sirio fue una tragedia fundamentalmente de gente humilde, de emigrantes, y no era un barco de lujo como después sería, por ejemplo, el Titanic, ¿no? En Italia todavía se le conoce como el Titanic de los pobres.
2: Lola Gutiérrez ha investigat aquella jornada i ha publicat el llibre Playa de Poniente.
4: La imagen que más se me repetía en la cabeza cuando estaba escribiendo el libro pues era la de esos niños en la playa de Poniente buscando a sus padres y la de esos padres desesperados buscando a sus hijos.
2: Entre el passatge català, famílies humils i també referents culturals de l'època.
4: En el Sirio había bastante pasaje català. La prueba es de Lola Milanés Borré, una cantante catalana muy afamada que iba a hacer las Américas. Y bueno, en el momento de la tragedia ella no sabe nada. Apareció en Torrevieja 15 días más tarde, que la reconocieron por las iniciales de la Enagua.
2: Josep Maristany, un reconegut tenor del Masnou, va aconseguir sobreviure, però no va poder tornar a cantar mai més fruit de l'incident. Maristany va ser una de les persones que van poder ser rescatades en el que es coneix com la màxima acció civil de rescat de la història de la navegació.
23: Fue una operación de salvamento que fue improvisada, pero absolutamente heroica, porque estaba realizada por propia gente también que era humilde del mar, y no por medios oficiales, ni por salvamento marítimo, ni por las autoridades de marina.
4: Los pescadores fueron los héroes, desde luego. Se lanzaron al mar sin pensar en sus propias vidas.
2: Entre els rescatadors destaca l'alacantí Vicent Buigas, que amb el seu valer va salvar fins a 400 persones. Ara, 120 anys després, es vol tornar a mirar cap al mar per recuperar la memòria d'una època marcada per la migració, l'esperança i la tragèdia.
24: Estem parlant d'un naufragi, d'una història de migració, estem parlant de memòria, estem parlant de totes aquestes coses perquè no hem de perdre de vista que aquests transatlàntics el que feien era portar la gent cap a un nou món, cap a una nova vida.
2: Aquesta és la Marta Hernández, comunicadora i una de les impulsores d'un homenatge que tindrà el seu acte central al Cap de Palos i que també passarà per Barcelona i Vilassar.
25: Ens agradaria que les persones que participessin als actes commemoratius dels 120 anys tinguessin la sensació d'estar participant d'un fet de fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
2: El Sirio parla d'un passat mediterrani marcat per l'esperança i la tragèdia i d'un mar que, més d'un segle després, encara guarda els seus noms.
0: Trescat Info.
1: Poc més de 5 minuts i mig seran les 4 de la tarda.
0: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
26: Bona tarda, gran victòria d'Àlex.
0: Trescat Info. Trescat Info.
26: Gran victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on Àlex Márquez, que s'ha defensat dels atacs de Pedro Acosta, ja ha acabat guanyant aquesta cursa sprint amb 41 mil·lèsimes d'avantatge. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. Aquesta victòria és la primera del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Un Àlex Márquez que s'ha posat bé líder ben aviat de la cursa i ha sabut defensar la posició per acabar guanyant i sumar que 12 punts a la classificació del Mundial. Ara en queda a 62 de Marco Bezzecchi, el líder que ha quedat fora de els punts en aquesta cursa sprint. Tota l'acció d'aquesta cursa d'avui l'hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. I el mateix que farem amb l'acció de demà a TV3 amb les curses llargues a partir de 9:45 del matí. D'altra banda, tenim esport en directe la 8a etapa del Giro d'Itàlia, 156 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. En aquests moments queden 48 quilòmetres per la meta i tenim un grup de 3 escapats a 1 minut i 45 segons del gran grup, on s'hi troba el líder, el portuguès Afonso Eulàlio, que manté la seva avantatge de 3 minuts i 17 segons a la general sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard.
0: 3CAT Info.
26: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
5: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on.
26: Lewandowski, de 38 anys, diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 19 gols en 191 partits i ha contribuït en a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
5: The conversation was good, so we spoke about that and also teams.
6: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
5: Great player, a world-class player, and still on this level.
26: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 i la final de la Copa de la Reina, Gran Canària, contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes, després de la Lliga i de la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent, dia 23 de maig, a Oslo, contra el Lió. Una de les capitanes, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana a l'equip que ofereixi la seva millor versió.
7: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada, i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
26: El Barça, per cert, que buscarà la seva 11a Copa de la Reina a la seva història. El Barça Atlètic de Madrid, per cert, el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, tornant a la primera divisió masculina, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Demà els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
8: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes

0: un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
1: I el Madrid, Álvaro Arbeloa, ha intentat tancar la crisi amb Kylian Mbappé. Arbeloa ha dit que li sembla un bon símptoma que el davanter francès no estigués satisfet per no jugar.
2: Entiendo los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
1: L'entrenador blanc ha assegurat que si la temporada vinent al seu lloc l'ocupa José Mourinho, estarà molt content perquè ell és el número 1.
3: Trescatinfo.
1: I acabarem amb futbol sala perquè hi ha hagut un final cruel de Lliga per l'Indústria Santa Coloma, que ha empatat a 4 contra el Jaén a falta de 3 segons i ha quedat així fora del playoff pel títol.
3: Trescat Info.

0: Salvador Illa és optimista i confia que ara sí podrà tirar endavant els pressupostos, perquè l'acord amb Esquerra està ben encarrilat. Els docents pressionen perquè els comptes recullin les seves demandes. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria, en què ha mort el país africà el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. Dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres, una nova mobilització pro-Palestina que s'organitza cada any a la capital britànica i una concentració d'extrema dreta convocada per l'agitador Tommy Robinson. A un mes de la visita del Papa a Catalunya, és gairebé impossible trobar habitacions als hotels de Barcelona. Les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i a Montserrat, que també acollirà la visita del Pontífex, l'alberg i les cel·les ja estan plenes. Els experts asseguren que el desprendiment que va causar la mort a dos escaladors a Montserrat ara fa un mes va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Avui, professionals de l'escalada es reuneixen a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació en espais naturals. 300 persones fan avui l'examen pràctic de conduir a Lleida. Es tracta d'una convocatòria insòlita i extraordinària per intentar reduir les llistes d'espera, que arriben als 4 mesos. Per les autoescoles és un pedaç. I Carri protagonitza el cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat avui en el marc del Festival de Canes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que travessa el gènere del terror i ciència-ficció i pronostica una edició molt prometedora.
1: Esports.
2: Gran victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP de Catalunya, amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. El podi l'ha completat Fabio Di Gian Antonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Montmeló. En futbol, Robert Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Ho ha fet en les xarxes socials. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el partit Barça-Betis. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han guanyat per 14-15 a la piscina del Boulyakhmeni grec.
0: Tot això amb un dissabte amb tarda, amb moltes clarianes al centre i al sud, amb ruixats al nord, amb neu per sobre dels 1.800 metres i temperatura una mica més alta. Demà diumenge, ruixats al nord i més sol al centre i al sud del país.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 4. Us acompanya Xavier Palau. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista

0: pista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern. Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i la setmana que ve podria ser clau per saber si els podrà tirar endavant. La negociació amb Esquerra estaria ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Illa i Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixin aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Davant les crítiques de part de l'oposició, que reclama prioritzar Rodalies, la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, diu que són projectes complementaris.
1: Tenim un sistema de Rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans, per tant aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial.
0: Alhora, el govern també negocia aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a principis d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans de l'agost. L'USTEC reclama a Esquerra i als comuns que condicionin el seu suport als pressupostos a les peticions de mestres i professors. El principal sindicat de l'ensenyament exigeix als partits que s'impliquin per resoldre el conflicte que aquesta setmana ha comportat vagues arreu del país. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu que amb la situació actual no s'entendria que tiressin endavant uns pressupostos que no atenguin els compromisos amb l'educació pública i apel·la directament als partits que van facilitar la investidura de Salvador Illa.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Segura també ha instat el president de la Generalitat a implicar-se en les negociacions després del seu viatge als Estats Units. Lamenta que la reunió de la mesa sectorial s'hagi posposat a dimecres i manté l'increment salarial dels docents, la reducció de ràtios i el pla de xoc per l'educació inclusiva com a principals reivindicacions. Insisteixen que si el govern no sabe a negociar aquests punts, no participaran en la trobada. Després de la reunió del Consell Nacional del Sindicat, la portaveu de l'USTEC ha fet una crida a endurir el cicle de vagues i convertir la jornada del 27 de maig en un dia històric per l'educació pública. Junts es posa al costat dels docents i demana un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i també anar més enllà de la proposta del govern de Salvador Illa, la millora salarial. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha proposat un pla plurianual de millora dels sous i assegura que tots els partits polítics tenen a veure amb la situació actual.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: La CUP, de la seva banda, retreu a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos enmig del conflicte amb mestres i metges. N'ha parlat la seva diputada Pilar Castillejo.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
0: 4 i 8 minuts. Al municipi alacantí de Dolores, al País Valencià, al Baix Segura, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos. Les primeres investigacions de la Guàrdia Civil apunten que ha estat un crim masclista i que l'home hauria assassinat la dona i el fill i després s'hauria suïcidat. Els tres cadàvers els ha trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20. No ha transcendit l'edat de la dona. L'Ajuntament d'aquesta localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades. Detenen tres homes per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són tres policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana en un viatge organitzat amb altres persones. Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana al districte de Ciutat Vella, quan els tres homes anaven en taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a la dona i davant la negativa d'ella un altre la va colpejar. La dona, que va haver de rebre atenció mèdica, va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos van detenir el mateix dimecres l'autor de les agressions, que ahir va passar a disposició judicial, i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el va detenir ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat almenys 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim té tancat aquest pas estratègic que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del planeta i per on circula el 20% del petroli mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians, però tot i així fa excepcions amb embarcacions de països com ara la Xina, el Japó o el Pakistan. Aquesta matinada, un alt càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran, sempre, això sí, que paguin un peatge. Aquest responsable ha volgut deixar clar que la via continuaria tancada als operadors de l'anomenat Projecte Llibertat en referència als Estats Units. I és que el conflicte al Pròxim Orient continua ben viu, malgrat el teòric alto el foc a Gaza. Aquest matí Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre, en una nova jornada de bombardejos. L'ofensiva israeliana, en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva, va acabar amb almenys 100 morts i una cinquantena de ferits. Aquest matí, una mesquita de la ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians. Arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora, la capital britànica, Londres, acull una nova mobilització pro-palestina el mateix dia que la capital britànica hi ha convocada una altra manifestació, en aquest cas, de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. Londres, Quim Olivares.
6: Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta, Tony Robinson, sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
7: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
6: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte a Palestina.
7: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
6: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de cinc. És gairebé missió impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona durant els dies de la visita del Papa, el 9 i 10 de juny, i les que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics de la ciutat i els allotjaments de Montserrat estan plens a un mes de l'arribada del Pontífex. Per posar alguns exemples de preus, el gran Hyatt és un 80% més car aquests dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A més, el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics que hi ha a Barcelona ja estan reservats, coincidint amb la visita del Papa. Maria Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil de client.
8: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: També l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plenes durant aquests dies. De fet, segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat.
5: El temps.
0: Hem arribat a un quart de 5 de la tarda en punt. Ara és hora d'obrir una àrea de servei a 3Cat Info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
9: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, a Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs amb valors relativament suaus a migdia a les zones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
5: 3Cat Info.
10: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
11: No, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
10: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
11: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
10: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
11: A mi no em miris, eh?
10: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
11: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
10: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
11: Em sap greu.
10: No, a mi no està bé.
12: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: 3Cat Info.
0: 4 de la tarda i 17 minuts, a Montserrat acull avui una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, professionals d'aquest àmbit, Mossos, agents rurals i bombers, participen d'una jornada en què, entre altres qüestions, es parla de l'impacte que té el canvi climàtic a la muntanya. Els experts reivindiquen Montserrat com a entorn segur per l'escalada i asseguren que el desprendiment que va causar la mort a dos escaladors a l'abril va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i també la fauna salvatge com a factors de risc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es va prendre la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?
0: L'any passat els bombers només van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
14: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades. Aquest dissabte la DGT examina a Lleida de manera extraordinària un total de 315 persones que fan l'examen pràctic del permís B, el que permet conduir turismes. Es tracta d'una convocatòria insòlita per reduir la llista d'espera que, segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya, se situa entre el 3 i entre els 3 i els 4 mesos. Lleida, Alba Mor.
15: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja la llista d'alumnes.
16: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastanta llista.
15: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
5: Trescat Info. Trescat Info.
0: Rècord de participants a la cursa solidària Vertical Montserrat, impulsada per bombers i en benefici de la infància en risc atesa a Sant Joan de Déu. Més de 460 persones han pujat els 2.180 graons que separen l'estació inferior del funicular de la Santa Cova de l'estació superior del funicular de Sant Joan. Es tracta d'un recorregut que supera els 388 metres de desnivell. La Vertical Montserrat, creada el 2017, s'emmarca dins el projecte Bombers amb Causa i des del començament ha recaptat més d'un milió d'euros, ha finançat 7 beques de recerca en malalties infantils i ha donat suport a més de 50 projectes socials relacionats amb la infància en risc. 3 de cada 4 persones amb celiaquia s'han vist obligades a renunciar alguna vegada a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya. Avui, que és el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3cat Info la seva portaveu, Irene Puig.
17: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen, doncs, quan van a menjar fora de casa, amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
0: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre un i un 2% de la població mundial i provoca inflamació intestinal i altres símptomes. Els veïns de Benifallet, al Baix Ebre, han recordat els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de 3 llambordes de la memòria. En total s'ha homenatjat 4 veïns del poble, un dels quals no va sobreviure a l'horror nazi. Amb les d'aquest acte, Catalunya ja compta amb 762 llambordes. Benifallet, Ariadna Escoda.
18: Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són els 3 veïns de Benifallet que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. Les seves històries com a deportats en camps de concentració nazi s'han recordat en un acte emotiu i en presència de familiars, un homenatge al qual també s'ha sumat un altre nom, el de Francisco Margalef, que ja en té una en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a unes vides que van patir el feixisme.
19: Que cadascuna, doncs, hi ha una persona amb la data de naixement i la data de funció, en alguns casos dramàticament en els camps, doncs, de concentració i d'extermini, però aquest, el valor i el sentit de l'Stolperstein és que ens ho paguem amb aquesta llamborda i que ens parem pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
18: A Catalunya ja s'han instal·lat 762 llambordes Stolperstein en més d'un centenar de municipis i la previsió del govern és la d'elevar la xifra fins a les 872 aquest any.
0: 6 minuts i 4:45.
5: Esports.
0: Arribarem a aquesta hora en punt amb la crònica esportiva de la mà del Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
20: Bona tarda. Gran victòria d'Àlex Márquez, que s'ha defensat dels atacs de Pedro Acosta a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Una victòria aconseguida amb 41 mil·lèsimes d'avantatge, amb un podi que ha acabat completant Fabio Di Gian Antonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a casa nostra, al circuit de Montmeló. Un Àlex Márquez que s'ha posat líder ben aviat i ha sabut defensar la posició per acabar guanyant i sumar 12 punts a la classificació del Mundial i ara queda a 62 de Marco Bezzecchi, que avui ha quedat fora dels punts. Tota l'acció del dia d'avui al Gran Premi de Catalunya l'hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que farem demà amb les curses llargues a TV3 a partir de 9:45 del matí.
5: 3CAT Info.
20: Esport en directe en hoquei patins. Ja ha començat el primer partit del play-off de l'Hockey Lliga Masculina. Al Palau Blaugrana, ara mateix, Barça 0, Noia 0. El Liceo a les 6, perdó, a les 6 jugarà el Liceo Lleida, com dèiem, i a 8:15, Calafell Reus. Avui a Astúries, les semifinals de la Copa Femenina comencen amb el Vilassana Fraga a partir de 4:45 de la tarda, d'aquí uns 5 minuts, i a les 7 jugarà el Benvibre Gijón. Mentrestant, a la Lliga Femenina de Futbol Sala, en directe ha començat el Penya Esplugues al Cantarilla. Ara mateix queden 9 minuts per acaba la primera meitat, i les espluguenques estan empatant a 0 en un partit en què necessiten guanyar per seguir optant a la permanència a falta de 3 jornades. Una permanència que busca certificar les Corts a partir de 4:45 de la tarda a casa contra l'Ourense. I també en directe tenim en marxa la 8a etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix, en una etapa de 156 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo, queden 28 quilòmetres per la meta. Tenim un grup d'escapats de 3 ciclistes a molta distància del gran grup, a més de 3 minuts del gran grup, on s'hi troba el líder d'aquesta ronda italiana, el portador de la malla rosa, el portuguès Afonso Eulàlio. Un Afonso Eulàlio que acumula 3 minuts i 17 segons de marge a la general respecte al segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
21: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
20: Robert Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte aquest estiu, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha dit aquest matí en roda de premsa que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el futur del polonès.
21: The conversation was good, so we spoke about that.
22: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
21: And still on this level.
20: Lewandowski s'acomiadarà demà de l'afició al Barça-Betis al Camp Nou. Seguint amb futbol, el Barça femení, en aquest cas, juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent, dia 23 de maig, a Oslo contra el Lió. Una de les capitanes del Barça, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival.
23: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
20: El Barça buscarà aixecar aquest trofeu, que seria el seu 11è a la història, la seva 11a, volíem dir, Copa de la Reina. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir en directe a TV3.
5: 3CAT Info.
20: En waterpolo ja tenim un català classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Bullac Meni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. La portera del Sant Andreu, que ha aturat dos penals, és Martina Tarré, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit, bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i veiem tot el rato, anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
20: A les 6 de la tarda el Sabadell intentarà remuntar 5 gols en contra a la piscina de l'Olympiacos grec i a la mateixa hora el Mataró defensa 4 gols a favor a casa de la Roma. Pel que fa a l'Eurocup femenina, l'Atlètic Barceloneta juga a les 6 a la pista del Zugló. El Catalunya juga a les 6 a la pista del Zugló i a les 8 l'Atlètic Barceloneta ho fa a casa del Trieste. Tots dos busquen classificar-se per a la final després de l'empat de l'anada.
5: L'actualitat esportiva a fons.
20: I fem un últim apunt tornant al futbol sala perquè hi ha hagut final cruel de Lliga per l'Indústria Santa Coloma. Mentre l'equip celebrava el final del partit i la classificació pel play-off, una revisió de VAR per una jugada a falta de 3 segons ha donat un penal a favor del Jaén, que ha empatat a 4 i ha deixat fora de la postemporada els colomencs.

0: 3CAT Info.
1: Amb els esports hem arribat a 4:45. D'aquesta hora us expliquem que els docents reclamen als socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, que portin les seves demandes a la negociació dels pressupostos. En aquest aspecte, Salvador Illa és optimista i confia que ara sí que podrà tirar endavant els comptes. També us hem explicat que s'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat de la cantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. I el titular internacional a aquesta hora és que els Estats Units, en col·laboració amb Nigèria, han matat el número 2 d'Estat Islàmic. Ha estat en una operació conjunta en aquest país de l'Àfrica Occidental, segons ha anunciat el president nord-americà Donald Trump. Més qüestions en aquesta segona mitja hora, i precisament parlant de Donald Trump, les seves retallades en l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament a l'Àfrica han fet créixer els conflictes al continent. És la conclusió d'un estudi publicat a Science que ha vist com els combats, les protestes i els aldarulls augmenten a moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. I pel que fa al problema amb les biblioteques, enquistada les reivindicacions, les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents pels estudiants de selectivitat, gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga des de fa setmanes, una vaga que a partir del 26 de maig passarà a ser indefinida. També aquesta hora, passen 3 minuts de 4:45, busquem amb el Marc Andrés el titular esportiu. Bàsicament, Marc, diríem que té un nom i un cognom, el de Robert Lewandowski.
2: Sí, un Robert Lewandowski que ha anunciat que dirà adéu al Barça a final de temporada després de 4 anys al club i demà s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. L'altre nom del dia el trobem a Montmeló, amb Àlex Márquez, que ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 40 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. El podi l'ha completat Fabio Di Gian Antonio. La cursa llarga serà demà a les 2 del migdia en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
1: I pel que fa al temps, tarda amb moltes clarianes al centre i al sud i amb ruixats al nord, amb neu per sobre dels 1.800 metres i amb una temperatura una mica més alta. Demà, diumenge, ruixats al nord i més sol al centre i al sud del país. El sindicat majoritari del sector educatiu, l'USTEC, reclama situar les peticions de mestres i professors al centre de les negociacions pels pressupostos de la Generalitat. L'acord entre el PSC i Esquerra per tirar endavant els comptes sembla que és a tocar i que es podria desencallar la setmana que ve, però l'USTEC reclama als republicans i als comuns que no hi donin suport si no incorpora les seves peticions. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després d'una reunió del Consell Nacional de l'USTEC.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: Segura insta també el president de la Generalitat a implicar-se en les negociacions d'un conflicte que aquesta setmana ha comportat vagues arreu del país. Avui, Junts ha posat al costat dels docents. Reclama al govern que reobri les negociacions amb els sindicats. El seu secretari general, Jordi Turull, demana un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els sous de mestres i professors.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: La CUP, a la seva banda, retreu a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos de Salvador Illa enmig del conflicte amb el sector educatiu i sanitari. N'ha parlat Pilar Castillejo, la seva diputada.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
1: Tot i així, el govern és optimista i confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els comptes. Des de Califòrnia, on avui acaba el viatge oficial del president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Com dèiem, la setmana que ve podria ser clau per saber si tiren endavant els pressupostos. La negociació amb Esquerra estaria ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Illa i Junqueras. Les claus d'aquest acord, que s'explicarà dilluns, són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. També dilluns hi ha prevista una reunió del Consell Nacional d'Esquerra per debatre la posició del partit.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 4:45 de la tarda continua l'estira i arronsa entre les biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona. Això després que el consistori hagi demanat a les mateixes biblioteques i als centres cívics que habilitin sales d'estudi urgents pels estudiants de selectivitat. Es tracta de sales gestionades per un servei externalitzat. Arran de l'anunci de vaga indefinida a partir del 26 de maig dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, l'Ajuntament ha demanat a les direccions d'equipaments municipals, com biblioteques i també centres cívics, que habilitin de manera urgent aquestes sales d'estudi alternatives per a alumnes que han de fer les PAU. La petició reclama espais per un mínim de 10 persones, cadires i wifi disponibles entre el 25 de maig i el 19 de juny. Montse Serra, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci, assegura que això vulnera el dret de vaga.
7: Les sales d'estudi les porta un personal externalitzat de biblioteques. Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
1: El comitè assegura que aquesta iniciativa tampoc ha estat ben rebuda pel personal de les sales d'estudi gestionades per la Fundació Pere Tarrés. Sentim Montse Serra.
7: Una mica sí que estan provocant com aquest enfrontament i nosaltres ja sabem que algunes d'aquestes persones que treballen amb la gestió de les sales d'estudi, doncs això els ha molestat. A lo millor no és una bona idea i s'empitjora la situació si els altres tampoc volen obrir les sales o hi ha com una mena de, no sé, que ens trobarem els que entren, els que surten.
1: Els treballadors asseguren que les negociacions estan encallades i a l'assemblea d'avui han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques catalanes, no només les de Barcelona, cada divendres i dissabte a partir del 29 de maig.
6: 3Cat Info.
1: Al municipi alacantí de Dolores, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos. Les primeres investigacions de la Guàrdia Civil apunten que ha estat un crim masclista i que l'home hauria assassinat la dona i el fill i després s'hauria suïcidat. Els tres cadàvers els han trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill, 20. No ha transcendit l'edat de la dona. L'Ajuntament de la localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades. Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat almenys 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica. I ja que som a l'Àfrica, primeres conseqüències de les retallades de l'administració Trump a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial de l'ajuda exterior. Un estudi internacional publicat aquesta setmana a la revista Science conclou que els conflictes a l'Àfrica augmenten a les regions on aquesta agència nord-americana pel desenvolupament ha deixat d'enviar ajuda. És un reportatge de la Núria Hart amb muntatge musical i edició de Macià Closes.
8: Estava al punt de mira de Donald Trump. Poc després de prendre possessió, el president nord-americà va desmantellar el 80% dels programes de l'agència de cooperació USAID.
9: The USAID is really corrupt.
10: L'agència de cooperació és realment corrupta. De debò, és corrupta i és incompetent. I realment molt corrupta.
9: And it's really corrupt.
8: La Casa Blanca ha retallat milions de dòlars en ajuda exterior a més d'un centenar de països. Una decisió política, en el seu moment sobtada i inesperada, que ha sacsejat la realitat de molts països africans, sobretot els que més depenen d'aquesta ajuda, com Nigèria. Ho explica a 3Cat Info, el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de l'Institut de Graduats de Ginebra i la Universitat de Lausana, Dominic Roch.
11: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
8: La cancel·lació de molts contractes ha deixat governs locals, intermediaris i ciutadans sense marge de maniobra, i això, en molts casos, ha provocat més situacions de violència, com combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
11: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
8: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb tot tipus de cooperació.
11: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 2 minuts i mig per arribar a 4:45, la justícia francesa investigarà l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, mort l'any 2018 mentre es trobava al consulat de l'Aràbia Saudita a Istanbul. Segons informen diversos mitjans, 3 organitzacions, entre les quals Reporters Sense Fronteres, van denunciar el cas a la justícia francesa fa 4 anys, però la fiscalia s'hi va oposar perquè considerava que no entrava dins la seva jurisdicció. Ara, però, un tribunal d'apel·lació ha decidit que sí que és competent en aplicació del principi de justícia universal. Jamal Khashoggi era un periodista que havia treballat, entre d'altres, pel Washington Post i havia escrit articles crítics amb el govern saudita i l'home fort del país, el príncep hereu Mohammed bin Salman. L'octubre del 2018 va anar a fer una gestió al consulat de l'Aràbia Saudita a Istanbul i ja no en va sortir mai. El cas va provocar una forta condemna internacional, especialment contra bin Salman, a qui la CIA va acusar d'haver ordenat el crim.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una dona de 65 anys ha mort després de caure a l'aigua al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. Els fets han passat a 1:15 de la matinada, quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, s'ha precipitat a l'aigua quan hi caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de nacionalitat britànica de 61 anys. La víctima ha estat rescatada per l'acompanyant, però ha mort a l'Hospital d'Amposta. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tracta d'una mort accidental.
0: El temps.
1: Hem arribat a 4:45. Moment d'actualitzar-nos, previsió meteorològica, amb l'Eloi Cordoví.
2: Avui ha fet sol a la majoria de comarques, també tenim algunes nuvolades al nord-est que fins i tot han deixat petits ruixats entre el Maresme, el Vallès Oriental i la zona del Gironès, la Selva. Poca cosa per ara, amb una temperatura que s'ha començat a recuperar. S'ha arribat als 24 graus a Cambrils, 23 graus a l'Ametlla de Mar, 21 a Lleida, que contrasten amb els 13 graus que encara hi ha hagut de màxima a Sant Pau de Segúries, 12 a Puigcerdà o 11 graus a Viella. Sembla que de cara a demà tindrem més núvols a bona part de les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, el centre del país, núvols baixos, algun banc de boira també a l'interior, amb algun primer ruixat al matí entre Girona i Barcelona, a l'espera que durant la tarda augmenti la inestabilitat, les nuvolades creixin a més comarques, sobretot de la meitat nord, i el terç nord de Catalunya podrien acabar descarregant ruixats, tempestes més forts també a les comarques del nord-est, entre el Pirineu Oriental, interior de Girona i el nord de Barcelona. No descartem també demà a la tarda algun ruixat, alguna tamborinada a la zona dels ports. Demà la temperatura recupera una miqueta, pujant les màximes i les mínimes, tant durant el dia com durant la nit, doncs. En pròxims dies, dilluns, encara hi haurà tempestes de tarda al nord-est de Catalunya, dimarts es repetirà la mateixa situació, en aquest cas amb tempestes al nord, i a partir de dimecres el temps serà molt més tranquil i assolellat.
0: 3CAT Info. Al Catalunya al dia parlem de tu.
3: I de tu, i de tu.
0: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
3: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
4: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
5: 170.000 turistes.
6: El projecte ha reduït dimensions.
7: Entre l'Aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
1: Ara falten 14 minuts per les 5 de la tarda. Catalunya té autoritzats més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Aquests parcs solars, encara pendents de fer-se, duplicarien la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català de l'Energia. Els projectes, però, topen amb l'oposició de les entitats locals, Gemma Bonet.
8: Els parcs solars estan previstos en sòls no urbanitzables i ocuparien una superfície equivalent a prop de 35 quilòmetres quadrats. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures permetrien complir els objectius de descarbonització per l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
8: Salvador Salat avisa, però, que per complir els objectius a llarg termini cal un consens general.
9: És evident que per complir el de 2040 i el de 2050 és un acord de país. Ja sabem que el país haurà de tenir una presència de renovables. El 2030 és un pas petit, el pas important és el del 2050. Per tant, hem de fer un plantejament perquè aquestes xarxes acompanyin aquest desplegament i com a país acceptem aquesta nova generació renovable.
8: No obstant, els projectes fotovoltaics estan generant molt de rebuig als territoris afectats. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, que engloba diverses entitats veïnals de la demarcació de Girona, Paco Lifante explica que hi ha altres maneres d'apostar per les energies renovables, com ara les anomenades comunitats energètiques.
5: Volem fer una transició energètica sostenible i aquí tenim molt en compte que ja funcionen dos comunitats energètiques que funcionen a la mar de bé, que són una alternativa molt viable que està demostrant que tot això és possible i que hi ha espais que es podrien aprofitar com teulades, zones industrials, terrenys que ja estan malmesos.
8: També consideren que aquests parcs fotovoltaics produiran més energia de la que necessiten amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera, membre de la plataforma, també n'ha parlat a la CN.
6: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
8: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà.
1: Una exposició al Museu del Joguet de Figueres mostra una vessant poc coneguda del dibuixant Josep Escobar, creador de personatges com Zipizape o Carpanta. S'hi mostren projectors domèstics ideats pel ninotaire als anys 40 i 50 i alguns microfilms que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. Figueres, Maria Rovira.
10: La mostra Escobar Animador exposa aparells de Cinescop i Cinestuc, uns projectors domèstics que el mateix dibuixant va idear i que són precursors del popular Cinexin. I també inclou cintes originals creades per ell mateix, còmics i fins i tot storyboards. L'exposició posa el focus en aquesta dimensió menys coneguda d'un dels referents de la historieta, però també figura clau en els inicis de l'animació domèstica a Catalunya. Ho destacava Joan Manuel Soldevilla, cocomissari de la mostra.
11: Perquè va crear el Cinestuc i el Cinescop, que eren dos sistemes de reproducció d'imatges que no reproduïen només pel·lícules d'animació així generalitzades, sinó que eren aventures, microfilms dibuixats o, si més no, protagonitzats pels seus personatges. Triomfava fent les historietes de Zipizape i Carpanta, però, a més, ell dibuixava les micropel·lícules de Zipizape i Carpanta que després es podien projectar al Cinescop i al Cinestuc.
10: Un material preuat que s'ha pogut recopilar en part des del fons del Museu del Joguet, però també amb una contribució important de la família del ninotaire, especialment del seu net Sergi Escobar, també comissari de la mostra. Una col·laboració que remarcava Joan Manuel Soldevilla.
11: Ja s'ha dit, planxes originals de Zipizape i Carpanta, o les patents dels aparells, els plànols dels aparells que dissenyava l'Escobar, que ens ha portat unes joies que són els storyboards de les pel·lícules que feia també l'Escobar. És a dir, que realment la col·laboració ha sigut absoluta amb la família. Gràcies a això hem pogut nodrir la nostra exposició d'un material molt divers.
10: Aquesta exposició permet veure unes pel·lícules que s'han pogut conservar i restaurar com un petit miracle, tot i que era un material molt vulnerable. La restauració i digitalització d'aquestes bobines de paper de més de 80 anys l'ha dut a terme David Busquets, que en part ho va fer de manera minuciosa durant la pandèmia.
12: Estem parlant de bobines de paper que tenen més de 80 anys, tenen trencadissos, estaven mal impreses, tenen aquest foxing que els hi surt a vegades als papers, fotograma a fotograma, estan netejant-les totes, estabilitzant-la, perquè era una animació molt precària que es va fer en plena postguerra, i a poc a poc vaig acabar fent dos curtmetratges que ja es podien veure.
10: De les prop de 40 pel·lícules documentades se n'han digitalitzat una dotzena, amb unes durades d'entre 2 i 3 minuts i mig, i amb la restauració, segons David Busquets, s'ha aconseguit una qualitat d'imatge considerable. L'exposició Escobar Animador es podrà visitar fins al setembre.
1: Ara falten 8 minuts per les 5 de la tarda. La Generalitat ha impulsat uns tallers per promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord, en què els participants es reuneixen un cop per setmana en un bar per conversar. A més, també està previst ensenyar l'idioma a treballadors del sector turístic de la zona. Berta Artigas Fontàs.
13: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneixen a un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director.
14: I és una hora informal de conversa en la qual cada setmana s'escull un tema a l'entorn del qual gira aquesta conversa. És una conversa que és tutoritzada i que és guiada, concretament la dinamitza el nostre professor de català.
13: Una de les alumnes és l'Anna Maria Mestre, que va néixer a prop de París i fa poc ha tornat a viure a Perpinyà.
15: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
13: Des de la Generalitat també volen promoure altres iniciatives com ensenyar la llengua a la gent que treballa al públic en una zona amb molta presència de visitants catalanoparlants.
1: 6 minuts i mig i les 5.
0: Esports.
1: A punt la crònica amb el Marc Andrés. Tenim ja a punt l'estudi de 3Cat Info. Marc, bona tarda.
16: Bona tarda. Gran victòria d'Àlex Márquez al Gran Premi de Catalunya de MotoGP a la cursa sprint. S'ha defensat dels atacs de Pedro Acosta i ha acabat guanyant amb 41 mil·lèsimes d'avantatge. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
17: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
16: Un Àlex Márquez que s'ha posat líder ben aviat i ha sabut defensar la posició per acabar guanyant i sumar 12 punts a la classificació del Mundial. Tota l'acció l'hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que farem demà a TV3 amb les curses llargues a partir de 9:45 del matí.
0: 3Cat Info.
16: A Esport en directe comencem per la Lliga Femenina de Futbol Sala perquè tenim el duel en marxa de les Corts contra l'Ourense, on les barcelonines busquen certificar la permanència a la primera divisió del futbol femení, del futbol sala femení espanyol. Anem cap al partit amb el Pau Masmartí. Hola, Pau, bona tarda.
18: Bona tarda. Falta de 5 minuts perquè acabi la primera part. Està perdent les Corts 0-1 contra l'Ourense. Recordem que és un partit importantíssim per les Corts perquè una victòria o un empat certificaria matemàticament la salvació de les Mamuts.
16: Gràcies, Pau. D'altra banda, també tenim en marxa, o més ben dit ara, tenim el descans, el partit entre el Penya Esplugues i l'Alcantarilla, un partit que les espluguenses necessiten guanyar per seguir optant a la permanència i ara mateix estan guanyant el descans, sumen una victòria parcial de moment per 1-0. I també tenim esport en directe en hoquei patins perquè ha començat el partit de play-off de l'hoquei lliga masculina, els partits de play-off. El primer és el Barça, Noia, el Palau Blaugrana, un partit que ara mateix està empatat a 0. A les 6 es jugarà el Liceo Lleida i a 7:45 el Calafell Reus. I mentrestant a Astúries tenim les semifinals de la Copa Femenina i ja tenim en marxa el Vilassana Fraga, que ara mateix està guanyant el Vilassana encara al primer temps, al primer període, per 0-1. A les 7 es jugarà la segona semifinal amb el Benvibre Gijón. I l'últim terreny on tenim esport en directe és en ciclisme, el Giro d'Itàlia, on tenim en marxa la 8a etapa, 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. En aquests moments queden uns 7 quilòmetres per al final i tenim un grup de 3 ciclistes escapats a una distància de 3 minuts i 52 segons del gran grup, on s'hi troba el líder, el portuguès Afonso Eulàlio, que encara acumula 3 minuts i 17 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. La gran notícia del dia també en clau futbol és que Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
19: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the missions is complete.
16: Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte aquest estiu, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb el davanter polonès i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
19: The conversation was good, so we spoke about that and also...
20: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
19: Great player, a world-class player, and still on this level.
16: Lewandowski s'acomiadarà demà de l'afició del Barça amb el Barça-Betis al Camp Nou. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Una de les capitanes del Barça és Marta Torrejón.
2: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
16: El Barça buscarà aixecar aquesta Copa de la Reina i seria la seva 11a al seu palmarès. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir en directe per TV3.
0: Trescat Info.
16: En waterpolo ja tenim un català classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Butllac Meni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. La portera del Sant Andreu és Martina Tarré, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit, bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i veiem tot el rato anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
16: A les 6, el Sabadell intentarà remuntar 5 gols en contra a la piscina de l'Olympiacos grec i a la mateixa hora el Mataró defensa 4 gols a favor a casa de la Roma. Pel que fa a l'Eurocup femenina, el Catalunya juga a les 6 a la pista del Zugló i a les 8 l'Atlètic Barceloneta ho fa a casa del Trieste. Tots dos busquen classificar-se per a la final després de l'empat de l'anada. I en futbol sala, hem de tornar al futbol sala perquè hi ha hagut

0: de jugar un playoff. Crec que Jaén té més caché que nosaltres i ja està, i no hem de buscar més històries.
1: Aquestes declaracions al Tot Gira del exentrenador ja del Santa Coloma, perquè avui ha entrenat el seu últim partit a la banqueta colomenca.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 5.

0: El sindicat USTEC Majoritari Educació reclama als socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, que portin les peticions dels docents a la negociació dels pressupostos. Després de l'acord per la línia del tren orbital, Salvador Illa confia certificar en pocs dies aquests nous números. S'està investigant com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. És un home, una dona i el fill de tots dos, de 20 anys. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin poden passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb els governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i diu que si no s'arriba a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. També en titular la situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Comença a espessir-se la circulació de vies a l'entorn del circuit de Montmeló, on se celebra el Gran Premi de MotoGP. La C-17 és la via que presenta més densitat a Parets del Vallès en sentit sud, com també a l'altura de Mollet del Vallès per enllaçar amb la P-7 en sentit sud. Altres vies de retencions, la P-7 a Barberà del Vallès cap a Tarragona, la C-14-15-C a la Roca del Vallès per enllaçar amb la P-7, la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers i, finalment, també la BV-5003 a Granollers en sentit nord.
0: Les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents per als estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga de fa setmanes. Una vaga que, a partir del 26, passa a ser ja indefinida. Jornada de reflexió avui a Andalusia per les eleccions que hi fan demà a la Junta. Les enquestes apunten que el Partit Popular fregarà la majoria absoluta, però que caldrà esperar els resultats per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà o no Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte dels resultats obtinguts ara fa 4 anys. La pel·lícula Carrie protagonitza el cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que avui s'ha presentat al marc del Festival de Cannes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que diu travessa el gènere del terror i ciència-ficció i pronostica a Sitges una edició molt prometedora.
2: Esports.
3: Gran victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP de Catalunya amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a casa nostra. D'altra banda, en directe tenim el primer partit de play-off de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, ara mateix al descans, Barça 0, Noia 0. També tenim en marxa el primer període, en aquest cas, de la Copa Femenina, semifinals, Fraga 0, Vilassana 1. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions Femenina. Les andreuenques han guanyat per 14-15 a la pista del Bullacmeni grec. També se la juga aquesta tarda al Sabadell i al Mataró.

0: Pendents de l'evolució del temps, encara amb moltes clarianes al centre i al sud, però alguns ruixats que continuen caient a les comarques del nord i amb cota de neu per damunt dels 1.800 metres. Les temperatures es van recuperant. Demà, ruixats al nord, més sol al centre i al sud del país.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 5 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. El sindicat majoritari del sector educatiu, l'USTEC, reclama situar les peticions que fan mestres i professors al centre de les negociacions pels pressupostos de la Generalitat.

0: L'acord entre PSC i Esquerra per tirar endavant amb els números sembla que és a tocar, però l'USTEC reclama als republicans i als comuns que no hi donin suport si no incorporen les seves reivindicacions. N'ha parlat aquest migdia a Barcelona la seva portaveu, Yolanda Segura, després d'una reunió que ha fet el Consell Nacional del Sindicat.
1: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Yolanda Segura també ha instat el president de la Generalitat a implicar-se a les negociacions d'un conflicte que aquesta setmana ha comportat novament vagues arreu del país. Avui Junts s'ha posat al costat dels docents. Reclama al govern que reobri negociacions amb els sindicats. El seu secretari general, Jordi Turull, ha demanat un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els sous de mestres i professors.
2: L'actual proposta que corre, que es fa... comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots, tots, hi tenim part de responsabilitat.
0: La CUP, de la seva banda, retreu a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos de Salvador Illa, enmig del conflicte amb el sector educatiu i sanitari. N'ha parlat la seva diputada Pilar Castillejo.
3: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
0: Tot i així, el govern és optimista i confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant amb els números. Des de Califòrnia, on avui acaba el viatge oficial de 5 dies als Estats Units, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: El govern d'Illa i Esquerra preveuen tancar els acords dilluns que ve, que és quan s'ha de concretar l'impuls d'una línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixi aquesta i d'altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns, la direcció dels republicans fixarà la posició del partit i dos dies després, dimecres, està prevista una bilateral a Madrid entre els governs català i espanyol perquè la Moncloa validi tots aquests pactes.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Al municipi alicantí de Dolores, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de la parella. Les primeres investigacions de la Guàrdia Civil apunten que ha sigut un crim masclista i que després l'home també hauria assassinat la dona i el fill, després suïcidant-se. Els tres cadàvers els han trobat avui al matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys. El fill de la parella, 20. De moment no ha transcendit l'edat de la dona. L'Ajuntament de la localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives que tenia programades. L'Iran anuncia que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim iranià manté el pas tancat, un pas estratègic que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del planeta i per on hi circula el 20% del petroli mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians, però tot i així fa algunes excepcions amb embarcacions de països com ara la Xina, el Japó o el Pakistan. Avui de matinada, un alt càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran, sempre però que paguin un peatge previ. Aquest responsable també ha volgut deixar clar que la via continuaria tancada als operadors de l'anomenat Projecte Llibertat en referència als Estats Units. Uns Estats Units que han fet una operació conjunta amb Nigèria i que han acabat amb la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki, ho anunciava de matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on ha agraït a Nigèria la col·laboració en aquesta operació. No és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels seus mantres és que hi ha una amenaça existencial que afronten els cristians de Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. I també aquesta passada matinada Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Ha sigut una nova jornada de bombardejos, una ofensiva israeliana que coincidia en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva i que va acabar ahir amb com a mínim 7 persones mortes i una cinquantena de ferits. Avui al matí una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians. Quatre minuts i mig i serà un quart de sis.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Andalusia vota demà en unes eleccions on el Partit Popular confia a mantenir la majoria absoluta i el PSOE vol evitar una derrotada històrica. La campanya ha mogut poc els pronòstics de les primeres enquestes inicials, però volem analitzar quines cartes han jugat aquestes setmanes els candidats que es presenten a aquestes eleccions, tots disputant-se l'andalusisme i el Partit Popular traient la carta contra Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Són les eleccions autonòmiques amb més repercussió estatal i Catalunya també ha protagonitzat la campanya al nou model de finançament enfrontat Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
7: Es un sistema que está diseñado especialmente para favorecer, en este caso, a Cataluña, porque es lo que han pasado con los separatistas catalanes.
8: Proporciona a Andalucía 5.700 millones, la comunidad autónoma más beneficiada de todas.
6: La candidata socialista acaba d'aterrar de la Moncloa, arrossega la motxilla d'haver negociat el model amb Esquerra i això és un error, segons la politòloga Anna Salazar.
9: A mi juicio, error que una campanya electoral no se gana en 3 meses. La candidata ha venido como candidata 3 meses antes de las elecciones.
6: I el finançament és un arma per al candidat del PP que alimenta el greuge comparatiu amb Catalunya, però l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i ara càrrec del PP andalús, Enric Millo, en culpa al govern espanyol.
10: Perquè en un moment determinat això, els catalans, tot això ha desaparegut molt d'aquí, perquè el propi Juanma Moreno, ell és català, de naixement. El que on s'ha produït el canvi, jo crec, és en que això ara no es percep, aquí no es viu com un atac als catalans. Es viu com un atac al govern d'Espanya que no distribueix bé la riquesa que hi ha a Espanya. O sigui, no és culpa dels catalans.
6: L'atac als pactes amb Catalunya, sumat a defensar l'orgull dels andalusos, és un còctel guanyador per a Moreno Bonilla.
10: Ell defensa doncs, el territori, no? I nosaltres no podem viure acomplexats davant de ningú. Ell ha creat autoestima i orgull de ser andalús, cosa que no era tan evident.
6: Però també el PSOE i les esquerres d'Endavant Andalusia i per Andalusia pugnen per capitalitzar l'andalusisme.
11: Adelante, Andalucía es el partido del pueblo andaluz.
12: Un gobierno andaluz es más andaluz cuanto más protege a su gente.
6: L'orgull de ser andalús és més que mai l'arma electoral d'aquesta campanya, Anna Salazar, politòloga.
9: Fíjate que en toda la campanya el andalucismo es un tema transversal. Todos han ido de verde, o sea, el verde ha sido el color predominante, los partidos han renunciado a sus colores corporativos, el PP no ha ido de azul, el PSOE no ha ido de rojo, no, todos han ido de verde.
6: Sí, el verd d'Andalusia, però no el verd de l'extrema dreta de Vox. Ara el Partit Popular intenta allunyar-se'n.
13: O este proyecto que nosotros hemos encarnado sigue adelante o nos metemos en un lío.
14: Gobernar con dignidad o gobernar de rodillas.
6: I és que Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó per a les futures eleccions espanyoles, un PP hegemònic, sense lligams a Vox, acaparant el centre polític i liderat per un perfil que es ven com a moderat, al contrari d'Isabel Díaz Ayuso. Celia Villalobos, exministra del PP.
15: Yo espero que Andalucía demuestre que confía en la necesidad de que los radicalismos de izquierda y de derechas no estén representados en el gobierno andaluz, perquè això no favorecerà a tots.
6: Però la resta d'Espanya no és com Andalusia i ara per ara Feijóo continua lligat a l'extrema dreta per arribar a la Moncloa. Al PSOE i a Pedro Sánchez els queda el consol que una majoria absoluta a Andalusia pot ser només l'excepció per al PP.
16: Però són lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes y la desigualdad.
6: Les andaluses de demà seran l'últim assaig abans de les eleccions del 2027.
0: I la militància de Junts per Sabadell ha avalat concórrer a les pròximes eleccions municipals l'any vinent amb una candidatura conjunta amb Gent de Sabadell, Mescat i Identitat Sabadellenca en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra Republicana. L'assemblea dels juntaires es va fer ahir, però no va poder assistir als dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Mates i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Tots dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar a les reunions i defensar la seva candidatura a les municipals, però finalment no ho van poder fer.
5: 3CAT Info.
0: Un quart de sis. Àrea de servei a punt, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari primer. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume, i és que aquesta hora comença a veure's més circulació a l'entorn del circuit de Montmeló pel Gran Premi de MotoGP. La C-17 és la via que presenta més densitat a Parets del Vallès, en sentit sud. També a l'entorn de Montmeló hi ha retencions a la C-1415C, a la Roca del Vallès, per enllaçar amb la P-7 en sentit nord, la C-35 en tots dos sentits, entre Parets del Vallès i Granollers, la BV-5003 a Granollers, en sentit nord, la P-7 a Barberà del Vallès, cap a Tarragona. Altres vies també de força afluència de trànsit són la C-60 a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró, la C-58 a Terrassa, en sentit sud, la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit sud, i també la C-33 a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Carmina, gràcies. Bona tarda.
17: A tu.
5: El temps.
0: Previsió d'Eloi Cordomí.
18: Avui ha començat a pujar la temperatura altra vegada, com a mínim al sud de Catalunya. Hem tingut valors de fins a 20, 23, 24 graus els més elevats a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Encara hem tingut algunes màximes que no han passat dels 11, 12, 13 graus en algunes valls del Pirineu. La previsió és que lentament durant aquest cap de setmana i sobretot la setmana que ve vagin recuperant-se els termòmetres. De moment aquesta tarda amb nuvolades al nord-est, que podrien deixar algun ruixat molt puntual. Demà hi haurà més inestabilitat. De fet, ja durant el matí, entre Girona, Barcelona, la Catalunya central també, poden formar-se bancs de núvols baixos, boira fins i tot a l'interior, i algun primer ruixat, poca cosa per ara, a l'espera que durant la tarda sí que les tempestes podran ser més fortes al terç nord de Catalunya. Per tant, Pirineu, Prepirineu, però també molts llocs de l'interior de Girona, del nord de les comarques de Barcelona, podrien acabar formant-se aquestes tempestes, no en descartem alguna a la zona dels ports. A la resta, temps variable, demà a la tarda, amb nuvolades, algun ruixat molt puntual i temperatures més altes, tant les mínimes com les màximes. Dilluns es manté encara la inestabilitat, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts encara creixeran alguns ruixats de tarda al Pirineu i a partir de dimecres el temps serà molt més estable i amb una temperatura que pujarà.
5: 3CAT Info.
19: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
20: Muixca.
21: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
19: Miqui Esparvé.
22: Series capaç de perdonar unes banyes?
19: Natàlia Beciu.
23: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
19: Dani de la Orden.
24: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
19: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
5: Ja disponible a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Continua l'estira i arronsa entre les biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona, després que el consistori hagi demanat a les mateixes biblioteques i als centres cívics que habilitin sales d'estudi urgents pels estudiants de la selectivitat. Són sales gestionades per un servei externalitzat. Arran de l'anunci de vaga indefinida a partir del dia 26, als treballadors de les biblioteques de Barcelona, l'Ajuntament ha demanat a les direccions d'aquests equipaments municipals, com biblioteques i centres cívics, que habilitin aquestes sales d'estudi alternatives pels alumnes que han de fer l'ESPAU. La petició reclama espais per a un mínim de 10 persones, cadires i wifi disponibles entre el 25 de maig i el 19 de juny. Montse Serra, bibliotecària, delegada del comitè del Consorci.
25: Les sales d'estudi les porta un personal externalitzat de biblioteques. Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs, tingui efecte i, a més, que a la gent que porta... Ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: El comitè assegura que aquesta iniciativa tampoc ha estat ben rebuda pel personal de les sales d'estudi gestionades per la Fundació Pere Tarrés.
25: Una mica sí que estan provocant com aquest enfrontament i nosaltres ja sabem que algunes d'aquestes persones que treballen amb la gestió de les sales d'estudi, doncs això els hi ha molestat. A lo millor no és una bona idea i s'empitjora la situació si els altres tampoc volen obrir les sales o hi ha com una mena de, no sé, que ens trobarem els que entren, els que surten.
0: Els treballadors asseguren que les negociacions estan encallades i a l'assemblea d'avui han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques catalanes, no només les de Barcelona, cada divendres i dissabte, a partir del dia 29 de maig. Dissabte de cues llarguíssimes en diferents punts de la ciutat per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Això era Barcelona. On centenars de persones es concentraven a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet. Hi ha hagut d'intervenir la policia i davant de la situació els responsables de l'establiment no han obert.
1: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
2: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
3: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
1: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: Són 8 models que combinen trets de les dues marques. Una estètica llampant i forma octagonal, i un dels rellotges costa cap a 400 euros. I des d'abans de l'obertura dels comerços ja no oferien en aplicacions de venda per internet. Les escenes de la gent fent cua durant moltes hores i de les corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio o Nova York, entre altres. Carri protagonitza el cartell del 59è Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat avui al marc del Festival de Cannes. El seu director, Àngel Sala, ha avançat aquesta emissora que la bona temporada de cinema de terror i ciència-ficció augura que serà una edició molt prometedora. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Es compleixen 50 anys de Carrie i Àngel Sala ha destacat a Catalunya Ràdio la importància entre els fans del gènere d'aquest film de Brian De Palma.
7: És una de les primeres pel·lícules que van posar als adolescents amb protagonisme del gènere de terror i en un moment que era un gènere molt adult va sortir Carrie i a partir d'aquest moment la gent més jove se va convertir en els protagonistes. Hi ha el slasher, Halloween, Viernes 13, i a part parla del bullying, parla de la situació de la dona, de la religió entesa de manera fundamentalista.
4: El cartell mostra una noia amb unes serpentines vermelles que la cobreixen des del cap com si fossin regarons de sang, emulant l'escena més famosa de la pel·lícula. Sala ha confirmat que tenen avançada la preparació d'aquesta edició, que es farà del 8 al 18 d'octubre, i que el bon moment que viu el cinema de terror, el de ciència-ficció i el renaixement del cinema asiàtic el fa ser optimista de cara a la programació. Del que hem vist de moment a Cannes, destaca la cinta de zombis coreana Colony i l'extraordinària Adolescència, sexo i muerte en Campo Miasma.
7: És l'exemple perfecte de lo que probablement busquem, no? I que nos agrada trobar una pel·lícula que reflexiona sobre la història del gènere, en aquest cas de l'slasher, la seva influència en la vida de molta gent que lo va ser fan d'aquestes pel·lícules, i la gent segura fa un anàlisi, una deconstrucció increïble en clau també de tema de gènere, que és meravellosa. A mi és una pel·lícula que m'ha encantat.
4: Malauradament, aquesta cinta, que encaixa perfectament al Festival de Sitges, s'estrenarà abans, a l'agost.
20: He always comes back.
5: Trescat Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 6:45.
5: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
26: Bona tarda. Gran victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, i un Àlex Márquez que s'ha defensat dels atacs de Pedro Acosta i ha acabat guanyant amb 41 mil·lèsimes d'avantatge. El podi l'ha completat Fabio Di Gian Antonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
27: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
26: Tot això ho hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que farem amb tota l'acció de demà diumenge a TV3 amb les curses llargues a partir de 9:45 del matí. La cursa llarga de MotoGP serà a les 2 en directe, com dèiem, a TV3 i també a Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info.
26: Ara però anem a l'esport en directe perquè tenim moltes punts d'interès. Primer, a la Lliga Femenina de Futbol Sala, en directe tenim el duel de les Corts contra l'Ourense, on les barcelonines busquen la permanència. Anem cap al partit amb el Pau Masmartí. Hola, Pau, bona tarda.
8: Bona tarda, falta de 15 minuts perquè acabi el partit. Està perdent les Corts 1-2 contra l'Ourense, que ha de marcar fa res les gallegues. Un resultat que no li valdria a les Mamuts per segellar la permanència. Amb un empat o una victòria sí que salvarien la categoria.
26: Gràcies, Pau. També ha començat, on també tenim en joc, la segona part del Penya Esplugues al Cantarilla. Les espluguenques necessiten guanyar per seguir optant a la permanència a falta de 3 jornades i a 9 minuts per acabar el partit. El Penya Esplugues està guanyant per 1-0. També tenim en directe hoquei patins, 2 partits d'hoquei patins. Primer comencem per la Copa Femenina, perquè tenim en marxa el Vilassana Fraga, un partit que el Vilassana ara mateix està guanyant 0-1 quan tot just queden en el segon període, volíem dir, quan tot just acaba de començar el segon període, per tant encara queda tota la segona meitat. I també tenim en marxa els play-offs ja de la Lliga Masculina, de l'Hockey Lliga Masculina i el Palau Blaugrana. Queden 15 minuts per finalitzar el primer partit entre el Barça i el Noia Freixenet i els blaugranes estan guanyant per 2-0. A les 6 es jugarà el Liceo Lleida i a 7:45 el Calafell Reus. I fa pocs minuts, també en esport en directe, ha acabat la 8a etapa del Giro d'Itàlia. La victòria ha estat per l'equatorià Jonathan Narváez, la seva segona victòria en aquesta ronda italiana, mentre el portador de la malla rosa continua sent el portuguès Afonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. Més enllà de l'esport en directe, la gran notícia del dia és que Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat així amb un vídeo a les xarxes socials.
9: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
26: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte aquest estiu, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi poder entrenar i treballar amb Robert Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
10: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
26: Lewandowski s'acomiadarà demà de l'afició al Camp Nou en el Barça-Betis de Lliga. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de l'any per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Una de les capitanes del Barça és Marta Torrejón.
11: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
26: Al partit de demà, el Barça busca ampliar el seu palmarès a la Copa de la Reina amb el seu 11è títol. Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir a TV3. En waterpolo ja tenim un català classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Bullac Meni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. La portera del Sant Andreu és Martina Tarré en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i veiem tot el rato anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
26: A les 6, el Sabadell intentarà remuntar 5 gols contra l'Olympiacos grec i a la mateixa hora el Mataró defensarà 4 gols a favor a casa de la Roma. Pel que fa a l'Eurocup femenina, el Catalunya juga a les 6 a la pista del Zugló i a les 8 l'Atlètic Barceloneta ho fa a casa del Trieste. Tots dos busquen classificar-se per a la final després de l'empat de l'anada. I tornem al futbol sala per parlar de la Lliga masculina amb un final cruel de Lliga per l'Indústria Santa Coloma, que ha empatat a 4 contra el Jaén a falta de 3 segons i ha quedat fora del play-off. El seu entrenador, Xavi Closas, ha parlat de robatori al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, estic orgullós. Jo crec que la paraula és orgullós de la temporada que hem fet i d'haver arribat a fins a 2 segons competint contra un Jaén i al mateix temps pues, una mica emprenyat perquè al final crec que ens han robat, no? Ens han robat l'opció de jugar un play-off.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que el sindicat USTEC reclama als socis parlamentaris del govern, Esquerra i Comuns, que portin les peticions dels docents en la negociació dels pressupostos. Després de l'acord per la línia del tren orbital, Salvador Illa confia certificar en pocs dies aquests nous comptes. S'investiga com a crim masclista la mort de 3 membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Són un home, la seva parella i el fill que tenien, de 20 anys. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin tornar a passar per l'estratègic estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units, ho passaran molt malament. I als pròxims minuts dedicarem l'atenció a la jornada de treball que diversos experts han fet avui a Montserrat per analitzar la pràctica de l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Esports, a aquesta hora, Marc Andrés. Bona tarda.
2: Bona tarda. Gran victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a casa nostra. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. La cursa llarga de MotoGP serà demà a les 2:00 en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
1: Tarda amb alguns núvols, però pràcticament sense precipitacions. Demà tindrem un matí migdia ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona, amb algun primer ruixat. A la tarda hi haurà més tempestes que se circumscriuran al terç nord de Catalunya. El sindicat majoritari del sector educatiu, la USTEC, reclama situar les peticions que fan mestres i professors al centre de les negociacions aquests dies pels pressupostos de la Generalitat. L'acord entre PSC i Esquerra, per tirar endavant amb els números, sembla que és a tocar, però la USTEC reclama als republicans i als comuns que no hi donin suport si no incorporen les seves reivindicacions. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després d'una reunió del Consell Nacional del Sindicat.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: Yolanda Segura també ha instat el president de la Generalitat a implicar-se en les negociacions d'un conflicte que aquesta setmana ha comportat vagues arreu del país. Avui Junts s'ha apostat al costat dels docents. Reclama al govern que reobri negociacions amb els sindicats. El seu secretari general, Jordi Turull, demana un gran pacte de país i per millorar la qualitat educativa i els sous de mestres i professors.
4: L'actual proposta que corre, que es fa... comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: La CUP, de la seva banda, ha retret a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos de Salvador Illa enmig del conflicte amb el sector educatiu i sanitari. N'ha parlat la seva diputada Pilar Castillejo.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
1: El govern es mostra optimista i confia que aquesta vegada sí que pugui tirar endavant amb els nous números. Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra Republicana.
6: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé.
1: El govern de Salvador Illa i Esquerra preveuen tancar els acords dilluns mateix, que és quan han de concretar ja l'impuls d'una línia de tren orbital, que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixi aquesta i d'altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns mateix, la direcció dels republicans fixaria la posició del partit, i 2 dies després, dimecres, hi ha previst una bilateral a Madrid amb els governs català i espanyol perquè la Moncloa acabi de validar tots aquests pactes.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 6 minuts de 6:45 de la tarda. Avui Montserrat ha acollit una jornada tècnica, una jornada de treball dedicada a la regulació de l'escalada i han participat professionals i aficionats del món de l'escalada, efectius dels Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers i tècnics de natura. Una jornada impulsada per la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat i ens hi volem aturar una estona aquesta hora a 3CAT Info per saber primer com ha anat i quines conclusions, si és que n'hi ha hagut, se n'han tret. Podem saludar a Albert Egea, que és un dels membres d'aquesta subcomissió. Senyor Gea, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Moltes gràcies per atendre aquesta estona a 3CAT Info. La primera pregunta, ja han acabat la jornada de treball o encara hi són?
7: Bé, encara queda que ens presentin les conclusions de les moderadores dels grups de debat, però sí, estem a la recta final, diguéssim.
1: Com han anat? Com han anat les diverses sessions que han tingut?
7: Bé, jo personalment estic molt content i crec que és una opinió compartida amb moltes de les participants, perquè hem pogut compartir diferents experiències de regulació de l'escalada en diferents espais de la península, hem pogut conèixer, doncs això, altres experiències, i sobretot hem pogut compartir aquesta voluntat de posar ordre i fil a l'agulla en el que és la qüestió de l'escalada.
1: Ordre, vostè diu ara, i fil a l'agulla. Aquestes jornades de treball no sabem si ja estaven previstes o no abans que hi hagués el dissortat accident d'ara fa un mes on hi van perdre la vida dos escaladors, dos joves de 30 anys, que avui s'explicava, es tornava a reiterar, que en aquells moments no feien escalada, sinó que feien una parada i els van caure les roques al damunt per mala sort, i d'un accelerat canvi climàtic que ens afecta a tots. S'ha volgut assegurar des de Montserrat, una muntanya viva, que l'escalada és segura i que el risc mai és zero, que el risc sempre existeix. Però davant d'aquestes jornades de treball encara pendents de les conclusions, quin és el missatge que es vol enviar des del món de l'escalada, dels experts, dels que hi ha, de la gent que hi enteneu?
7: Bé, una mica el missatge que volem enviar és que l'escalada és un esport que implica relacionar-se amb la natura i on la natura és l'actor principal, que vol dir que la informació que tinguem, el coneixement que tinguem, l'expertesa que tinguem, ens donarà més garanties d'èxit o menys, però que sobretot el que anem a fer és a gaudir, respectar-la i saber quan no podem assolir aquella fita i hem de tornar enrere per explicar-ho. I sobretot, que és una activitat potencialment molt perillosa. Què vol dir? Que si coneixes els riscos i els assumeixes, doncs si un dia va malament, doncs ens sabrà molt greu, però estem contents i tenim la sort que la major part de temps va molt bé i podem gaudir d'aquesta activitat i de la natura, i que amb les regulacions que es van implementant, doncs puguem preservar aquesta activitat, que es pugui seguir realitzant durant molt de temps d'aquesta manera més, no sé si és autèntica o no ho sé com dir-ho, però
1: més genuïna, no, potser? Més genuïna?
7: Més Àngela Maria, més genuïna i no tan regulada ni... No és un parc temàtic, la muntanya. És la natura, és salvatge, és potencialment perillosa i som nosaltres els responsables de decidir fins on volem arribar i som els responsables de formar-nos i preparar-nos per gaudir-la amb seguretat.
1: Aquesta regulació és necessària? Cal anar acotant cada vegada més també la pràctica de l'escalada, que ja té unes normes a seguir, però que en el fons acaba depenent de la voluntat i de la decisió que prengui la persona que va a escalar.
7: Aquí a Montserrat fa més de 10 anys que es va implementar l'acord per la regulació de l'escalada i les canals equipades, i amb aquests 10 anys de història de regulació hem vist que és necessària. Per què? Pues un dels motius és la forta pressió humana sobre la muntanya. Montserrat està molt a prop de Barcelona, és molt bonica i ve molta gent. I si no hi posem unes regles, és molt fàcil que no preservem la natura i la fauna i flora d'aquesta muntanya. Per això creiem que fa falta unes regles compartides i una pedagogia, una formació que abans feien els clubs i centres excursionistes i que avui en dia s'ha deixat de fer, i la deriva capitalista fa que la gent practiqui els esports de muntanya de manera més individualista, i aquest individualisme, egoisme, moltes vegades va en contra de la preservació i el respecte a la muntanya. Per això creiem que sí, que calen unes regles del joc.
1: Senyor Egea, i avui aquesta jornada tenia com a objectiu potser posar damunt de paper algunes d'aquestes regles, de concretar-les?
7: No, no. L'espai que hem creat avui aquí era pel que dèiem al principi, compartir diferents punts de vista, diferents maneres de fer en altres llocs de Catalunya i també d'Espanya, i sobretot reflexionar al voltant de la necessitat o no necessitat, perquè realment la gent que pensem que cal regular l'escalada potser no som gaires, però els fets ens avalen. A Montserrat mateix, en aquests 10 anys que portem de regulació, veiem com la pressió sobre la muntanya pel que fa a nombre d'obertures i d'equipaments ha disminuït, i això és un èxit, pensem, de cara a la preservació de la muntanya i el terreny de joc pel que fa a l'escalada és finit. Vol dir, no, ens acabarem les parets, i tenim la sort de tenir un país amb moltes parets, amb molt bon clima, doncs sí que creiem que tenim l'obligació de preservar-lo, perquè l'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys, i el terreny de joc segueix sent el mateix. Vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
1: Avui a Trescat Info vostè ara feia també referència a la flora, a la fauna, doncs, que formen part de Montserrat, i que això, doncs, evidentment, no es pot i no s'ha de canviar. El canvi climàtic ens acompanya a tots, però avui a Trescat Info hem fet donar veu a aquesta qüestió amb vostès, amb la Maria Guixà, que des de Montserrat s'afirmava que és un espai segur per escalar, que hi ha imponderables, doncs, que no es poden controlar, i doncs, si el bestiar, doncs, fa caure roques, doncs cauran roques. Però hem anat parlant de Montserrat, hi ha molts espais a Catalunya, Montserrat és un punt de referència, moltes parets a Catalunya, Terradets, per dir-ne alguna, també on es va fer escalada. Però avui també la jornada, si no ho diem malament, senyor Gea, hi ha hagut representants d'altres zones de l'Estat. És a dir, per tal de compartir experiències, segurament models de gestió, ha anat bé aquesta interacció?
7: Estem molt contents perquè al final tan sols han pogut venir representants de la Sierra de Guadarrama, de Madrid, i representants de Navarra, de Medi Ambient, però estem molt contents perquè el que hem arribat a concloure una mica és que les regulacions impulsades de bracet, administració i col·lectiu de gent que escalem són molt més profitoses, perquè primer que la gent que escalem coneixem el terreny i podem transmetre aquesta informació als gestors, i perquè després, a l'hora d'implementar aquestes regulacions, la gent que escalem creiem més en elles i les respectem més. Perquè si ens imposen regulacions sense preguntar-nos, el que ha passat moltes vegades ha sigut que no s'han respectat i hem entrat en un conflicte. En canvi, hem pogut veure que tant a Madrid com a Navarra es té en compte col·lectius de gent que escala de les zones, i aquest fet de tenir-los en compte fa afinar molt més la regulació i fa que a l'hora d'implementar-la i que es respecti, doncs sigui més respectada. A la vegada mateix també ha quedat bastant clara la necessitat de que la gent que practica l'escalada s'agrupi en federacions, associacions, entitats, el que creguin, per tal de ser, de no anar tant per lliure, per ajuntar-nos i tenir algú, ser interlocutors per poder parlar amb administracions, federacions, amb qui sigui, i no anem tots pel nostre compte, que és el que hem vist que no funciona.
1: Una regulació de ben segur necessària. Hi haurà més trobades? S'han quedat amb ganes de continuar parlant?
7: Segurament, però ara mateix no és el que planificàvem. Vull dir, el fet de ser la primera i de veure que, hòstia, que sembla que anem bé cadascú amb els seus matisos, no era la intenció de fer-ne més, tot i que possiblement tingui una continuïtat, perquè és ben clar que és interessant per totes les parts i sobretot, bueno, és necessari de cara a això que dèiem, a preservar i a poder seguir gaudint d'aquesta pràctica.
1: De moment hem fet aquesta, la primera, i pel que ens expliqui, doncs ha anat bé. Pendents, senyor Egea, pendents d'aquestes conclusions. Estarem també amatents a Trescat Info per saber exactament què és el que heu conclòs avui en aquesta jornada de treball que heu fet a Montserrat per tal de parlar d'escalada, d'escaladors i de la regulació d'aquesta pràctica que, com vostè deia, 6.500 vies, oi, catalogades a Montserrat, 6.500.
7: Sí, un fotiment. Per això dèiem que calen més vies o cal intentar preservar el que tenim i intentar-ho gaudir per molts anys.
1: Segurament cuidar el que hi ha i també cuidar la gentada, que cada vegada n'és més, cada vegada hi ha més accés als esports, a la natura, i també podríem dir que cada vegada hi ha més desig de sortir a la natura a practicar esports, i l'escalada n'és un, i per tant és necessari.
7: I també entendre que la muntanya no és la ciutat, no és segura, no és previsible, i dependrà molt de la nostra formació, de la nostra informació i de la nostra, no sé si és humilitat o la nostra voluntat de saber quins són els nostres límits a l'hora d'emprendre qualsevol ascensió, per si fa falta tornar enrere.
1: I recordar que la muntanya, com la natura, sempre mana la muntanya.
7: Àngela Maria.
1: Albert Tejea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat. Moltes gràcies per aquests minuts per explicar-nos com ha anat aquesta jornada de feina que heu fet avui en aquest espai que tenim en aquest país, que no té preu, a Montserrat. Gràcies i bona tarda des de 3CAT Info.
7: Moltes gràcies a vosaltres. A reveure.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume.
1: Ara passen un parell de minuts de 5:45 de la tarda. La Carmina ja començava a explicar-nos com tenim el trànsit a aquesta hora. L'està fent el seguiment des de l'equip viari. Després el temps previsió amb Eloi Cordomí.
8: Sí, jo ja havia premut l'accelerador i en pausa s'hi va millor. Circulació espessa a l'entorn del circuit de Montmeló, la C-17. Retencions a Parets del Vallès en sentit sud. També retencions a la C-14-15C a la Roca del Vallès per enllaçar amb la P-7 en sentit nord, la C-35 en tots dos sentits entre Parets del Vallès i Granollers. A la P7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, també la C60, entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud, cap a Mataró, cap a l'enllaç amb la C32. També a la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la C58, a Terrassa, en sentit sud, per un accident. Hi ha dos carrils tallats. La C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit sud, la B10, de Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i finalment també a la Ronda Litoral de Montjuïc, a la Barceloneta, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot des de l'equip viari.
1: Carmina, gràcies. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El temps.
9: Avui ha fet sol a la majoria de comarques, també tenim algunes nuvolades al nord-est que fins i tot han deixat petits ruixats entre el Maresme, el Vallès Oriental i la zona del Gironès, la Selva, poca cosa per ara, amb una temperatura que s'ha començat a recuperar. S'ha arribat als 24 graus a Cambrils, 23 graus a l'Ametlla de Mar, 21 a Lleida, que contrasten amb els 13 graus que encara hi ha hagut de màxima a Sant Pau de Segúries, 12 a Puigcerdà o 11 graus a Viella. Sembla que de cara a demà tindrem més núvols a bona part de les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, el centre del país, núvols baixos, algun banc de boira també a l'interior, amb algun primer ruixat al matí entre Girona i Barcelona, a l'espera que durant la tarda augmenti la inestabilitat, les nuvolades creixin a més comarques, sobretot de la meitat nord, i el terç nord de Catalunya podrien acabar descarregant ruixats, tempestes, més forts també a les comarques del nord-est, entre el Pirineu Oriental, l'interior de Girona i el nord de Barcelona. No descartem també demà a la tarda algun ruixat, alguna tamborinada a la zona dels ports. Demà la temperatura es recupera una miqueta, pujant les màximes i les mínimes, tant durant el dia com durant la nit, doncs. En pròxims dies, dilluns, encara hi haurà tempestes de tarda al nord-est de Catalunya. Dimarts es repetirà la mateixa situació, en aquest cas amb tempestes al nord, i a partir de dimecres el temps serà molt més tranquil i assolellat.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Per primera vegada, la Generalitat certificarà formalment les hores del voluntariat. Amb aquesta acreditació es vol reconèixer el voluntariat com un espai d'aprenentatge, reforçar-ne el prestigi social i facilitar que els joves puguin trobar feina. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, en una trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer.
11: Per primera vegada també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat tan fonamentals per la nostra societat i per tenir una societat en base a una cohesió forta.
1: La consellera també ha anunciat que el govern aprovarà a les pròximes setmanes el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, un pla que també vol reduir la burocràcia per les entitats i facilitar la relació amb l'administració. I rècord de participants a la cursa solidària Vertical Montserrat impulsada per bombers i en benefici de la infància en risc atesa Sant Joan de Déu. Més de 460 persones han pujat als 2.180 graons que separen l'estació inferior del funicular de la Santa Cova de l'estació superior del funicular de Sant Joan. Un recorregut que supera els 388 metres de desnivell. La Vertical de Montserrat, creada el 2017, s'emmarca dins del projecte Bombers amb Causa i des del començament que ha pogut recaptar més d'un milió d'euros. Ha finançat 7 beques de recerca en malalties infantils i ha donat suport a més de 50 projectes socials relacionats amb la infància en risc. La Generalitat ha impulsat uns tallers per promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord, en què els participants es troben una vegada per setmana en un bar per xerrar. A més, està previst ensenyar l'idioma a treballadors del sector turístic de la zona. Girona, Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneixen a un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director.
13: I és una hora informal de conversa en la qual cada setmana s'escull un tema a l'entorn del qual gira aquesta conversa. És una conversa que és tutoritzada i que és guiada, concretament la dinamitza el nostre professor de català.
12: Una de les alumnes és l'Anna Maria Mestre, que va néixer a prop de París i fa poc ha tornat a viure a Perpinyà.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
12: Des de la Generalitat també volen promoure altres iniciatives com ensenyar la llengua a la gent que treballa al públic en una zona amb molt de presència de visitants catalanoparlants.

0: Estrella Damm celebra el 150è aniversari amb una jornada de concerts al Parc del Fòrum de Barcelona amb artistes com Ginestà, Maria Jaume, Poques Gràcies, entre altres. I som amb en Marc Ruiz Serrano.
1: Ginestà han estat els encarregats de donar el tret de sortida a la festa de celebració del 150è aniversari d'Estrella Damm, a diferència del que passa a altres festivals que se celebren al Fòrum. A primera hora, i sota el sol, ja hi ha una bona quantitat de públic que omple els dos escenaris. Ginestà acaba de publicar el disc Gira tot igual però diferent, cançons que tenen un mes de vida, però que ja fan ballar el públic com Mua, Mua, Mua, tot i que no han faltat clàssics com Estimar-te com la Terra. Maria Jaume també té disc nou, Sant Domingo Forever, un àlbum dedicat a les festes del seu poble, Lloret de Vistalegre, que combina pop, electrònica i petits esquitxos d'arrel mallorquina. Jaume ha omplert també l'escenari principal del recinte malgrat la solana, o potser hi ha jugat a favor, perquè la sensació d'estiu era total. La festa d'aniversari d'Estrella Damm s'allargarà fins a la nit amb Mushka, Els Catarres, Love of Lesbian, The Tiets, Oques Grasses i 31 Fa.
2: Trescat Info.
0: Sis minuts i seran les sis.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Gran victòria d'Àlex Márquez al Gran Premi de Catalunya de MotoGP a la cursa sprint. Un Àlex Márquez que s'ha imposat a Pedro Acosta amb 41 mil·lèsimes d'avantatge. S'ha defensat de totes les maneres possibles als últims revolts. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. És aquesta la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
4: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
3: Tot això ho hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que tota l'acció de demà a TV3 amb les curses llargues a partir de 9:45 del matí. Catalunya Ràdio i TV3 faran una emissió conjunta de la cursa llarga de MotoGP a partir de les 2.
2: 3CAT Info.
3: Esport en directe a la Lliga Femenina de Futbol Sala. Tenim ara el duel de les Corts contra l'Ourense, on les barcelonines busquen guanyar per, o empatar per aconseguir la permanència. Anem cap al partit per saber què ha passat. Pau Mas Martí, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs les Corts ha perdut per 1-3 contra l'Ourense, per tant, no certifica matemàticament la salvació i s'haurà d'esperar a la propera jornada contra el Pollo, també equip gallec, per segellar definitivament aquesta salvació.
3: Gràcies, Pau. D'altra banda, se la jugava també en aquesta Lliga Femenina de Futbol Sala el Penya Esplugues, que jugava contra l'Alcantarilla Murcià. Les espluguenques necessitaven guanyar per seguir optant a la permanència i, doncs, han guanyat 2-1. Per tant, una jornada més, les espluguenques continuaran amb vida en aquesta Lliga Femenina. En hoquei patins ha començat el play-off de l'hoquei Lliga Masculina. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha endut la primera victòria en aquesta de la seva eliminatòria en guanyar 2-1 contra el Noia. Ara a les 6 es jugarà al Liceo Lleida i a 8:45 al Calafell Reus. I mentrestant, a Astúries s'està jugant la Copa Femenina i ara mateix en joc tenim la primera semifinal i en aquests moments el Vilassana guanya per 0-2 al Fraga. I per últim, fem un repàs en aquest cas del ciclisme perquè l'equatorià Jonathan Narváez ha guanyat la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Afonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. La gran notícia, això sí, en el món del futbol és que Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
6: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
3: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte aquest estiu, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
7: The conversation was good, so we spoke about that and also...
8: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional.
9: Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell. Great player, a world class player
3: and still on this level. Lewandowski s'acomiadarà de l'afició del Barça demà al Camp Nou en el partit dels blaugranes contra el Betis. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Abans d'aquest partit, des de Gran Canària ha parlat el president ara mateix del Barça, el Rafa Juste.
10: El missatge és que en aquests moments tots, en Pere Romeu, les capitanes, l'equip està concentrat amb el partit d'avui i que llavors ja es veurà, no? Vull dir que el club sempre està treballant per tindre el millor equip femení possible.
3: El Barça buscarà aixecar el trofeu, el seu tercer trofeu consecutiu en aquesta Copa de la Reina i ampliar un palmarès en què ja figuren 11 títols. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir en directe per TV3.
2: Trescat Info.
3: En waterpolo tenim un català classificat ja per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Bullac Menigrec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. La portera del Sant Andreu és Martina Tarré en declaracions al Tot Costa de Catalunya, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit, bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i veiem tot el rato, anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
3: Ara a les 6, el Sabadell intentarà remuntar 5 gols en contra a la piscina de l'Olympiacos grec.

0: El sindicat USTEC reclama als socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, que portin les peticions dels docents a la negociació dels pressupostos. Després de l'acord per la línia de tren orbital, Salvador Illa confia a certificar en pocs dies els nous comptes. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en què ha mort el país africà el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que estan negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arribarà a un acord amb els Estats Units, ho passaran molt malament. A un mes de la visita del Papa a Catalunya, és gairebé impossible trobar habitacions als hotels de Barcelona. Les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i a Montserrat, que també acollirà la visita del Pontífex, l'alberg i les cel·les ja estan plens. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també diu que la majoria de celíacs reben comentaris que minimitzen la malaltia. I les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents pels estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga des de fa setmanes, una vaga que a partir del 26 de maig passarà a ser indefinida.
1: Esports.
2: Gran victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. D'altra banda, en hoquei patins, el Vila-sana és a prop de classificar-se per la final de la Copa Femenina. En aquests moments queden 3 minuts per acabar el seu partit de semifinals contra el Fraga i guanyen 0-2. I en waterpolo ja tenim el Sant Andreu classificat per la final a 4 de la Champions femenina i ara mateix se la juguen Sabadell i Mataró, que comencen els seus partits intentant classificar-se, com diem, per aquesta final a 4.
0: I va agafar el temps, tarda amb alguns núvols, però pràcticament sense precipitació. Demà diumenge tindrem un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona, amb algun primer ruixat. A la tarda hi haurà tempestes al terç nord de Catalunya.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6, us acompanya Xavier Palau. El sindicat majoritari del sector educatiu, la USTEC, reclama situar les peticions de mestres i professors al centre de les negociacions pels pressupostos de la Generalitat. L'acord entre el PSC i Esquerra per tirar endavant els comptes sembla que és a tocar, però la USTEC reclama als republicans i als comuns que no hi donin suport si no incorporen les seves reivindicacions. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després d'una reunió del Consell Nacional d'aquest sindicat.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Segura també ha instat el president de la Generalitat a implicar-se en les negociacions d'un conflicte que aquesta setmana ha comportat vagues arreu del país. Avui, Junts s'ha posat al costat dels docents. Reclama al govern que reobri les negociacions amb els sindicats. El seu secretari general, Jordi Turull, demana un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els sous de mestres i professors.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: La CUP, per la seva banda, retreu a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos de Salvador Illa enmig del conflicte amb el sector educatiu i sanitari. N'ha parlat Pilar Castillejo, és diputada de la CUP.

0: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
1: Tot i així, el govern és optimista i confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els comptes. Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: El govern d'Illa i Esquerra preveuen tancar els acords aquest dilluns, que és quan s'ha de concretar l'impuls d'una línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest mateix dia, dilluns, la direcció dels Republicans fixarà la posició del partit i dos dies després, dimecres, tenen previst reunir-se a Madrid els governs català i espanyol perquè la Moncloa validi els pactes. L'USTEC reclama a Esquerra i als Comuns, ara ho sentíem, que condicionin el seu suport als pressupostos a les peticions de mestres i professors. El principal sindicat de l'ensenyament exigeix als partits que s'impliquin per resoldre el conflicte que aquesta setmana ha comportat vagues arreu del país. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu que amb la situació actual no s'entendria que tiressin endavant uns pressupostos que no atenguin els compromisos amb l'educació pública, i apel·la directament als partits que van facilitar la investidura de Salvador Illa.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
1: Després de la reunió del Consell Nacional del Sindicat, la portaveu de l'USTEC ha fet una crida a endurir el cicle de vagues i convertir la jornada del 27 de maig en un dia històric per l'educació pública. Sis de la tarda i 8 minuts, al municipi alacantí de Dolores, al País Valencià, al Baix Segura, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos. Les primeres investigacions de la Guàrdia Civil apunten que ha estat un crim masclista i que l'home hauria assassinat la dona i el fill i després s'hauria suïcidat. Els tres cadàvers els han trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20. No ha transcendit l'edat de la dona. L'Ajuntament de la localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades. Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca dels nigerians en l'operació antiterrorista. Aquest és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians de Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat almenys 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica.
4: 3CAT Info.
1: L'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim manté tancat aquest pas estratègic que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del planeta i per on circula el 20% del petroli mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians, però tot i així fa algunes excepcions que ara podria ampliar a Europa, segons ha anunciat la televisió.
5: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
1: De fet, aquesta matinada, un alt càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran, sempre, això sí, que paguin un peatge. Aquest responsable ha volgut deixar clar que la via continuaria tancada als operadors de l'anomenat Projecte Llibertat, en referència als Estats Units. Mentrestant, Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament. A aquesta hora comença al centre de Barcelona una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb la commemoració de la Nakba, és a dir, l'expulsió dels palestins de les seves terres després de la creació de l'Estat d'Israel. Els convocants demanen al govern espanyol i a la Unió Europea que prenguin represàlies contra el govern de Benjamin Netanyahu. Estem seguint aquesta marxa per la capital catalana amb la Laia Framis.
4: Qui convoca aquesta manifestació és la coalició Pro-Complicitat amb Israel. Ho fa per denunciar una vegada més el genocidi a Palestina i també per recordar el Nakba, el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i la seva política d'assentaments. Els manifestants reclamen al govern espanyol i també a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que li apliquin un embargament d'armes. La manifestació ha de començar a plaça Catalunya, encara no ha començat a caminar. La intenció dels organitzadors és pujar per Passeig de Gràcia fins a arribar a davant de la seu de la Comissió Europea. Això és just davant de la Pedrera, al carrer Provença. Abans s'ha fet un taller de claus de cartró, que és un símbol del desig de retorn a casa del poble palestí.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 6 i 12 minuts, la justícia francesa investigarà l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, mort l'any 2018 mentre es trobava al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul. Segons informen diversos mitjans, tres organitzacions, entre les quals Reporters Sense Fronteres, van denunciar el cas a la justícia francesa fa 4 anys, però la fiscalia s'hi va oposar perquè considerava que no entrava dins la seva jurisdicció. Ara, però, un tribunal d'apel·lació ha decidit que sí, que és competent en aplicació del principi de justícia universal. Jamal Khashoggi era un periodista que havia treballat, entre d'altres, pel Washington Post i havia escrit articles crítics amb el govern saudita i l'home fort del país, el príncep hereu Mohammed bin Salman. L'octubre del 2018 va anar a fer una gestió al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul, la capital turca, i ja no en va sortir mai. El cas va provocar una forta condemna internacional, especialment contra bin Salman, a qui la CIA va acusar d'haver ordenat el crim. És gairebé missió impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona durant els dies de la visita del Papa el 9 i 10 de juny i les que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics de la ciutat i els allotjaments de Montserrat ja estan plens a un mes de l'arribada del Pontífex. Per posar alguns exemples de preus, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal i a l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A més, el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats, coincidint amb la visita del Papa. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil de client que visitarà aquests dies Barcelona.
7: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
1: També l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plenes durant aquells dies. De fet, segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia s'han vist obligades a renunciar alguna vegada a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on pugui menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya. Avui, que és el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen aquesta malaltia. Ho ha explicat Irene Puig en una entrevista a 3Cat Info, és la portaveu.
8: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen doncs, quan van a menjar fora de casa amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
1: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre un 1 i un 2% de la població mundial i provoca inflamació intestinal i altres símptomes. Amb aquesta notícia, parlant de celiaquia, hem arribat a un quart de set a 3cat Info. A punt les comunicacions amb l'exterior. Última hora l'equip viari, de seguida amb la Carmina Malagarriga. Després a punt el temps, la crònica amb l'Eloi Cordomí. Anem a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Doncs comencem parlant de la C-17, on hi ha retencions a Parets del Vallès en tots dos sentits, també a la C-35 entre Granollers i Parets del Vallès en tots dos sentits, també a la P-7 a Barberà del Vallès cap a Tarragona, a la C-60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C-32, també a la C-58 a Terrassa cap a Barcelona per un accident, tant a la C-58 com a la C-33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B-20 a Sant Boi de Llobregat cap a Barcelona també per un accident, hi ha un carril tallat, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B-10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat, i a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs. Fins aquí la informació del trànsit.
1: Gràcies, Carmina, i tornem d'aquí a mitja hora. Gràcies, bona tarda.
9: Molt bé.
1: El temps. A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
10: Avui ha començat a pujar la temperatura altra vegada, com a mínim al sud de Catalunya. Hem tingut valors de fins a 20, 23, 24 graus els més elevats a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Encara hem tingut algunes màximes que no han passat dels 11, 12, 13 graus en algunes valls del Pirineu. La previsió és que lentament durant aquest cap de setmana i sobretot la setmana que ve vagin recuperant-se els termòmetres. De moment aquesta tarda amb nuvolades al nord-est, que podrien deixar algun ruixat molt puntual. Demà hi haurà més inestabilitat. De fet, ja durant el matí, entre Girona, Barcelona, la Catalunya central també, poden formar-se bancs de núvols baixos, boira fins i tot a l'interior i algun primer ruixat, poca cosa per ara, a l'espera que durant la tarda sí que les tempestes podran ser més fortes al terç nord de Catalunya. Per tant, Pirineu, Prepirineu, però també molts llocs de l'interior de Girona, del nord de les comarques de Barcelona, podrien acabar formant-se aquestes tempestes, no en descartem alguna a la zona dels ports. A la resta, temps variable, demà a la tarda, amb nuvolades, algun ruixat molt puntual i temperatures més altes, tant les mínimes com les màximes. Dilluns es manté encara la inestabilitat, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts encara creixeran alguns ruixats de tarda al Pirineu i a partir de dimecres el temps serà molt més estable i amb una temperatura que pujarà. 3cat
11: Info. 12 anys des de la confessió del president Pujol.
12: Com la venia, senyoria.
11: Bueno. 6 mesos de judici a tota una família.
13: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
14: Sí, señor.
11: I més de 250 testimonis.
15: Pues me cuenten a Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
16: Una animadversió personal, eso es cierto.
11: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3cat.
1: Info. 6 de la tarda i 18 minuts. Per primera vegada, la Generalitat certificarà formalment les hores del voluntariat. Amb aquesta acreditació es vol reconèixer el voluntariat com un espai d'aprenentatge, reforçar-ne el prestigi social i facilitar que els joves trobin feina. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, en una trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer.
17: Per primera vegada, també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat tan fonamentals per la nostra societat i per tenir una societat en base a una cohesió forta.
1: La consellera ha anunciat que el govern aprovarà en les pròximes setmanes el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, un pla que també vol reduir la burocràcia per a les entitats i facilitar la relació amb l'administració. Ha acomiadat un professional de psiquiatria del Santa Caterina de Salt per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets haurien passat el novembre del 2024 i, segons ha pogut saber el Diari de Girona, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a explicar les agressions. Segons el seu relat, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades assegura al rotatiu que a una companya li hauria estirat els cabells, mentre que una altra diu que la va tancar en una habitació i la va obligar a mostrar els pits. Després de detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals del servei, la direcció de la Unitat d'Aguts de Psiquiatria de l'Hospital Santa Caterina de Salt va activar els protocols habituals i es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada per fer una anàlisi independent. Després de recollir proves i testimonis, l'informe va concloure que les faltes eren des de lleus a molt greus i es va procedir a acomiadar el treballador. Algunes de les treballadores denuncien, però, que la resposta institucional no ha estat suficient per protegir les víctimes i que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant al servei. Detenen tres homes per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són tres policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana en un viatge organitzat amb altres persones. Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana al districte de Ciutat Vella, quan els tres homes anaven en taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a la dona i davant la negativa d'ella, un altre la va colpejar. La dona, que va haver de rebre atenció mèdica, va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos van detenir el mateix dimecres l'autor de les agressions, que ahir va passar a disposició judicial, i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el va detenir ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca. Una dona de 65 anys ha mort després de caure a l'aigua al port esportiu de la Ràpid del Montsià. Els fets han passat a quarts d'una de la matinada quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, s'ha precipitat a l'aigua mentre caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys de nacionalitat britànica. Tots dos sortien d'un local d'oci i es dirigien cap a les embarcacions amarrades a port. Ha estat aleshores quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'hi ha llançat per auxiliar-la. La víctima ha estat rescatada per l'home, però ha mort a l'Hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tracta d'una mort accidental.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una, a 3Cat Info.
1: Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat aquest matí a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert la botiga.
12: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
14: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, esperant i esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
18: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
12: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
1: L'objectiu de la majoria de les persones que feien cua no era convertir-se en els primers propietaris d'aquests rellotges exclusius, sinó adquirir-ne per revendre'ls, com ara deia un dels entrevistats. Algunes, de fet, ja han anunciat a Wallapop que aviat en tindrien. Els preus de revenda en aquesta aplicació oscil·len entre els 800 euros, el doble del preu original, i els 1.800, més de 4 vegades el preu original i encara més enllà. L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui reobrir al públic. La reforma estava programada per aquest mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equip de govern ha informat Laura Bertran que s'ajornen.
19: La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals. Havien de començar aquesta primavera, però l'Ajuntament va informar a través de Facebook que s'ajornaven per la presència de ratpenats. L'Associació de Descendents i Amics de la Maternitat d'Elna espera respostes. Esther Fumà n'és la presidenta.
20: Quan reprendran les obres? Es faran? Són preguntes que avui encara queden a l'aire. Evidentment, ens agradaria saber com evolucionarà. Ara esperem poder-nos reunir com a associació amb el batlle.
19: Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic batlle d'Elna.
21: Són més de 700.000 euros, fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
19: Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal, encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
1: 5 minuts i 2 quarts de 7.
0: Esports.
1: Fins a la mitja, la crònica esportiva a punt amb el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
5: Bona tarda. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que ha defensat els atacs de Pedro Acosta amb 41 mil·lèsimes d'avantatge. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
2: Bueno, al final crec que estem a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
5: Àlex Márquez s'ha posat líder ben aviat i ha sabut defensar la posició per acabar guanyant i sumar 12 punts a la classificació del Mundial. Ara queda a 62 de Marco Bezzecchi, que ha quedat fora dels punts. Tot això ho hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que tota l'acció de demà, amb les curses llargues, a partir de 9:45 del matí.
0: Trescat Info.
5: En bàsquet, a la Lliga ACB, avui es disputen dos partits amb presència catalana de la jornada 32. En joc ara mateix el Breogán-Girona, el segon quart, Breogán 16-9. A les 9, Manresa-Saragossa, no hi patint, ja ha començat el primer partit de play-off de l'Hockey Lliga masculina. El Barça ha guanyat a casa contra el Noia 2-1. Ara mateix en joc el Liceo 1-1. A 8:15, Calafell-Reus.
0: Trescat Info.
5: A la Lliga Femenina de Futbol Sala, derrota de les Corts i victòria del Penyes Plugues. Les Corts UBAE 1-3 i Penyes Plugues 2, el Cantarilla 1. Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
22: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the missions... is complete. 4 seasons, 2 championships.
5: Lewandowski, de 37 anys, en farà 38 aquest estiu, diu que després de 4 temporades com a jugador del Barça ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i confirma que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
22: Conversation was good, so we spoke about that and also.
23: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
22: Great player, a world-class player, and still on this level.
5: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. El partit a 10:15 de Young i Rashford, per cert, han estat les principals absències a l'entrenament d'aquest matí. Flick diu que De Jong està descartat. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió. Una de les capitanes del Barça, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana que l'equip ofereixi la seva millor versió.
24: El missatge és que en aquests moments tots, en Pere Romeu, les capitanes, l'equip està concentrat en el partit d'avui i que llavors ja es veurà, no? Vull dir que el club sempre està treballant per tindre el millor equip femení possible.
5: Aquest era Rafa Juste, el president en funcions del Barça, demanant concentració a l'equip i no parlant encara de la planificació de la temporada que ve. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. Aquest Barça Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir a TV3.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en waterpolo ja tenim un català classificat per a la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Bullacmeni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Benvinguts, bona tarda. Amb els esports hem arribat a 6:45 i aquesta hora us estem explicant que el sindicat USTEC reclama als socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, que portin les peticions dels docents a la negociació dels comptes dels pressupostos. Després de l'acord per la línia de tren orbital, Salvador Illa confia certificar en pocs dies els nous comptes. També s'investiga com a crim masclista la mort de 3 membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. I en clau internacional, l'operació militar conjunta entre els Estats Units i Nigèria, en què ha mort el país africà el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat el mateix Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. Més continguts en aquesta segona mitja hora, us explicarem que continua l'estira i arronsa entre les biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona. Això després que el consistori hagi demanat a les mateixes biblioteques i als centres cívics que habilitin sales d'estudi pels estudiants de la selectivitat. És la resposta de l'Ajuntament a l'anunci de vaga indefinida a partir del 26 de maig dels treballadors de les biblioteques de Barcelona. I cap a 6:45 aproximadament, un nou espai d'un país pel voltar, el turisme 3CAT Info. Fèlix Martín ha visitat Salou, el Tarragonès. També aquesta hora amb el Roger Musà busquem el titular esportiu. Què destaques, Roger? Bona tarda.
2: Bona tarda. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
1: Tot això en una tarda dissabte amb alguns núvols, però pràcticament sense precipitació. Demà diumenge tindrem un matí mig ennuvolat a les comarques gironines i barcelonines amb algun primer ruixat. A la tarda hi haurà tempestes al terç nord de Catalunya. El sindicat majoritari i el sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general de Junts.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: Tot i això, el govern és optimista després de l'acord per la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. El president de la Generalitat confia tirar endavant els comptes. Salvador Illa n'ha parlat a Califòrnia, on està a punt de tancar 5 dies de viatge oficial.
6: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Demà passat dilluns, el govern i Esquerra preveuen segellar el pacte pel tren orbital. Aquell mateix dia, els republicans ho sotmetran a consulta de la seva cúpula en un Consell Nacional extraordinari. I 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
0: 3CAT Info.
1: Al municipi de la cantina Dolores, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos. Les primeres investigacions de la Guàrdia Civil apunten que ha estat un crim masclista i que l'home hauria assassinat la dona i el fill i després s'hauria suïcidat. Els tres cadàvers els han trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill, 20. No ha transcendit l'edat de la dona. L'Ajuntament de Dolores ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades. El conflicte al Pròxim Orient continua ben viu, malgrat el teòric alto el foc a Gaza. Aquest matí Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre, en una nova jornada de bombardejos. L'ofensiva israeliana, en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva, va acabar amb almenys 7 morts i una cinquantena de ferits. Aquest matí, una mesquita de ciutat de Gaza ha oficiat un funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians. I en relació al que està passant a Gaza, marxa al centre de Barcelona una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb aquesta commemoració del Nakba. Els convocants demanen al govern espanyol i a la Unió Europea que prenguin represàlies contra el govern de Benjamin Netanyahu. Ho estem seguint des dels carrers de Barcelona amb la Laia Framis, que saludem en directe a aquesta hora, 6:45 de la tarda. Què tal, Laia? Bona tarda.
7: Hola, Xavi, bona tarda. Doncs centenars de persones, potser fins i tot més, un o dos milers, s'apleguen a aquesta hora a plaça Catalunya en una manifestació que convoca la coalició Prou Complicitat amb Israel. Denuncien, com deies, una vegada més el genocidi a Palestina i també volen recordar el Nakba, el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de política d'assentaments. Diu Natal Abu Sharar, de la comunitat palestina a Catalunya, que ara el Nakba continua a Gaza.
8: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
7: Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que li apliqui un embargament d'armes. Hi ha força gent ara en aquesta manifestació, com dèiem, una marxa que talla a aquesta hora la cruïlla de Sant Pere amb el Passeig de Gràcia, a tocar encara de la plaça de Catalunya. La mobilització ha començat fa només uns minuts. Hi ha moltes banderes palestines, també pancartes que acusen l'estat d'Israel de terrorista, de genocida i que reclamen l'alliberament total de Palestina. La idea dels organitzadors és que aquesta manifestació, un cop arrenqui de plaça Catalunya, com dèiem, ho ha fet fa només uns minuts, ara puja Passeig de Gràcia i la idea és anar a la Cruïlla en Provença, on hi ha la delegació de la Comissió Europea a Barcelona.
1: Ha començat en cert retard aquesta manifestació que estem seguint amb la Laia Framis en una tarda assolellada a Barcelona, que això segurament facilita la presència de molts més manifestants, de gent que té ganes de dir la seva en aquesta trobada que es fa pels carrers de la capital catalana. Qualsevol incidència, Laia, micròfons oberts a 3CAT Info.
7: Perfecte, fins ara.
1: Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible.
1: Igual, eh?
0: Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Ara parlàvem d'aquesta marxa pels carrers de Barcelona en suport al poble palestí, però és que arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora també Londres acull una nova mobilització pro-palestina, el mateix dia que la capital britànica hi ha convocada una altra manifestació, en aquest cas de signe totalment contrari, per part de l'extrema dreta. Ho estem seguint des de Londres amb el Quim Olivares.
9: Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta, Tony Robinson, sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
10: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
9: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte palestina.
10: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
9: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial Israel amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
1: Ara falta 5 minuts per arribar a 6:45. Sintonitzeu 3Cat Info i continua l'estira i arronsa entre les biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona. Això després que el consistori hagi demanat a les mateixes biblioteques i als centres cívics que habilitin sales d'estudi pels estudiants de selectivitat. És la resposta de l'Ajuntament a l'anunci de vaga indefinida a partir del 26 de maig dels treballadors de les biblioteques de Barcelona. Des de l'Ajuntament es demana a les direccions d'equipaments municipals, com biblioteques i centres cívics, que habilitin de manera urgent aquestes sales d'estudi alternatives pels alumnes que han de fer les PAU. La petició reclama espais per un mínim de 10 persones, cadires i wifi, disponibles entre el 25 de maig i el 19 de juny. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que això vulnera el dret de vaga.
11: Les sales d'estudi les porta un personal externalitzat de biblioteques. Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
1: Els treballadors asseguren que les negociacions estan encallades i a l'assemblea d'avui han estès la vaga indefinida a totes les biblioteques catalanes, no només les de Barcelona, cada divendres i dissabte a partir del 29 de maig.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte la DGT examina a Lleida de manera extraordinària un total de 315 persones que fan l'examen pràctic del permís B, el que permet conduir turismes. Es tracta d'una convocatòria insòlita per reduir la llista d'espera, que segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya se situa entre els 3 i els 4 mesos. Lleida, Alba Mor.
12: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja a la llista d'alumnes.
13: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastanta llista.
12: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
1: Els veïns de Benifallet, al Baix Ebre, han recordat els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de 3 llambordes de la memòria. En total, s'ha homenatjat 4 veïns del poble, un dels quals no va sobreviure a l'horror nazi. Amb les d'aquest acte, Catalunya ja compta amb 762 llambordes. Benifallet, Ariadna Escoda.
14: Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són els tres veïns de Benifallet que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. Les seves històries com a deportats en camps de concentració nazi s'han recordat en un acte emotiu i en presència de familiars, un homenatge al qual també s'ha sumat un altre nom, el de Francisco Margalef, que ja en té una en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a unes vides que van patir el feixisme.
15: Que cadascuna, doncs, hi ha una persona amb la data de naixement i la data de funció, alguns casos dramàticament en els camps doncs, de concentració i d'extermini, però aquest, el valor i el sentit de l'Stolperstein és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
14: A Catalunya ja s'han instal·lat 762 llambordes Stolperstein en més d'un centenar de municipis i la previsió del govern és la d'elevar la xifra fins a les 872 aquest any.
1: Són 6:45. Sintonitzeu 3Cat Info, obrim aquesta hora una nova àrea de servei a punt la última hora pel que fa a l'equip viari, mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Ho estem seguint amb la Carmina Malagarriga. Què tal, Carmina? Bona tarda.
16: Bona tarda, Xavier. Ara mateix les retencions les trobem a la P7, a Barberà del Vallès, cap a Tarragona, també a la G600, a Torreblanes, a la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. També a la C32, un altre tram d'aquesta via, a Viladecans, en sentit nord, cap a Barcelona, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, també cap a Barcelona, a la C58, a Sant Quirze del Vallès, en sentit sud, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, també cap al nus de la Trinitat, la B10 a Sant Adrià de Besòs, i a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. Acabem amb la Ronda Litoral, i a retencions del Fòrum a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca, també a la Barceloneta, en sentit Besòs. Fins aquí la informació del trànsit.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
16: Bona tarda.
0: El temps.
1: Completem aquesta àrea de servei amb la previsió meteorològica a punt amb l'Eloi Cordomí.
17: Avui ha començat a pujar la temperatura altra vegada, com a mínim al sud de Catalunya. Hem tingut valors de fins a 20, 23, 24 graus els més elevats a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Encara hem tingut algunes màximes que no han passat dels 11, 12, 13 graus en algunes valls del Pirineu. La previsió és que lentament durant aquest cap de setmana i sobretot la setmana que ve vagin recuperant-se els termòmetres. De moment aquesta tarda amb nuvolades al nord-est, que podrien deixar algun ruixat molt puntual. Demà hi haurà més inestabilitat. De fet, ja durant el matí, entre Girona, Barcelona, la Catalunya central també, poden formar-se bancs de núvols baixos, boira fins i tot a l'interior, i algun primer ruixat, poca cosa per ara, a l'espera que durant la tarda sí que les tempestes podran ser més fortes al terç nord de Catalunya. Per tant, Pirineu, Prepirineu, però també molts llocs de l'interior de Girona, del nord de les comarques de Barcelona, podrien acabar formant-se aquestes tempestes, no en descartem alguna a la zona dels ports. A la resta, temps variable, demà a la tarda, amb nuvolades, algun ruixat molt puntual i temperatures més altes, tant les mínimes com les màximes. Dilluns es manté encara la inestabilitat, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts encara creixeran alguns ruixats de tarda al Pirineu i a partir de dimecres el temps serà molt més estable i amb una temperatura que pujarà.
0: Tresca Info. A Tresca Info,
18: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
19: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
20: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
21: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Trescat Info. Informar, explicar, entendre. Un país per voltar. El turisme a Trescat Info. Amb Fèlix Martín.
22: La cita d'avui és a Salou, al Tarragonès. Fa més de 100 anys que les platges de Salou es van començar a omplir de banyistes, però no eren turistes tal com els coneixem ara. Parlem de famílies benestants que es van fer construir luxoses cases a primera línia de mar per poder prendre el sol i banyar-se per fer salut, i a la vegada presumir una mica. De tot allò, avui en queden un conjunt d'habitatges d'estil modernista i noucentista que podeu conèixer si feu una visita guiada. Ja hi ha anat la Clara Chavarría. Ens ho explica tot seguit amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
23: A principis del segle XX, una moda es va començar a estendre per tota Europa i va arribar, entre d'altres indrets, a Salou. Mari Carmen Granados és guia oficial de Catalunya i responsable de l'empresa La Teva Ruta.
24: Aquesta moda d'anar a prendre els banys, no? Els banys d'onatge, eh? Els prendre els banys directament al mar, en un entorn natural, també a prendre el sol, i és que no només era una activitat de tipus a lleure, sinó també per salut. Doncs hi havia molts metges que també ho recomanaven, això.
23: Aquesta pràctica, però, estava marcada profundament per la mentalitat i la moral de l'època.
24: Era una activitat molt restrictiva, s'havien de respectar doncs, uns horaris, els homes per un costat, les dones per un altre. Parlem també de l'evolució del vestit de bany, per exemple, no? Que també és curiós a vegades que no hi pensem, però també doncs, l'evolució fins al biquini va haver de passar moltes dècades.
23: A Salou això es va traduir l'origen del fenomen del turisme al municipi, però també en un projecte urbanístic que va transformar la primera línia de mar del poble amb la construcció de diferents edificis d'estil modernista i noucentista, propietat de famílies burgeses, la majoria de Reus. Aquella àrea urbana es va acabar coneixent com el barri de la salut, precisament per aquesta pràctica terapèutica de prendre el sol i banyar-se. Entre els edificis edificis en trobem alguns projectats per l'arquitecte Domènec Sugranyes, col·laborador d'Antoni Gaudí i el que el va succeir com a arquitecte de la Sagrada Família. Es tracta de Casa Bonet, o els que es coneixien com els primers apartaments turístics, els apartaments Solimar, que daten del 1925.
24: Els apartaments Solimar també són una mostra d'aquesta visió, no?, del turisme que estava començant, perquè per un costat els xalets que veiem doncs eren per famílies residents, no?, sobretot a Reus, que venien a passar aquí doncs l'estiu. Al cap i a la fi eren com a segones residències, però el fet de que trobem uns apartaments turístics doncs també ens evidencia que hi havia doncs un turisme que venia de més lluny, no?, potser d'altres parts de Catalunya o fins i tot d'Espanya, i que també doncs aquí a Salou trobaven ja uns allotjaments pensats per una temporada més curta, potser.
23: Tot aquest patrimoni arquitectònic es posa en valor amb unes visites guiades gratuïtes promogudes pel Patronat de Turisme de Salou. És una de les iniciatives per donar a conèixer la localitat més enllà de les seves platges. L'alcalde, Pere Granados, és el president del Patronat.
2: La imatge que hi ha és que Salou doncs és un municipi que rep molts de turistes a l'estiu que venen a la platja, i no és això. Salou és molt més que tot això. Salou té aquest ric patrimoni històric que l'estan posant en valor. Salou té també un ric patrimoni natural. També tenim una rica gastronomia, es pot fer shopping, també Salou té molts elements per poder practicar l'esport. És a dir, Salou té molts elements que estan per descobrir per molta gent.
23: En aquesta mateixa línia també s'ofereixen visites a la Vila Romana de Barenys o la colònia grega de Calípolis. Aquesta aposta s'emmarca en un projecte més global.
2: Estem treballant per tal de recuperar el nostre patrimoni històric, reforçar el sentiment de pertinença dels residents, però evidentment també ho transformem en un producte turístic, el nostre patrimoni històric. Perquè el que estem treballant és la desestacionalització. Salou té un gran patrimoni històric, som el port natural més important de Catalunya i del litoral mediterrani peninsular, i han passat molts fets històrics importants.
23: Les visites guiades per la ruta modernista es fan un cop al mes, però també es poden recórrer amb una audioguia a través dels codis QR que es troben a cadascun dels espais inclosos en el recorregut.

0: Gràcies, Clara. Per a més informació i inscripcions per fer alguna d'aquestes visites guiades, podeu consultar la web de l'Ajuntament salou.cat.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. 3CAT Info.

0: en marxa el Parc del Fòrum a aquesta hora, els concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Després dels concerts de Ginestà i Maria Jaume, ha estat el torn de Musca i els Catarres. Barcelona, Marc Ruiz.
1: La suma dels Catarres i festival és imbatible. Els d'Aigua Freda han arrencat molt potents, amb en Peu de Guerra, fent saltar tot l'escenari de les graderies. I amb la Fortuna han aconseguit que tot el públic alcés els braços al cel. I han cantat hit rere hit amb clàssics com Rock and Roll, Invencibles, La Tropical, Vull estar amb tu, o Fins que arribi l'alba. Després d'uns problemes de so que han impedit estrenar en directe Diumenge sense drama, publicada aquest dijous, han cantat Postals des del públic i, és clar, no ha faltat Jennifer. També és un èxit assegurat Musca, amb un espectacle que millora cada cop que puja a l'escenari. Ha arrencat Tropical amb Mambo i ha continuat Brasilera amb Xarnega, rebentant l'autotune i fent ballar tot el públic amb el seu estil sexy sensible. És el primer concert que fa després de l'accident d'esquí i ha assegurat que per ella avui és com tornar a néixer. Ha demanat disculpes per no poder saltar i d'això se n'ha encarregat el públic, que ha omplert a vessar el seu escenari, que ha ballat cançons com una cúmbia amb el Guillem. La festa d'aniversari d'Estrella Damm s'allargarà fins la nit amb Love of Lesbia, amb The Tyets, Oques Grasses i Rentau Fam.
0: Esports. Fins a les 7, tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb el Roger Bosà. Bona tarda, Roger.
2: Bona tarda, victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que s'ha defensat dels atacs de Pedro Acosta. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
3: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
2: Àlex Márquez s'ha posat líder ben aviat i ha sabut defensar la posició per acabar guanyant i sumar 12 punts a la classificació del Mundial. Ara queda a 62 de Marco Bezzecchi, que ha quedat fora dels punts. Tot això ho hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i TV3, igual que demà amb les curses llargues a partir de 9:45 del matí. En bàsquet, a la Lliga CB avui es disputen dos partits amb presència catalana de la jornada 32. En joc ara el Breogán-Girona. Al descans, Breogán 45, Girona 31. A 9:45, a les 9, d'aquí a poc més de 2 hores, Manresa-Saragossa, en hoquei patins, ja ha començat el primer partit de play-off de l'Hockey Lliga Masculina. Tenim ja un resultat, és el Barça 2, Noia 1. En joc ara el Liceo 2, Lleida 1. A 9:45, més tard, Calafell-Reus. A la Lliga Femenina de Futbol Sala, també avui, derrota de les Corts i victòria del Penyes-Plugues. Les Corts UBAE 1, Ourense 3 i Penyes-Plugues 2, Alcantarilla 1.
0: Trescat Info.
2: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans.
2: Lewandowski, de 37 anys, en farà 38 aquest estiu, diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, 1 copa i 3 supercopes. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb el polonès i confirma que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
4: Conversation was good, so we spoke about that and also.
5: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
4: Great player, a world-class player, and still on this level.
2: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. El partit a un quart de 10 de Jong i Rashford, per cert, han estat les absències avui a l'entrenament. Hansi Flick, de fet, ja ha avançat que el neerlandès està descartat. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions dissabte que ve a Oslo contra el Lió. En la prèvia d'aquesta final de Copa de la Reina d'avui, des de Gran Canària, són declaracions del president en funcions, Rafa Juste.
6: El missatge és que en aquests moments tots, en Pere Romeu, les capitanes, l'equip està concentrat en el partit d'avui i que llavors ja es veurà, no? Vull dir que el club sempre està treballant per tindre el millor equip femení possible.
2: El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. Aquest Barça Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà veure a TV3.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En waterpolo ja tenim un català classificat per a la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Bullacmeni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha atès els micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit, bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i vèiem tot el rato, anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I, bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: I tornem al futbol sala per parlar de la Lliga masculina amb un final cruel de Lliga per l'Indústria Santa Coloma, que ha empatat a 4 contra el Jaén i ha quedat fora del play-off. El seu entrenador, Xavi Closas, parla de robatori al Tot Gira.
9: Bueno, estic orgullós. Jo crec que la paraula és orgullós de la temporada que hem fet i d'haver arribat fins a 2 segons competint contra un Jaén i al mateix temps pues, una mica emprenyat perquè al final crec que ens han robat, no? Ens han robat l'opció de jugar un play-off. Crec que Jaén té més caché que nosaltres i ja està. I no hem de buscar més històries.
7: Trescat Info.

0: Israel. Protestes que coincideixen amb una gran mobilització de l'extrema dreta a Barcelona. Centenars de persones surten als carrers a aquesta hora per donar suport al poble palestí. Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i als comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que podrà tancar els nous números dels pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia del tren orbital. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Són un home, la seva dona i el fill de 20 anys que tenien. Ha acomiadat un treballador del servei de psiquiatria de l'Hospital de Santa Caterina de Salt per un presumpte assetjament sexual. Els fets van passar el 2024 i els van detectar arran de la investigació d'una empresa externa que va concloure que hi havia hagut conductes greus entre els professionals del servei. Les víctimes, que serien fins a una desena de persones, lamenten que les mesures, diuen, són insuficients. Els professionals de l'escalada consideren indispensable regular aquesta activitat per preservar la natura i poder-ne gaudir. Avui s'han trobat a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica a l'espai natural i la seva regulació. I a aquesta hora, el Parc del Fòrum, a Barcelona, acull un gran concert per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm, i és que són diverses activitats d'artistes com Oques Grasses, The Tyets, Love of Lesbian, Els Catarres, Musca, Ginestà, Maria Jaume...
1: Esports. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Robert Lewandowski confirma el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà del Camp Nou al Barça Betis, i en waterpolo el Sant Andreu s'ha classificat per a la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han guanyat 14-15 a la piscina del Bullacmeni grec.
0: Tarda encara amb alguns núvols, pràcticament però sense pluges. Demà tindrem un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i també a Barcelona, amb algunes precipitacions. A la tarda, tempestes al terç nord del país.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. En aquests moments, centenars de persones participen a Barcelona en una manifestació de suport al poble palestí, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel, la Nakba. Els participants demanen accions de represàlia contra el govern israelià, una mobilització que seguim amb una de les periodistes de la casa, que és la Laia Framis. Laia, bona tarda.
3: Hola, Jaume, bona tarda. Doncs la capçalera d'aquesta manifestació està ara al carrer Diputació en Passeig de Gràcia. Hi ha força gent, perquè ens entenguem, el Passeig de Gràcia des d'aquest punt està ple fins a plaça Catalunya. Per tant, dues illes de l'Eixample, si fa o no fa. Els manifestants denuncien una vegada més el genocidi a Palestina i també volen recordar avui especialment el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 persones a Palestina de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i la seva política d'assentaments. També reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que li apliquin un embargament d'armes. Alice Samson, de la coalició Pro Complicitat amb Israel, diu que aquest tipus de mobilitzacions són molt necessàries, que han de continuar, i posa un exemple.
4: L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu. Tot això demostra que la mobilització, la pressió que estem duent a terme està començant a exercir els seus fruits, però és una ínfima part en comparació amb la violència que Israel està exercint contra el poble palestí, contra el poble libanès, contra el poble iraní.
3: Entre els manifestants hi hem vist algunes cares conegudes, per exemple, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que recordem que va participar a la primera edició de la flotilla. Hi ha moltes famílies, també molta gent jove i un camió a la capçalera amb uns portaveus molt actius que canten i criden proclames contra Israel sense parar.
0: Doncs ho anirem seguint i explicant. Gràcies, Laia Framis, a la coordinació tècnica i els estudis de la Diagonal d'aquestes connexions en directe, en Carles Morales i en Xavi Vall. Bona tarda.
3: Fins ara.
0: Això a Barcelona. A Londres, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i per reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit totalment contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, corresponsal Quim Olivares.
5: Dues manifestacions de

0: signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
0: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
1: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
0: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
2: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
0: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
3: Avui al matí, Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023 en una nova jornada de bombardejos. Una ofensiva israeliana en plena celebració d'aquesta Nakba, que cada any commemora aquesta expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva i que es va acabar ahir amb com a mínim 100 morts i una cinquantena de ferits. Avui al matí una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians. I l'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin tornar a passar per l'estratègic Estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió iraniana, per bé que la notícia no ha estat confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim manté tancat aquest pas, que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del món i per on hi circula cada dia el 20% del petroli mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig nord-americà a vaixells iranians, però tot i això fa excepcions amb embarcacions de països com ara la Xina, el Japó o el Pakistan. Aquesta matinada, en el càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però, això sí, sempre previ pagament d'un peatge. I una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort aquesta passada matinada en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki, ho anunciava Donald Trump a la seva xarxa social. No és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. I és que un dels mantres que no es cansa de repetir és que els cristians que viuen a Nigèria estan amenaçats. Segons Donald Trump, perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A començaments del 2000, a Nigèria, hi naixia el grup islamista Boko Haram, que jurava lleialtat a Estat Islàmic. Nigèria és el primer productor de petroli de tot l'Àfrica. Ens quedem en aquest continent perquè ja estan fent-se evidents les primeres conseqüències de les retallades de l'administració Trump a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial d'ajuda exterior. I és que un estudi internacional tot just publicat aquesta setmana a la revista Science ha conclòs que els conflictes a l'Àfrica han augmentat a les regions on aquesta agència nord-americana pel desenvolupament i ha deixat d'enviar ajuda. Informe de Núria Jara amb muntatge tècnic de Macià Closes.
4: Estava al punt de mira de Donald Trump. Poc després de prendre possessió, el president nord-americà va desmantellar el 80% dels programes de l'agència de cooperació USAID.
5: The USAID is really corrupt.
6: L'agència de cooperació és realment corrupta. De debò, és corrupta i és incompetent. I realment molt corrupta.
5: And it's really corrupt.
4: La Casa Blanca ha retallat milions de dòlars en ajuda exterior a més d'un centenar de països. Una decisió política, en el seu moment sobtada i inesperada, que ha sacsejat la realitat de molts països africans, sobretot els que més depenen d'aquesta ajuda, com Nigèria. Ho explica a 3Cat Info, el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de l'Institut de Graduats de Ginebra i la Universitat de Lausana, Dominic Roig. Kochner.
7: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
4: La cancel·lació de molts contractes ha deixat governs locals, intermediaris i ciutadans sense marge de maniobra, i això, en molts casos, ha provocat més situacions de violència, com combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
7: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
4: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb tot tipus de cooperació.
7: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.

0: 3 minuts i serà un quart de 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents en la negociació aquests dies que està vent i pels pressupostos que el president Salvador Illa confia poder certificar de cara a aquesta setmana vinent. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vaga ja arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
2: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull, secretari general de la formació.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots, tots, hi tenim part de responsabilitat.
2: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
2: En qualsevol cas, el govern confia poder tancar els números els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Dilluns preveuen segellar l'acord que aquell mateix dia els republicans sotmetrien a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula i dimecres a Madrid, bilateral entre els governs català i espanyol, a la Moncloa perquè validin tots aquests pactes. S'està investigant com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, de la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Tots tres cadàvers els han trobat avui al matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. I han acomiadat un professional de psiquiatria de Santa Caterina de Sal per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets haurien passat al novembre de l'any 2024 i, segons ha pogut saber el diari de Girona, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a explicar les agressions que haurien patit. Segons el seu relat, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades assegura al diari que a una companya li haurien estirat els cabells, mentre que un altre diu que l'haurien tancat en una habitació i la van obligar a mostrar els pits. Després de detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals d'aquest servei, la direcció de la unitat d'aguts de psiquiatria d'aquest hospital va activar els protocols habituals i va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada per fer una anàlisi independent. Van recollir proves, testimonis, i l'informe va concloure que les faltes eren des de lleus a molt greus i es va procedir a acomiadar el treballador. Algunes de les treballadores denuncien que la resposta institucional no ha estat suficient, diuen, per protegir les víctimes i que hi ha altres possibles assetjadors que encara treballarien en aquest mateix servei. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes acusats d'haver presumptament agredit sexualment i haver pegat una prostituta en un taxi al districte de Ciutat Vella, a Barcelona, dimecres. Els 3 detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances aquí. Els fets van passar quan anaven amb un taxi amb aquesta dona. Un dels homes li hauria volgut fer tocaments i ella s'hi va negar. I l'altre home la va pegar. La dona va haver de rebre atenció mèdica i va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos d'Esquadra van poder detenir dimecres mateix 2 dels autors dels fets. El presumpte autor de les agressions va passar ahir a disposició judicial i l'altre detingut quedava en llibertat per haver estat acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el van poder tenir ahir a Palma la Guàrdia Civil.
1: 3CAT Info.
2: Passen gairebé un parell de minuts d'un quart de 8.
1: El temps.
2: Previsió de l'Eloi Cordomí.
6: Avui ha començat a pujar la temperatura altra vegada, com a mínim al sud de Catalunya. Hem tingut valors de fins a 20, 23, 24 graus els més elevats a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Encara hem tingut algunes màximes que no han passat dels 11, 12, 13 graus en algunes valls del Pirineu. La previsió és que lentament durant aquest cap de setmana i sobretot la setmana que ve vagin recuperant-se els termòmetres. De moment aquesta tarda amb nuvolades al nord-est, que podrien deixar algun ruixat molt puntual. Demà hi haurà més inestabilitat. De fet, ja durant el matí, entre Girona, Barcelona, la Catalunya central també, poden formar-se bancs de núvols baixos, boira fins i tot a l'interior, i algun primer ruixat, poca cosa per ara, a l'espera que durant la tarda sí que les tempestes podran ser més fortes al terç nord de Catalunya. Per tant, Pirineu, Prepirineu, però també molts llocs de l'interior de Girona, del nord de les comarques de Barcelona, podrien acabar formant-se aquestes tempestes, no en descartem alguna, a la zona dels ports. A la resta, temps variable, demà a la tarda, amb nuvolades, algun ruixat molt puntual i temperatures més altes, tant les mínimes com les màximes. Dilluns es manté encara la inestabilitat, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts encara creixeran alguns ruixats de tarda al Pirineu i a partir de dimecres el temps serà molt més estable i amb una temperatura que pujarà.
2: La necessitat de regular l'accés a la natura i preservar-la ha sigut el tema principal avui de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació a espais naturals. Ens ho ha explicat avui a la tarda, Trescat Info, Albert Tejea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
7: Creiem que tenim l'obligació de preservar-lo perquè l'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys. I el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
2: Els experts reivindiquen Montserrat com a entorn segur per l'escalada i asseguren que el despreniment que va causar la mort de dos escaladors a l'abril va ser un accident. A més, identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. L'any passat els bombers només van haver de fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa en l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, també en declaracions a aquesta casa.
8: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
2: En aquesta jornada avui a Montserrat hi han pres part professionals de l'escalada, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers, i també s'ha incidit a la importància de fer pedagogia entre la gent. Abans, diu, en feien els clubs excursionistes, però ara això s'ha anat perdent a mesura que l'escalada s'ha convertit en una activitat de caràcter més individual. Una dona de 65 anys ha mort després d'haver caigut a l'aigua al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. Els fets passaven avui a la matinada, quarts d'una, quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, ha caigut a l'aigua mentre caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys, de nacionalitat britànica. Tots dos sortien d'un local d'oci i es dirigien cap a les embarcacions amarrades al port. Ha sigut llavors quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que encara s'investiguen i el seu acompanyant s'ha llançat per auxiliar-la. La víctima l'ha pogut rescatar, però ha acabat morint a l'Hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen els fets i treballen amb la primera hipòtesi que s'ha tractat d'una mort accidental. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials, com ara viatges o dinars de feina, per la dificultat, diuen, de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també diu que la majoria de persones amb aquesta patologia reben comentaris sovint que o minimitzen la importància de la malaltia o se'n poden arribar a burlar. Ho ha explicat en una entrevista a Trescat Info Irene Puig, portaveu d'aquesta associació.
9: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis que els hi costen doncs, quan van a menjar fora de casa amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
2: Avui és el Dia Internacional de la Celiaquia i s'ha celebrat amb l'associació impulsant una campanya per combatre el fet que aquesta malaltia es banalitzi i es consideri com una moda, en alguns casos.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Està en marxa aquesta hora al Parc del Fòrum amb els concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Hi ha hagut actuacions de Ginestà i Maria Jaume, Busca i els Catarres Mar Ruiz.
1: La suma dels Catarres i festival és imbatible. Els d'Aigua Freda han arrencat molt potents, amb en Peu de Guerra, fent saltar tot l'escenari de les graderies. I amb la Fortuna han aconseguit que tot el públic alcés els braços al cel. I han cantat hit rere hit amb clàssics com Rock and Roll, Invencibles, La Tropical, Vull estar amb tu, o Fins que arribi l'alba. Després d'uns problemes de so que han impedit estrenar en directe Diumenge sense drama, publicada aquest dijous, han cantat Postals des del públic i, és clar, no ha faltat Jennifer. També és un èxit assegurat Mushka, amb un espectacle que millora cada cop que puja a l'escenari. Ha arrencat Tropical amb Mambo i ha continuat Brasilera amb Xarnega, rebentant l'autotune i fent ballar tot el públic amb el seu estil sexy sensible. És el primer concert que fa després de l'accident d'esquí i ha assegurat que per ella avui és com tornar a néixer. Ha demanat disculpes per no poder saltar i d'això se n'ha encarregat el públic, que ha omplert a vessar el seu escenari, que ha ballat cançons com una cumbia amb el Guillem. La festa d'aniversari d'Estrella Damm s'allargarà fins la nit amb Love of Lesbian, amb The Tietz, Oques Grasses i Rnaumà.
0: Trescat Info. 6 minuts i mig i seran 7:45.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de les Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió.
2: 3CAT Info.
3: El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en clau Barça, Robert Lewandowski confirma que deixarà el club a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
3: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que mantenir una conversa per decidir el seu futur.
5: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
3: Encara en futbol, a la segona ref, el Reus està disputant la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Orense. Els catalans necessiten una victòria a terres gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. Ara mateix, 17 minuts de la segona part i el resultat és d'empat a 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I a la primera ref, avui es disputa la penúltima jornada unificada a partir de les 9 del vespre. Destaquen el Nàstic Europa amb els tarragonins buscant sortir del descens, mentre que els barcelonins lluiten per mantenir-se en zona de play-off descens. També juga el Sabadell en Antequera. Els vallesans són segons amb un punt menys que el líder, l'Aldenc, que juga contra el tercer, el filial de l'Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
3: I en futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera cap amb el City de Guardiola, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 com a entrenador.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
6: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
3: Àlex Márquez ara queda amb 62 punts, a 62 punts de Marco Bezzecchi, que avui ha quedat fora dels punts. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara en motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un freca-freca amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador han acabat empatats. Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, a la Lliga ACB, avui es disputen dos partits amb presència catalana. Ara mateix tenim en joc el Breogán contra el Girona. Estem a l'últim minut del tercer quart i guanya clarament el Breogán 69-53. A partir de les 9 es juga el Manresa-Saragossa.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En futbol sala, final cruel de la Lliga per l'Indústria Santa Coloma, que ha empatat a 4 contra el Jaén i ha quedat fora del play-off. El seu entrenador, Xavi Closas, ha parlat de robatori al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, estic orgullós. Jo crec que la paraula és orgullós de la temporada que hem fet i d'haver arribat fins a 2 segons competint contra un Jaén i al mateix temps pues, una mica emprenyat perquè al final crec que ens han robat, no? Ens han robat l'opció de jugar un play-off. Crec que Jaén té més caché que nosaltres i ja està. I no hem de buscar més històries.
3: D'altra banda, el Barça, que ja tenia assegurada la primera plaça, ha empatat a la pista de l'Opa Rulo i se les veurà amb el Valdepeñas als quarts de final del play-off pel títol a partir del divendres 29 de maig. A la Lliga Femenina de Futbol Sala, derrota de les Corts i victòria del Penyes Plugues. Les Corts Obaé 1, Orense 3 i Penyes Plugues 2, Alcantarilla 1. Els dos equips tenen encara pendent certificar la permanència.
2: 3CAT Info.
3: I està en joc la final femenina del Masters 1000 de Roma, ara mateix entre Coco Gauff i Svitolina. Ha guanyat el primer set Svitolina per 6-4 i domina el segon també per 2-1. Aquest diumenge la final masculina entre Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.

0: 3cat.info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. Milers d'activistes pro-palestins es manifesten avui a Londres per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. Una gran mobilització que coincideix amb una altra de l'extrema dreta, de gaire totalment oposat. I a Barcelona, a aquesta hora també, centenars de persones són al carrer per donar suport al poble palestí. Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i als comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves reivindicacions a la negociació aquests dies pels pressupostos. L'executiu confia poder tancar els nous comptes de cara a la setmana vinent, despractar amb els republicans la línia del tren orbital. I s'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Són un home, una dona i el fill de la parella, que tenia 20 anys. D'ara fins a arribar a les 8 també explicarem que la Generalitat reconeixerà formalment les hores que es facin de voluntariat en entitats socials. Amb aquesta acreditació es vol reconèixer el voluntariat com un espai d'aprenentatge, reforçar-ne el prestigi social i facilitar que el jovent pugui trobar feina. I en esports a aquesta hora, Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça femení juga a les 9 la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Podria ser el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte que ve contra el Lió. També en futbol, Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina.
1: Bonança meteorològica de cara a les pròximes hores encara, cap a un diumenge en què tindrem més núvols matinals alternats encara amb moltes estones de sol. A la tarda, ruixats i tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i també a les nord de Barcelona. Pot ploure una mica en d'altres punts del litoral. Les temperatures s'aniran recuperant progressivament. Ara passen 3 minuts de 8:15. Aquesta hora encara centenars de persones es mobilitzen a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina i ho fan coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'estat d'Israel. Els participants demanen accions de represàlia contra el govern israelià de Benjamin Netanyahu. Ho estem seguint a 3cat Info amb la Laia Framis. Laia, bona tarda.
3: Hola, Jaume, bona tarda. Doncs mira, la capçalera d'aquesta manifestació acaba d'arribar ara mateix a Passeig de Gràcia, en Provença, aquí a la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Ara mateix s'estan fent els parlaments, es fan des d'un camió que fa d'escenari, amb megàfons i altaveus que han estat durant tota la mobilització a tot volum, cantant cançons en favor de Palestina i contra Israel. És una manifestació, com deies, per recordar que fa 78 anys del Nakba, el nom amb què es coneix l'expulsió de 750.000 palestins arran de la creació de l'estat d'Israel. Diuen els convocants que aquest Nakba continua ara a Gaza i al Líban i exigeixen al govern espanyol que trenqui totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
4: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
3: Mira, ara mateix l'organització acaba de dir per megafonia que hi ha uns 6.000 manifestants. Molts d'ells, per cert, porten claus de cartró, són un símbol de resistència del poble palestí, del desig de les persones expulsades de casa seva de poder tornar algun dia a la seva terra.
1: Laia Framis, en directe, gràcies, bona tarda.
3: Fins ara.
1: Això és el que està passant a aquesta hora a Barcelona. A Londres, milers de persones han sortit també als carrers per denunciar la situació dels palestins i alhora reclamar les accions per part de la comunitat internacional que s'hagin de dur a terme contra Israel. Aquesta mobilització ha coincidit també amb una altra, però de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que fins i tot ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, corresponsal Quim Olivares.
5: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
0: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
5: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
0: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
5: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
6: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
5: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
1: Avui Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023, en una nova jornada de bombardejos. L'ofensiva israeliana a les últimes hores ha provocat la mort de com a mínim 7 persones i ha fet una cinquantena de ferits. Avui al matí, una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians. Dos quarts i mig de vuit de la tarda, el sindicat majoritari al sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els comuns socis parlamentaris del govern que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia poder certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Iolanda Segura, després de cinc dies de vagues ja arreu del país.
7: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. El secretari general de Junts és Jordi Turull.
8: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, interpel·lava Esquerra i als comuns.
9: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: El govern confia poder tancar els números els pròxims dies després d'haver pactat amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Dilluns que ve preveuen segellar l'acord que dilluns mateix els republicans sotmetrien a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. I dimecres els governs català i espanyol tenen previst trobar-se a Madrid perquè la Moncloa validi tots aquests pactes.
10: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Tots tres cadàvers els han trobat avui al matí. L'home, Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament ha decretat un minut de silenci davant del consistori i tres dies de dol oficial. La Generalitat reconeixerà formalment les hores de voluntariat en entitats socials. ho anuncia la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que també ha explicat que el govern aprovarà les pròximes setmanes el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.
11: Per primera vegada, també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat tan fonamentals per la nostra societat i per tenir una societat en base a una cohesió forta.
1: Amb aquesta acreditació es vol reconèixer el voluntariat com un espai d'aprenentatge, reforçar-ne el prestigi social i facilitar que els joves puguin trobar feina. Un nou pla que també vol reduir la burocràcia per les entitats i facilitar la relació amb l'administració. L'Associació d'Autoescoles de Lleida considera que la convocatòria avui extraordinària de 315 exàmens pràctics de conduir a la capital del Segrià, ha sigut una mesura pedaç que no soluciona a llarg termini les llargues llistes d'espera que tenen per fer aquest examen. Des del mes de març, de Federació d'Autoescoles de Catalunya, xifren en 5.000 els aspirants encara pendents d'examinar-se a Lleida Albamorro.
12: El dispositiu d'aquest dissabte ha avaluat un 24% més de persones del que és habitual en una setmana, un total de 315 aspirants. La subdelegació del govern espanyol defensa que la xifra respon a les necessitats del sector, perquè 315 són les persones que les autoescoles de la demarcació van convocar examen. Per contra, a ulls de la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, es tracta d'una mesura anunciada, correcuita, imposada i amb poc marge de maniobra per formar més conductors.
13: A veure, recordem que el TAP no és d'un dia per l'altre. És molt temps que portem dient i denunciant de que amb aquesta prefectura tenim una manca de personal treballant en actiu. I llavors, ara que de cop i volta, sin previ aviso, amb 15 dies i amb 2 dies d'antelació presentar llistes perquè aquest dia puguin anar tothom qui vulgo, són professors, tenen hores i tenen cursos que fer els caps de setmana de formació. La gent també té coses, els alumnes, i s'ha de donar una mica de formació també, perquè clar, s'ha tingut que fer una formació discontínua, per què? Perquè com que fins ara portem molts mesos amb poca capacitat al dia de l'examen, els alumnes no els vas preparant per no pogués examinar, els vas deixant a mitges.
12: En aquest sentit, Castro reclama una plantilla d'examinadors mínima i constant, així com arribar a un consens amb l'administració per acordar mesures extraordinàries.
1: Cues i tensió avui en diverses ciutats del món per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. A Barcelona, fins i tot hi ha hagut d'intervenir la policia. Això passava davant de la botiga Swatch, al Passeig de Gràcia. Quan els han dit que no hi havia prou rellotges per tothom, hi havia gent fent cua des de feia dies. L'anunci que es posarien a la venda 100 unitats d'un nou rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb una marca de luxe, Audemars Piguet, generava protestes i crítiques. I al final, davant de la situació tan tensa avui, la botiga no ha obert.
14: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
15: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
16: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
14: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
1: Hi ha hagut corredisses, moltes cues en ciutats com Londres, París, Tòquio, Nova York, tot per aconseguir algun d'aquests 8 models exclusius que combinen trets de les dues marques, colors llampants i forma octagonal. Un rellotge costa al voltant de 400 euros i abans de l'obertura dels comerços ja se n'oferien en aplicacions de venda, revenda per internet, a un preu molt més elevat. La Generalitat ha posat en marxa uns tallers per fomentar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Són sessions que es fan en un bar de Perpinyà per practicar la llengua tot xerrant. També volen impulsar la formació en català entre els professionals del sector turístic. Informació de Berta Artigas Fontàs.
17: Cada setmana grups de 4 o 5 persones es troben en un bar de Perpinyà per practicar el català d'una manera quotidiana i propera en una iniciativa de la Casa de la Generalitat. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar la conversa i es tracten diversos temes, com la gastronomia, la muntanya o l'educació. Una de les alumnes és l'Anna Maria Mestre.
18: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
17: I un altre, l'Andreu Vicenç.
19: Parlem i cada cop fem un poc de treball, és molt agradable.
17: La Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua, com explica Albert Pinyeira, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
20: Per posar un exemple, de cares al curs vinent, estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic en els llocs d'interès turístic.
17: En aquesta zona hi ha molta afluència de visitants catalanoparlants.
10: 3CAT Info.
1: Són 7:45.
10: El temps.
1: Eloi Cordomí.
21: Avui hem tingut un dia de sol a moltes comarques, també amb algunes nuvolades que han anat creixent, sobretot al nord-est de Catalunya. Finalment han deixat poca pluja. El que sí que s'ha notat és que la temperatura ha pujat fins a valors de 23 graus a Riudecanyes, 23 graus també a Xerta, que encara contrasten amb xifres de 11 graus de màxima a Bossòst, 11 a Gósol o 13 graus a Sant Pau de Segúries. I és que aquí hi ha hagut més núvols i s'ha mantingut encara l'aire fred. De cara a demà, sembla que en general pujarà la temperatura, però augmenta la inestabilitat. Ja durant el matí també tindrem alguns intervals de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, la Catalunya central, algun banc de boira, fins i tot. No descartem que abans del migdia pugui arribar a caure algun primer ruixat, poca cosa. Ràpidament, durant el migdia, creixeran grans nuvolades, sobretot al terç nord de Catalunya. És aquí on poden descarregar ruixats, tempestes, que poden ser fortes, especialment entre les comarques de Girona i el nord de les de Barcelona. I no descartem en altres llocs del prelitoral que també s'escapi algun ruixat o alguna tempesta, però ja molt més aïllada. Demà, les temperatures més altes i sembla que pugen amb més ganes de cara a la setmana que ve. Dilluns encara tindrem un temps inestable, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts, algun ruixat de tarda al Pirineu i a partir de dimecres, més estabilitat i més calor.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
22: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
23: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
22: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
23: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
22: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
24: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
25: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre. Vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica i escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
22: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
26: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper, de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment, i també això ha estat molt bé.
22: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
27: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs, si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
22: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
25: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix, i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
0: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
27: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien, que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
0: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
2: El nostre poema és la gent i bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia repeteix el mateix.
0: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
3: M'ha agradat més el tema de plàstica, que era fer doncs les escultures i tot això.
2: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
24: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era doncs aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
25: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
0: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
4: Aula oberta.

0: Clara Peya puja d'aquí a uns minuts a les 8 a l'Auditori de Girona a l'escenari per continuar amb la seva gira de presentació del seu últim àlbum, La Nuca.
1: Solo pienso en nuestra danza.
0: La pianista i compositora de Palafrugell s'ha convertit en una de les autores més prolífiques i transgressores de la nostra escena. Guardonada en moltes ocasions, el seu llenguatge, també en aquest moment, fuig dels tòpics i la converteix en una criatura única arrelada a les incerteses i al malestar que sovint travessen els nostres temps. Un disc que parteix de la idea de la trobada, com ella mateixa explica, i que ens hauria d'apropar de nou, no per l'amenaça de la catàstrofe, sinó pel desig de viure juntament al futur. Al concert d'avui a Girona, Clara Peya comparteix escenari amb Didac Fernández, Adri González i les veus d'Enric Verdaguer, Carmen Aciar i Wilmas. I a la mateixa hora, però a la sala Rasmatàs de Barcelona...
2: No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando fuego.
0: Pastora.
2: No me llames Dolores, llámame Lola.
0: Que amb les entrades exaurides presenta el nou disc que es titula 25 años buscando follón. Concert a la sala Apolo. Referent absolut del pop electrònic de començaments del 2000, Pastora torna per celebrar els 25 anys de la seva trajectòria amb una gira d'aniversari que passa per Barcelona, el Guitar BCN, i amb un nou disc de versions d'algunes de les seves cançons més famoses.
2: Me pregunto si es capricho.
0: Aquest inoblidable Lola.
2: Si es a ti a quien necesito.
0: Que va irrompre a totes les pistes de balls fa... Sí, sí. 25 anys, i que va convertir Pastora en una de les propostes més singulars i influents de l'escena catalana.
2: Dame más noches, venga.
0: Pastora continuarà la ruta de celebració al Festival Abadal, a Avinyó, i al Festival Nec de Calella, com a concerts, dos dels més destacats i immediats.

0: Poc més de 5 minuts i seran les 8.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària i contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. I encara en clau Barça, Robert Lewandowski confirma que deixarà el club a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
3: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
2: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
4: The conversation was good, so we spoke about that and also...
5: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
4: Great player, a world-class player, and still on this level.
2: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències de l'entrenament.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, a la segona ref, el Reus està disputant la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense. Els catalans necessiten una victòria a Terres Gallegues després de l'empat a 0 al partit d'anada, però estem al temps de descompte, queda un minut i està perdent per 2-1. Per tant, sembla clar que el Reus quedarà eliminat en aquesta fase.
1: 3CAT Info.
2: I a la primera ref, avui es disputa la penúltima jornada unificada i a partir de les 9 del vespre. Destaquen el Nàstic Europa amb els tarragonins, buscant sortir del descens mentre que els barcelonins lluiten per mantenir-se en zona de play-off descens. També juga el Sabadell en Antequera. Els vallesans són segons amb un punt menys que el líder, l'Aldenc, que juga contra el tercer, el filial de l'Atlètic de Madrid. I en futbol internacional, el Manchester City de Guardiola s'ha endut l'FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final per 1-0 disputada a Wembley. És la tercera cap per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
6: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
2: Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, que ha quedat fora dels punts. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet de la Lliga CB, avui es disputen dos partits amb presència catalana. S'està jugant el Breogán Girona i ara mateix acaba de finalitzar amb un marcador clar. Breogán 95, bàsquet Girona 76. A partir de les 9 es juga el Manresa-Saragossa. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info.
2: I en tennis, ara tenim en joc la final femenina del Masters 1000 de Roma entre l'americana Coco Gauff i l'ucraïnesa Svitolina. Ara ha guanyat el primer set Svitolina 6-4 i domina 5-4 el segon set amb servei per l'americana. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el número 1 del món i l'ídol local, Jannik Sinner, i el noruec Casper Ruud.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info.

Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat Alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona

0: policia no ha formulat encara cap hipòtesi. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. Els professionals de l'escalada consideren indispensable regular aquesta activitat per preservar la natura i poder gaudir-ne. Avui s'han reunit a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació en espais naturals. Les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents pels estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga des de fa setmanes. Una vaga que a partir del 26 de maig passarà a ser indefinida. I el Parc del Fòrum a Barcelona acull un gran concert per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Entre alguns dels artistes que actuaran fins a la matinada hi ha Oques Grasses, The Tallets, Love of Lesbian, Els Catarres, Busca, 31 Fam, Ginestà o Maria Jaume.
1: Esports.
2: El Barça femení juga a les 9 la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions contra el Lió. Encara en futbol, Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han guanyat per 14-15 a la piscina del Buliameny grec.
0: I demà diumenge tindrem més núvols matinals alternats encara amb moltes estones de sol. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona. No es descarta algun ruixat en altres punts del prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passant 4 minuts de les 8, us acompanya Xavier Palau. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa, com dèiem, aquest gran pacte de país. També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat dilluns preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi aquests pactes. Vuit i sis minuts, s'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers els han trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20.

0: L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. Ha acomiadat un professional de psiquiatria del Santa Caterina de Sal per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets haurien passat el novembre del 2024 i, segons ha pogut saber el Diari de Girona, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a explicar les agressions. Segons el seu relat, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades assegura al rotatiu que a una companya li hauria estirat els cabells, mentre que una altra diu que la va tancar en una habitació i la va obligar a mostrar els pits. Després de detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals del servei, la direcció de la Unitat d'Aguts de Psiquiatria de l'Hospital Santa Caterina de Sal va activar els protocols habituals i es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada per fer una anàlisi independent. Després de recollir proves i testimonis, l'informe va concloure que les faltes eren de lleus a molt greus i es va procedir a acomiadar el treballador. Algunes de les treballadores denuncien, però, que la resposta institucional no ha estat suficient per protegir les víctimes i que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant al servei.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Almenys 8 persones han resultat ferides a la ciutat de Mòdena, al nord d'Itàlia, a causa d'un atropellament massiu i almenys 4 ferits greus. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mezzetti, ha agraït la participació ciutadana.
2: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: En un primer moment, els mitjans de comunicació han informat que el cotxe ha embestit d'una dotzena de vianants i després s'ha encastat contra l'aparador d'una botiga. Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues, però la policia no ho ha confirmat. Les autoritats, de fet, no han formulat cap hipòtesi. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què qualifica els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. Unes 6.000 persones, segons l'organització, han participat a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel. Els participants han demanat accions de represàlia contra el govern israelià. Barcelona, Laia Framis.
3: Els manifestants han denunciat una vegada més el genocidi a Palestina i també s'han concentrat per recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i de la seva política d'assentaments. Natàlia Abuxarar, de la comunitat palestina a Catalunya, adverteix que aquesta és la política que està aplicant ara mateix Israel a Gaza.
4: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. L'Estat sionista d'Israel continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
3: Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
5: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
3: La manifestació ha començat a plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, just davant de la Pedrera. L'organització assegura que ha aplegat unes 6.000 persones.
0: A Londres, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar també accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat a la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Anem a la capital britànica, a Londres, Quim Olivares.
6: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
6: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
7: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
6: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
8: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
6: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: L'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim manté tancat aquest pas estratègic que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del planeta i per on circula el 20% del petroli mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians, però tot i així fa algunes excepcions que ara podria ampliar a Europa, segons ha anunciat la televisió.
9: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: De fet, aquesta matinada, un alt càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran sempre que paguin, això sí, un peatge. Aquest responsable ha volgut deixar clar que la via continuaria tancada als operadors de l'anomenat Projecte Llibertat en referència als nord-americans. Mentrestant, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran, ha dit, molt malament.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: La necessitat de regular l'accés a la natura i preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, és membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
10: Creiem que tenim la obligació de preservar-lo perquè l'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix. Vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: Els experts reivindiquen Montserrat com a entorn segur per l'escalada i asseguren que el desprendiment que va causar la mort de dos escaladors a l'abril passat va ser accidental. A més, identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. L'any passat, els bombers només van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
11: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: A la jornada en què han participat professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals i bombers, també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia. Abans en feien els clubs excursionistes, però això s'ha anat perdent a mesura que l'escalada s'ha convertit en una activitat de caràcter més individual.
1: El temps.
0: Tocats un quart de nou a 3CAT Info Primària de Servei. Tenim a punt la previsió meteorològica, la crònica del Dani... No, en aquest cas és de l'Eloi Gordomí.
12: Avui hem tingut un dia amb moltes estones de sol, sí que han crescut algunes nuvolades, però finalment han deixat molt poca pluja. De cara a demà augmenta la inestabilitat, amb més ruixats, tempestes a la tarda al terç nord del país. De moment al matí ja tindrem alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, també en alguns llocs del centre del país, fins i tot amb algun banc de boira. No descartem algun primer ruixadet al migdia, però molt dispers, poca cosa, sobretot al voltant del prelitoral, i serà durant la tarda quan les tempestes creiem que seran més fortes, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes últimes zones és on hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja de fins a 20 litres en mitja hora. No descartem també durant la tarda algun ruixat a la zona del prelitoral, però ja més aïllats. A la resta, encara tindrem força estones de sol i en general pujarà una mica la temperatura. Hi haurà molts llocs que arribaran als 20 graus o fins i tot a la meitat sud i a l'oest els passaran. Dilluns, sembla que encara es mantindrà la inestabilitat al nord-est amb tempestes. Dimarts, algun ruixat de tarda al Pirineu i a partir de dimecres temps molt més tranquil i més càlid.
13: Tresca Info.
14: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
15: Com la venia, senyoria.
14: El... 6 mesos de judici a tota una família.
16: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
14: I més de 250 testimonis.
17: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
18: Una animadversió personal, eso es cierto.
14: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Info.
0: 8 i 18 minuts. És gairebé impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona durant els dies de la visita del Papa el 9 i 10 de juny, i les que queden lliures han triplicat el preu. Per exemple, el Grand Hatay és un 80% més car aquests dies respecte d'una setmana normal, i a l'Hotel Bel, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Mària Muro és la directora general de Partur, l'associació que els agrupa.
19: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: I a Montserrat, un lloc que el Papa també visitarà, ja estan plens l'alberg i les cel·les. Segons el portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials, com viatges o dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on pugui menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també diu que la majoria de celíacs reben comentaris que minimitzen la importància de la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info. Irene Puig és portaveu d'aquesta associació.
20: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen, doncs, quan van a menjar fora de casa, amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia, que s'ha celebrat aquest dissabte, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda.
13: 3CAT Info.
0: I cues i tensió en diverses ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. En alguns llocs, com Barcelona, hi ha hagut d'intervenir la policia. Ha estat al davant de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia de Barcelona quan s'ha sabut que hi havia més gent fent cua que rellotges disponibles. L'anunci que es posarien a la venda 100 unitats d'un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe o de Marc Piguer, ha generat protestes i crítiques, i al final l'establiment no ha pogut obrir portes.
21: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
22: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
23: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
21: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: Les escenes de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre d'altres. Tot per aconseguir algun dels 20 models exclusius que combinen trets de les dues marques. colors llampants i forma octagonal. Un rellotge costa al voltant de 400 euros i des d'abans de l'obertura dels comerços ja se n'oferien en aplicacions de venda per internet a un preu molt més elevat. Les històries vitals de quatre veïns de Benifallet al Baix Ebre, que van ser deportats a diferents camps de concentració nazis, han tornat a ser recordades aquest dissabte amb la col·locació de llambordes Stoppenstein al seu poble natal. L'acte a què han assistit familiars d'aquestes víctimes ha posat en relleu la defensa dels valors democràtics que els van portar a viure l'horror nazi. Benifallet, Ariadna Escoda.
2: Es tracta de Joaquín Cid, deportat al camp d'Aurinh, Antonio Pubill, Tomás Alaet i Francisco Margalef, que van ser deportats a Mauthausen. D'aquests quatre veïns, un va ser assassinat a Gusen. La seva neboda, Rocío Margalef, reivindica el record de la història del seu tiet, com la de tants altres que van pagar amb la vida la defensa dels drets democràtics.
4: Yo pienso que es un momento de justicia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
2: El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a unes vides que van patir el feixisme.
5: I el sentit de l'Stolpersten és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
2: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolpersten i el compromís del govern és assolir les 872 al llarg d'enguany.
15: Ja ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar, sempre d'enfront, tu i jo vaig quedar.
0: I en marxa aquesta hora al Parc del Fòrum els concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Ja hi han actuat Ginestà, Els Catarres i Muixca. I just ara ha estat el torn dels Detallets i Love of Lesbian. Ho estem seguint des de Barcelona amb el Marc Ruiz.
24: Els Tiets han fet gala del so 80er del darrer disc, que va tenir una rebuda tèbia, però que funciona molt i molt bé en directe. Em va arrencar tant tàndem que comença que sembla un hit dels 80 i es transforma en una cúmbia superfestiva amb sirena d'autos de xoc inclosa. I el mar de fans que tenen al davant els encanta. El tropicalisme continua amb Sushi Poke i les mescles impossibles es fan realitat amb De l'1 al què, amb una introducció de guitarra a l'estil Scorpions i que acaba sent un reggaeton. Un petonet, la platja, fa dies o a fora plou omplen l'escenari de les graderies de gent i d'ambient estiuenc. Els Tiets han rematat el concert amb hits com Bailoteo i Coti per Coti, esclar. El contrast ha arribat amb Love of Lesbian, que han desembarcat amb el seu pop narratiu arrencant amb Ejército de Salvación. També contrasta l'elegància en el vestit de Santi Balmes, amb vermella fosca i camisa blanca. Interpreten cançons amb un punt d'inevitabilitat, amb clara intenció lírica a les lletres, que creen mons amb un punt de realisme màgic com Cuando no me ves i que es transformen en petits contes com Bajo el volcán.
0: Ara falten 5 minuts i mig per arribar a 8:45.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona tarda.
25: Bona tarda. El Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent contra el Lió. Marxem ara a Gran Canària per saber l'onze de Pere Romeu per aquest partit. Ruth Vilà, bona tarda.
26: Hola, bona tarda. Un 11 amb algunes novetats, com per exemple l'entrada d'Aixa a l'11 i no hi haurà Irene Parets, que es queda a la banqueta per problemes físics. El Barça juga amb Cata, Ona, Aixa, Mapi i Brooks, al mig camp Patri, Vicky i Alexia, i al davant també avui torna a ser titular Salma, que juga amb Pina i Payor. Aquest és l'11 del Barça per jugar aquesta final de la Copa, per intentar aconseguir un títol més, el tercer de la temporada, i a més fer un bon partit contra l'Atlètic de Madrid de cara al pròxim partit, la final de la Champions a Oslo.
25: Gràcies, Ruth. El Barça buscarà aixecar aquest trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. El podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio i també per TV3. I encara en clau Barça, Robert Lewandowski confirma que deixarà el club a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
27: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
25: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
3: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
25: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències de l'entrenament.
1: 3CAT Info.
25: I a la primera ref, avui es disputa la penúltima jornada unificada a partir de les 9 del vespre. Destaquen el Nàstic a Europa amb els tarragonins buscant sortir del descens, mentre que els barcelonins lluiten per mantenir-se en zona de play-off descens. També juga el Sabadell en Taquera. Els vallesans són segons amb un punt menys que el líder, l'Aldenc, que juga contra el tercer, el filial de l'Atlètic de Madrid. I a la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
1: 3CAT Info.
25: I en futbol internacional, el Manchester City de Guardiola s'ha endut l'FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera cap per Guardiola amb el City, el 20è títol que es suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
25: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
6: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
25: Àlex Márquez queda ara a 62 punts de Marco Bezzecchi, que ha quedat fora dels punts. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3.
1: 3CAT Info.
25: En bàsquet, a la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76, i a partir de les 9 es juga el Manresa-Saragossa. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. I en tennis tenim en joc la final femenina del Masters 1000 de Roma entre l'americana Coco Gauff i l'ucraïnesa Svitolina. El primer set se l'han portat Svitolina 6-4, Coco Gauff ha guanyat el segon al tiebreak per 7-6 i ara estan empatades a un joc al tercer i definitiu set. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el número 1 del món i l'ídol local Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Bona tarda. Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació dels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies, després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. També destaquem que s'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. I ha acomiadat un treballador del servei de psiquiatria de l'Hospital de Santa Caterina de Salt per un presumpte assetjament sexual. El fet va passar el 2024 i es va detectar arran de la investigació d'una empresa externa que va concloure que hi havia conductes greus entre els professionals del servei. Les víctimes, que serien una desena, lamenten que les mesures són insuficients.

0: Més notícies en aquesta segona mitja hora. Abans d'arribar a les 9, us explicarem que Catalunya té autoritzats més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Aquests parcs solars, encara pendents de fer-se, duplicarien la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Els projectes, però, topen amb l'oposició de les entitats locals. I pararem atenció a les eleccions andaluses. Demà, Andalusia vota en unes eleccions en què el PP confia mantenir la majoria absoluta i els socialistes volen evitar una derrota històrica. La campanya ha mogut poc els pronòstics de les enquestes inicials, però repassarem quines cartes han jugat els candidats. Tots es disputen l'andalusisme i el PP ha tret la carta contra Catalunya. També aquesta hora amb Alfons Gorina busquem el titular esportiu. Alfons, què destaquem?
1: Doncs que el Barça femení juga a les 9 la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. En futbol, Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà del Camp Nou el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina després de superar el Buliamenik grec.
0: I tanquem aquest sumari amb el temps. Demà, diumenge, tindrem més núvols matinals alternats encara amb moltes estones de sol. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona. No es descarta algun ruixat en altres punts del prelitoral. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Iolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat dilluns preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info.
0: Ha acomiadat un professional de psiquiatria del Santa Caterina del Salt per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets haurien passat el novembre del 2024 i, segons ha pogut saber el diari de Girona, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a explicar les agressions. Segons el seu relat, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades assegura al rotatiu que a una companya li hauria estirat els cabells, mentre que un altre diu que la va tancar en una habitació i la va obligar a mostrar els pits. Després de detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals del servei, la direcció de la unitat d'aguts de psiquiatria de l'Hospital Santa Caterina de Salt va activar els protocols habituals i es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada per fer una anàlisi independent. Després de recollir proves i testimonis, l'informe va concloure que les faltes eren des de lleus a molt greus i es va procedir a acomiadar el treballador. Algunes de les treballadores denuncien, però, que la resposta institucional no ha estat suficient per protegir les víctimes i que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant al servei. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez s'enfrontaran a la segona volta de les eleccions presidencials previstes pel 7 de juny. L'escrutini de la primera volta ha durat més d'un mes. Els candidats, que representen dos models oposats de país, seran proclamats oficialment demà diumenge. Anem a la capital argentina, Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. Per exemple, la mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso, o bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
6: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
7: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
5: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
0: Taiwan es reivindica com un país independent després de l'advertència del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació. El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat. També ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclosa la venda d'armes que recull la llei, després que Donald Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
8: La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.
0: Taiwan ha sigut la pedra a la sabata de la visita oficial de Trump a la Xina, que considera que l'illa és una part del seu territori. Pel president xinès Xi Jinping, Taiwan ha sigut el tema més important de la trobada bilateral i ha advertit Trump que una mala gestió sobre l'illa podria provocar un conflicte entre la Xina i els Estats Units. Després de la seva visita oficial a Pequín, Trump feia equilibris en una entrevista a Fox News.
9: China is a very, very...
10: La Xina és un país gran i molt, molt poderós. Taiwan és una illa molt petita. Crec que és a 95 quilòmetres de distància de la Xina. 95 quilòmetres. Nosaltres som a més de 15.000 quilòmetres. Això és un problema una mica difícil.
0: El president xinès visitarà la Casa Blanca el setembre vinent. La justícia francesa investigarà l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, mort l'any 2018 mentre es trobava al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul. Segons informen diversos mitjans, tres organitzacions, entre les quals Reporters Sense Fronteres, van denunciar el cas a la justícia francesa fa 4 anys, però la fiscalia s'hi va oposar perquè considerava que no entrava dins la seva jurisdicció. Ara, però, un tribunal d'apel·lació ha decidit que sí, que és competent en aplicació del principi de justícia universal. Jamal Khashoggi era un periodista que havia treballat, entre d'altres, pel Washington Post i havia escrit articles crítics amb el govern saudita i l'home fort del país, el príncep hereu Mohammed bin Salman. L'octubre del 2018 va anar a fer una gestió al consulat de l'Aràbia Saudita a Istanbul i ja no en va sortir mai. El cas va provocar una forta condemna internacional, especialment contra bin Salman, a qui la CIA va acusar d'haver ordenat el crim.
11: Trescat Info.
0: Tres minuts i mig per arribar a 9:15. L'Associació d'Autoescoles de Lleida considera que la convocatòria extraordinària de 315 exàmens pràctics de conduir que s'ha dut a terme aquest dissabte a la capital del Segrià és una mesura pedaç que no soluciona a llarg termini les llistes d'espera per fer la prova. Dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya xifren en 5.000 els aspirants pendents d'examinar-se. Lleida, Albamor.
9: El dispositiu d'aquest dissabte ha avaluat un 24% més de persones del que és habitual en una setmana, un total de 315 aspirants. La subdelegació del govern espanyol defensa que la xifra respon a les necessitats del sector, perquè 315 són les persones que les autoescoles de la demarcació van convocar examen. Per contra, a ulls de la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, es tracta d'una mesura anunciada, correcuita, imposada i amb poc marge de maniobra per formar més conductors.
12: A veure, recordem que el TAP no és d'un dia per l'altre. És molt temps que portem dient i denunciant de que amb aquesta prefectura tenim una manca de personal treballant en actiu. I llavors, ara que de cop i volta, sin previo aviso, amb 15 dies i amb 2 dies d'antelació presentar llistes perquè aquest dia puguin anar tothom qui vulgo, són professors, tenen hores i tenen cursos que fer els caps de setmana de formació. La gent també té coses, els alumnes, i s'ha de donar una mica de formació també, perquè clar, s'ha tingut que fer una formació discontínua, per què? Perquè com que fins ara portem molts mesos amb poca capacitat al dia de l'examen, els alumnes no els vas preparant per no pogués examinar, els vas deixant a mitges.
9: En aquest sentit, Castro reclama una plantilla d'examinadors mínima i constant, així com arribar a un consens amb l'administració per acordar mesures extraordinàries.
0: Fa uns minuts us hem explicat que hi ha hagut convocades avui protestes pro-Palestina a diverses ciutats del món. On també hi ha convocades més protestes pro-Palestina és a Viena, la capital d'Àustria. En aquest cas, contra la participació d'Israel a la final d'Eurovisió d'aquest vespre. El festival està notant el desgast i manifestacions a banda. 5 països han boicotejat el certamen, entre els quals Espanya, Irlanda i els Països Baixos. La xifra de participants en aquesta edició, la 70a, és la més baixa en més de 2 dècades. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants. Com que Espanya no hi participa, Ràdio Televisió Espanyola no emetrà la final de dissabte a les 21 hores i l'ha contraprogramat amb un especial sobre música. La gala sí que es podrà veure pel canal oficial d'Eurovisió a YouTube. Segons els experts, Finlàndia té tots els números per guanyar aquesta 70a edició d'Eurovisió.
13: El temps.
0: A punt, 8:45, obrim una nova àrea de servei a 3CAT Info, previsió meteorològica a punt, amb l'Eloi Cordomí.
14: Avui hem tingut un dia de sol a moltes comarques, també amb algunes nuvolades que han anat creixent, sobretot al nord-est de Catalunya. Finalment han deixat poca pluja. El que sí que s'ha notat és que la temperatura ha pujat fins a valors de 23 graus a Riudecanyes, 23 graus també a Xerta, que encara contrasten amb xifres de 11 graus de màxima a Bossòst, 11 a Gósol o 13 graus a Sant Pau de Segúries. I és que aquí hi ha hagut més núvols i s'ha mantingut encara l'aire fred. De cara a demà, sembla que en general pujarà la temperatura, però augmenta la inestabilitat. Ja durant el matí també tindrem alguns intervals de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, la Catalunya central, algun banc de boira, fins i tot. No descartem que abans del migdia pugui arribar a caure algun primer ruixat, poca cosa. Ràpidament, durant el migdia, creixeran grans nuvolades, sobretot al terç nord de Catalunya. És aquí on poden descarregar ruixats, tempestes, que poden ser fortes, especialment entre les comarques de Girona i el nord de les de Barcelona. I no descartem en altres llocs del prelitoral que també s'escapi algun ruixat o alguna tempesta, però ja molt més aïllada. Demà les temperatures més altes i sembla que pugen amb més ganes de cara a la setmana que ve. Dilluns encara tindrem un temps inestable, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts algun ruixat de tarda al Pirineu i a partir de dimecres més estabilitat i més calor.
13: 3CAT Info.
15: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
13: 3CAT Info.
0: Catalunya té autoritzats més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Aquests parcs solars, encara pendents de fer-se, duplicarien la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català de l'Energia. Els projectes, però, topen amb l'oposició de les entitats locals, Gemma Bonet.
16: Els parcs solars estan previstos en sòls no urbanitzables i ocuparien una superfície equivalent a prop de 35 quilòmetres quadrats. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures permetrien complir els objectius de descarbonització per l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
16: Salvador Salat avisa, però, que per complir els objectius a llarg termini cal un consens general.
17: És evident que per complir el 2040 i el 2050 és un acord de país. Ja sabem que el país haurà de tenir una presència de renovables. El 2030 és un pas petit, el pas important és el del 2050. Per tant, hem de fer un plantejament perquè aquestes xarxes acompanyin aquest desplegament i com a país acceptem aquesta nova generació renovable.
16: No obstant, els projectes fotovoltaics estan generant molt de rebuig als territoris afectats. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, que engloba diverses entitats veïnals de la demarcació de Girona, Paco Lifante explica que hi ha altres maneres d'apostar per les energies renovables, com ara les anomenades comunitats energètiques.
18: Volem fer una transició energètica sostenible i aquí tenim molt en compte que ja funcionen dos comunitats energètiques que funcionen a la mar de bé, que són una alternativa molt viable que està demostrant que tot això és possible i que hi ha espais que es podrien aprofitar, com teulades, zones industrials, terrenys que ja estan malmesos.
16: També consideren que aquests parcs fotovoltaics produiran més energia de la que necessiten amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera, membre de la plataforma, també n'ha parlat a la CN.
19: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
16: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a les 9. Demà Andalusia vota en unes eleccions on el PP confia mantenir la majoria absoluta i els socialistes volen evitar una derrota històrica. La campanya ha mogut poc els pronòstics de les enquestes inicials, però repassem quines cartes han jugat els candidats. Tots es disputen l'andalusisme i els populars han tret la carta contra Catalunya. És una crònica de l'enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
20: Són les eleccions autonòmiques amb més repercussió estatal i Catalunya també ha protagonitzat la campanya. El nou model de finançament ha enfrontat Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
21: Es un sistema que está diseñado especialmente para favorecer, en este caso, a Cataluña, porque es lo que han pasado con los separatistas catalanes.
22: Proporciona a Andalucía 5.700 millones, la comunidad autónoma más beneficiada de todas.
20: La candidata socialista acaba d'aterrar de la Moncloa, arrossega la motxilla d'haver negociat el model amb Esquerra i això és un error, segons la politòloga Anna Salazar.
23: A mi juicio, error que una campanya electoral no se gana en 3 meses. La candidata ha venido como candidata 3 meses antes de las elecciones.
20: I el finançament és una arma per al candidat del PP que alimenta el greuge comparatiu amb Catalunya, però l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i ara càrrec del PP andalús, Enric Millo, en culpa el govern espanyol.
24: Perquè en un moment determinat això, els catalans, tot això ha desaparegut molt d'aquí, perquè el propi Juanma Moreno, ell és català, de naixement. El que s'ha produït el canvi, jo crec, és en que això ara no es percep, aquí no es viu com un atac als catalans. Es viu com un atac al govern d'Espanya que no distribueix bé la riquesa que hi ha a Espanya. O sigui, no és culpa dels catalans.
20: L'atac als pactes amb Catalunya, sumat a defensar l'orgull dels andalusos, és un còctel guanyador per a Moreno Bonilla.
24: Ell defensa doncs, el territori, no? I nosaltres no podem viure acomplexats davant de ningú. Ell ha creat autoestima i orgull de ser andalús, cosa que no era tan evident.
20: Però també el PSOE i les esquerres d'Endavant Andalusia i per Andalusia pugnen per capitalitzar l'andalusisme.
25: Adelante, Andalucía es el partido del pueblo andaluz.
1: un gobierno andaluz es más andaluz cuanto más protege a su gente.
20: L'orgull de ser andalús és més que mai l'arma electoral d'aquesta campanya, Ana Salazar, politòloga.
23: Fíjate que en toda la campanya el andalucismo es un tema transversal. Todos han ido de verde, o sea, el verde ha sido el color predominante, los partidos han renunciado a sus colores corporativos, el PP no ha ido de azul, el PSOE no ha ido de rojo, no, todos han ido de verde.
20: Sí, el verd d'Andalusia, però no el verd de l'extrema dreta de Vox. Ara el Partit Popular intenta allunyar-se'n.
2: O este proyecto que nosotros hemos encarnado sigue adelante o nos metemos en un lío.
3: Governar con dignidad o governar de rodillas.
20: I és que Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó per a les futures eleccions espanyoles, un PP hegemònic, sense lligams a Vox, acaparant el centre polític i liderat per un perfil que es ven com a moderat, al contrari d'Isabel Díaz Ayuso. Celia Villalobos, exministra del PP.
4: Yo espero que Andalucía demuestre que confía en la necesidad de que los radicalismos de izquierda y de derechas no estén representados en el gobierno andaluz, perquè això no favorecerà a tots.
20: Però la resta d'Espanya no és com Andalusia i ara per ara Feijóo continua lligat a l'extrema dreta per arribar a la Moncloa. Al PSOE i a Pedro Sánchez els queda el consol que una majoria absoluta a Andalusia pot ser només l'excepció per al PP.
6: Però són lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes y la desigualdad.
20: Les andaluses de demà seran l'últim assaig abans de les eleccions del 2027.
0: Ara falten 6 minuts i mig per arribar a les 9.
13: Esports.
0: Tanquem aquest informatiu amb la crònica esportiva. Punt fins a les 9, els esports amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
25: Bona tarda. El Barça femení juga a partir d'ara de les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària i contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra l'Olímpic de Lió.
13: 3CAT Info.
25: I l'11 de Pere Romeu per aquest partit és amb Catacoll a la porteria, Ona Batlle, Aixa Camara, Mapi León i Brooks en defensa, mig camp per Patrick Guijarro, Alexia Putellas i Vicky, i al davant Salma Parayuelo, Claudia Pina i Peyor. El Barça, doncs, buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. El Barça Atlètic de Madrid el fem per la TDG de Catalunya Ràdio i també el podeu seguir per TV3. I encara en clau Barça, Robert Lewandowski confirma que deixarà el club a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
26: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
25: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
26: The conversation was good, so we spoke about that and also teams.
27: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
25: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis, al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències de l'entrenament.
13: 3CAT Info.
25: I a la primera ref avui es disputa la penúltima jornada unificada a partir de les 9, també. Destaquen el Nàstic Europa, amb els tarragonins buscant sortir del descens, mentre que els barcelonins lluiten per mantenir-se en zona de play-off descens. També juga el Sabadell en Taquera. Els vallesans són segons amb un punt menys que el líder, l'Aldenc, que juga contra el tercer, el filial de l'Atlètic de Madrid.
13: 3CAT Info.
25: A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I un apunt de la segona divisió perquè el Racing de Santander ha aconseguit l'ascens a primera després de derrotar per 4-1 al Valladolid i la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. En futbol internacional, el Manchester City de Guardiola s'ha endut l'FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
5: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
25: En bàsquet de la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76 i ara a les 9 arrenca el Manresa-Saragossa. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. En tenis, acaba de finalitzar la final femenina del Masters 1000 de Roma entre la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Svitolina. Al final, victòria per Svitolina per 6-4, 7-6 i 6-2. D'aquest diumenge es disputa la final masculina entre el número 1 del món i l'ídol local Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: En waterpolo ja tenim un català classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu, que ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Bullaminer grec i ha acabat guanyant els penals per 14-5. La portera del Sant Andreu és Martina Terré en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i vèiem tot el rato, anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
25: El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos grec. A l'anada ja havien perdut per 5 gols. I ara mateix és el Mataró que defensa 4 gols a favor a casa de la Roma, qui busca també l'accés a aquesta Final Four, i de moment van bé les coses perquè estem ja a l'últim quart i el Mataró domina clarament per 6-12. Pel que fa a l'Eurocup femenina, el Catalunya s'ha classificat per la final després de derrotar el Zuglo per 4-11. I ara és l'Atlètic Barceloneta qui també busca la classificació per aquesta final. Està jugant contra el Trieste amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 12 al partit d'anada. Estem també a l'últim quart i el resultat és d'empat a 11.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són les 9.

Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i als comuns socis parlamentaris del govern que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. Milers d'activistes pro-palestins es manifesten a Londres per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. La protesta coincideix amb una gran mobilització de l'extrema dreta. A Barcelona, centenars de persones també surten al carrer per donar suport als palestins. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home

0: grup de vianants l'ha reduït. La policia no ha formulat encara cap hipòtesi. Els professionals de l'escalada consideren indispensable regular aquesta activitat per preservar la natura i poder gaudir-ne. Avui s'han reunit a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació en espais naturals. El documental Amazomania guanya el premi a millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. L'edició de l'any que ve, la trentena, es farà del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
1: Esports.
2: En joc la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Minut i mig de partit, encara amb empat a 0. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra l'Olympique de Lió. També en clau Barça, Lewandowski ha confirmat el seu adeu després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà al Camp Nou al Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han derrotat el Buliameni grec.
0: Pel que fa al temps, demà diumenge tindrem més núvols matinals alternats encara amb moltes estones de sol. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona. No es descarta algun ruixat en altres punts del prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja torna cap a Catalunya després del viatge de 5 dies per Califòrnia. Des de la planta de la farmacèutica catalana Grifols, Illa ha fet una crida a apostar per la intel·ligència artificial tocant de peus a terra i ha reivindicat els valors anti-Trump. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat, bona nit.
6: Hola, bona nit. Sí, al·legat final del president abans d'agafar l'avió de tornada a favor de la democràcia, el dret internacional i el progrés compartit. Des d'aquí, des de Califòrnia, el principal feu del Partit Demòcrata i la quarta economia del món, Illa ha tornat a defensar el potencial de Catalunya per ser un referent en innovació tecnològica sense creuar línies vermelles.
7: Però tecnologia i però ciència, però també però valors. D'il·lustració, valors d'humanisme cristià, valors de la dignitat de les persones. Compte que no ho perdem al cap. Tecnologia sí, ciència també, però valors.
6: I ha tret pit d'haver tancat 5 acords durant aquest viatge amb el govern de Califòrnia i l'Institut de Berkeley sobre la gestió de l'aigua i el canvi climàtic i 3 més del Barcelona.

0: Barcelona Supercomputing Center amb gegants tecnològics de Silicon Valley.
1: Ara passen 7 minuts de les 9 del vespre. Unes 6.000 persones, segons l'organització, han participat a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel. Els participants han demanat accions de represàlia contra el govern israelià. Ho ha seguit des de Barcelona Laia Framis.
2: Els manifestants han denunciat una vegada més el genocidi a Palestina i també s'han concentrat per recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i de la seva política d'assentaments. Natàlia Abuxarar, de la comunitat palestina a Catalunya, adverteix que aquesta és la política que està aplicant ara mateix Israel a Gaza.
3: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'Estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. No només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
2: Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
4: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
2: La manifestació ha començat a plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, just davant de la Pedrera. L'organització assegura que ha aplegat unes 6.000 persones.
1: A Londres, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra de sentit contrari convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
5: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
5: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
6: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
5: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
7: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
5: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
1: L'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim manté tancat aquest pas estratègic que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del planeta i per on circula el 20% del petroli mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians, però tot i així fa algunes exempcions que ara podria ampliar a Europa, segons ha anunciat la televisió.
8: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
1: De fet, aquesta matinada un alt càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran, sempre que paguin un peatge. Aquest responsable ha volgut deixar clar que la via continuaria tancada als operadors de l'anomenat Projecte Llibertat en referència als Estats Units. Mentrestant, Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament. A casa nostra, nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort a plena llum del dia al barri de Sants, a prop del passeig de Zona Franca. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 del vespre i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes que va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. Va ser un divendres a la nit quan un home va resultar ferit crític en un tiroteig. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil i la seva dona i el seu fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers els han trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. Acomiadat un professional de psiquiatria del Santa Caterina de Salt per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets haurien passat el novembre del 2024 i, segons ha pogut saber el diari de Girona, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a explicar les agressions. Segons el seu relat, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades assegura en el rotatiu que a una companya li hauria estirat els cabells, mentre que una altra diu que la van tancar en una habitació i la van obligar a mostrar els pits. Després de detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals del servei, la direcció de la unitat d'aguts de psiquiatria de l'Hospital Santa Caterina de Salt va activar els protocols habituals i es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada per fer una anàlisi independent. Després de recollir proves i testimonis, l'informe va concloure que les faltes eren des de lleus a molt greus i es va procedir a acomiadar el treballador. Algunes de les treballadores denuncien, però, que la resposta institucional no ha estat suficient per protegir les víctimes i que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant a l'hospital.
9: El temps.
1: Amb Eloi Cordomí.
10: Avui hem tingut un dia amb moltes estones de sol, sí que han crescut algunes nuvolades, però finalment han deixat molt poca pluja. De cara a demà augmenta la inestabilitat, amb més ruixats, tempestes a la tarda al terç nord del país. De moment al matí ja tindrem alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, també en alguns llocs del centre del país, fins i tot amb algun banc de boira. No descartem algun primer ruixadet al migdia, però molt dispers, poca cosa, sobretot al voltant del prelitoral, i serà durant la tarda quan les tempestes creiem que seran més fortes, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes últimes zones és on hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja de fins a 20 litres en mitja hora. No descartem també durant la tarda algun ruixat a la zona del prelitoral, però ja més aïllats. A la resta, encara tindrem força estones de sol i en general pujarà una mica la temperatura. Hi haurà molts llocs que arribaran als 20 graus o fins i tot a la meitat sud i a l'oest els passaran. Dilluns, sembla que encara es mantindrà la inestabilitat al nord-est amb tempestes. Dimarts, algun ruixat de tarda al Pirineu i a partir de dimecres temps molt més tranquil i més càlid.
9: 3CAT Info.
11: Hola, tinc que explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
12: No, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
11: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
12: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
11: Però a casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
12: A mi no em miris, eh?
11: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
12: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
11: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
12: Em sap greu.
11: No, no, a mi no està bé.
13: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
1: Ara passen 2:15 del vespre. Almenys 8 persones han resultat ferides a la ciutat de Mòdena, al nord d'Itàlia, a causa d'un atropellament massiu. Hi ha almenys 4 ferits greus. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
14: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
1: En un primer moment, els mitjans de comunicació han informat que el cotxe ha embestit una dotzena de vianants i després s'ha encastat contra l'aparador d'una botiga. Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues, però la policia no ho ha confirmat. Les autoritats, de fet, no han formulat cap hipòtesi. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. Metges Sense Fronteres enviarà més personal i mitjans per respondre a l'emergència causada pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, en què han mort 80 persones. A més, les autoritats del país han registrat també gairebé 250 casos sospitosos. Ahir es va confirmar la mort, dijous a Uganda, d'un ciutadà del Congo. La letalitat de la soca d'aquest brot se situa entre el 25 i el 40%. L'Ebola és una malaltia infecciosa que es transmet pel contacte estret amb els fluids corporals de les persones infectades.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La necessitat de regular l'accés a la natura i preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
15: Creiem que tenim l'obligació de preservar-lo perquè l'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys. I el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
1: Els experts reivindiquen Montserrat com a entorn segur per a l'escalada i asseguren que el despreniment que va causar la mort de 2 escaladors a l'abril va ser accidental. A més, identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. L'any passat els bombers només van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
16: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
1: A la jornada en què han participat professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals i bombers, també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia. Abans en feien els clubs excursionistes, però això s'ha anat perdent a mesura que l'escalada s'ha convertit en una activitat de caràcter més individual. Una dona de 65 anys ha mort després de caure a l'aigua al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. Els fets han passat a 1:15 de la matinada quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, s'ha precipitat a l'aigua mentre caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys de nacionalitat britànica. Tots dos sortien d'un local d'oci i es dirigien cap a les embarcacions amarrades a port. Ha estat aleshores quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'hi ha llançat per auxiliar-la. La víctima ha estat rescatada per l'home, però ha mort a l'Hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tracta d'una mort accidental. Els Mossos han detingut tres homes acusats d'agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi al districte de Ciutat Vella, Barcelona. Els detinguts són tres policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana. Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana, quan els tres homes anaven en un taxi amb la dona. Un dels homes va voler fer tocaments a la dona i, davant la negativa d'ella, un altre li va pegar. La dona, que va haver de rebre atenció mèdica, va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos van detenir el mateix dimecres dos autors dels fets. El presumpte autor de les agressions va passar a disposició judicial i l'altre detingut ha quedat en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el van detenir ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca. És gairebé impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona durant els dies de visita del Papa el 9 i 10 de juny, i les que queden lliures han triplicat el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal, i a l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria dels clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana.
9: Esports.
1: De seguida als esports, abans us expliquem una informació cultural.
17: Que sea tu quejado. Que tá bom, que tá mal.
1: El documental Amazonia Mania guanya el premi a millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana The Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana, i la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. Ara passen tot just... falten tot just 6 minuts per 2:15 del vespre, i ara sí...
9: Esports.
1: Amb Alfons Gorina, bona nit.
14: Bona nit. En joc la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, i acaba de marcar ara mateix el Barça. Acaba de marcar Clàudia Pina, que avança el conjunt blaugrana al minut 23 de la primera part. Guanya el Barça 1-0 l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent entre l'Olympique de Lió a Oslo. El Barça busca aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. Aquest partit el podeu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio i també el podeu veure per TV3. Esport en directe, perquè a la primera ref tenim en joc partits importants pels equips catalans, tant en clau d'ascens com en clau de descens. A Tarragona, el Nàstic busca sortir del pou a costa de l'Europa, que busca afiançar-se en posicions de play-off d'ascens. Marxem al nou estadi per saber com va aquest partit decisiu. Francesc Ripoll, bona nit.
18: Hola, bona nit. Doncs de moment està guanyant el Nàstic el 25 de la primera amb un gol de Baselga. El Nàstic guanya, l'Europa perd. Amb aquest resultat, el Nàstic sortiria provisionalment del descens perquè el Tarragona està perdent, i l'Europa es mantindria en zona de play-off perquè els dos rivals directes, el Cartagena i l'Algeciras, també perden. 26 de la primera meitat al nou estadi Costa Daurada. Nàstic 1, Europa 0.
14: Gràcies, Francesc. I el Sabadell, per la seva banda, busca arribar al primer lloc, l'únic que dona l'ascens directe a la segona divisió. Necessita guanyar l'Antequera i esperar una punxada del líder, l'Aldenc, que està jugant contra el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid. Comencem pel Sabadell, marxem a la nova Creu Alta per saber com va aquest Sabadell Antequera. Ernest Macià, bona nit.
19: Què tal? Bona nit, Alfons. Doncs de les dues condicions que s'han de produir perquè el Sabadell es situï provisionalment en plaça d'ascens directe, només se n'està complint una, i no és la del Sabadell, que empata a 0 ara mateix, al minut 26 de la primera part, però aquí el que ha passat a l'altre camp ha, diguem-ne, creuat com una doncs com un raig d'energia a les grades de la nova Creu Alta, perquè l'Atlético Madrileño ha marcat, i això combinat amb un gol que esperem que arribi del Sabadell, faria que el Sabadell ocupés plaça d'ascens directe en aquesta segona divisió. No està passant ara mateix. Vuitet del Sabadell, amb més cor que cap, s'està defensant molt bé també avui l'Antequera. De moment queda molt partit, això sí que ho podem dir, el Sabadell ho intenta, però a la nova Creu Alta el marcador continua sent empat a 0.
14: Gràcies, Ernest. I efectivament, l'Aldenc està perdent per 0-1 amb el filial de l'Atlètic de Madrid, però com el filial de l'Atlètic de Madrid és el tercer classificat, amb aquesta victòria ara mateix seria el líder provisional de la categoria, però encara tot per decidir. Minut 28 de la primera part en tots els partits. Els anirem seguint al llarg de la nit.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues després de l'empat a 0 a l'anada.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Victòria de l'ex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gian Antonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. After 4 years, full of challenges and hard work. No, aquest és l'anunci de Robert Lewandowski del comiat del Barça. Ara intentem recuperar el tall de Marc Márquez. Podem sentir Àlex Márquez, perdó, parla d'aquesta victòria al Premi Sprint al Gran Premi de Catalunya.
20: The conversation was good, so we spoke.
14: En fi, deixem, aquest era el tema del Barça, perdoneu per aquests problemes tècnics. Passem al bàsquet, a la Lliga CB, breu. En 95, Girona 76, i a les 9, Manresa, Saragossa estan jugant ara mateix amb victòria provisional del Manresa, 2 minuts del segon quart, 26-23. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Afonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. I en tennis, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el número 1 del món i ídol local Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud al Masters 1000 de Roma. A la final femenina, victòria de Svitolina sobre Coco Gauff per 6-4, 6-7 i 6-2.
9: Informar, explicar, entendre.

0: Són 9:45, repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i als comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. Avui, milers d'activistes pro-palestins es manifesten a Londres per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. La protesta coincideix amb una gran mobilització de l'extrema dreta. A Barcelona, centenars de persones també han sortit al carrer per donar suport als palestins. A punt tenim l'espai L'Hemicicle. Marta Corbalan fa el resum parlamentari de la setmana i en aquesta ocasió entrevista el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. I després us explicarem que un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials com viatges o dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, que també diu que la majoria de celíacs reben comentaris que minimitzen la importància de la malaltia. I avui també s'han registrat cues i molta tensió en diverses ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. En alguns llocs, com Barcelona, hi ha hagut d'intervenir fins i tot la policia. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Doncs que acaba de marcar una altra vegada el Barça a la final de la Copa de la Reina, que està disputant contra l'Atlètic de Madrid, i això suposa ja el 2-0 en el marcador. Ha marcat Clàudia Pina primer i ara ho acaba de fer Esme Brooks de cap. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga de la Supercopa i abans de jugar la final de la Champions dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El dia que Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça, que Àlex Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya i que el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo.
0: Pel que fa al temps, demà tindrem més núvols matinals alternats encara amb moltes estones de sol. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona. No es descarta algun ruixat en altres punts del prelitoral.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia ferroviària, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han pactat i que presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Un cop el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra signin l'acord global pels pressupostos a principis de la setmana que ve, aleshores començarà la tramitació al Parlament perquè quedin aprovats definitivament abans de les vacances d'estiu. Avui entrevistarem el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Benvinguts a l'Hemicicle. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos i dimarts ja es podria presentar l'acord global. Tal com us vam avançar a 3CAT Info, la línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 km, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada d'aquí uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. El govern de Salvador Illa està convençut que les vagues al sector educatiu no interferiran en l'acord. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
4: No hi ha cap mena de vinculació. L'àmbit pressupostari es treballa com es venia treballant i l'àmbit de la millora del sistema educatiu doncs, té la seva via i, per tant, són vies diferents de treball i de negociació que res tenen a veure. I, per tant, no s'han de veure alterades en cap cas l'una per l'altra.
3: Tot i el convenciment que les vagues de mestres no interferiran en els pressupostos, Esquerra ha demanat al govern que resolgui el conflicte. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
5: Nosaltres també interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries. Que arribin acords.
3: A banda dels 20 diputats d'Esquerra, el govern necessita també el suport dels comuns per tenir la majoria al Parlament per aprovar els pressupostos. L'acord amb els de Jéssica Albiach ja es va tancar el mes de març, quan va fracassar el primer intent de negociar els comptes amb els republicans. Albiach també ha garantit el suport dels 6 diputats dels comuns, tot i els conflictes que se li acumulen al govern.
6: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
3: El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los amb Esquerra el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar Salvador Illa just quan ha arribat aquesta setmana pràcticament a l'equador del seu mandat. Justament aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van conduir Illa a la presidència de la Generalitat. Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, ha fet un balanç molt negatiu d'aquests 2 anys. Mònica Sales és la cap de files de Junts.
7: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa. El seu govern està en caiguda lliure, no estem davant d'errors puntuals, estem davant d'una incompetència general.
3: El portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, també ha estat molt crític amb els 2 anys de govern d'Illa.
8: Salvador Illa va arribar prometent estabilitat, gestió i normalitat. Però avui Catalunya continua atrapada en la mateixa dependència del separatisme, en la mateixa burocràcia asfixiant i en la mateixa decadència dels serveis públics.
3: Precisament una de les últimes crisis que ha esquitxat el govern, la de la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, ha estat protagonista aquesta setmana al Parlament. Han hagut de comparèixer la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que han admès que l'operació es va plantejar malament i han demanat disculpes.
9: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Malgrat que no és una decisió política, sí que avui demanat disculpes.
2: Té la paraula.
10: Salvador Vergés i Tejero, diputat portaveu de Junts per Catalunya al Parlament.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van permetre a Salvador Illa arribar a la presidència de la Generalitat. Quin balanç en fa el seu partit d'aquests 2 anys de govern del PSC?
10: Doncs un balanç, sincerament, nefast, perquè el president Illa i el govern socialista van arribar, jo diria fins i tot amb una superioritat moral de dir ara ja el procés independentista, això ja no toca, ara toca doncs, la gestió, l'estabilitat, i realment al cap de 2 anys s'ha demostrat doncs, que tota aquella gestió que ens venien, doncs res de res. O sigui, realment, jo m'atreviria a dir que són molt dolents, però molt. O sigui, si això, aquest govern fos una empresa, seria una empresa en fallida, perquè no és que siguin uns errors puntuals, que els pots entendre, els pots fins i tot perdonar, sinó que hi ha una crisi general, transversal, fan emprenyar tothom, tenen al carrer doncs, els mestres, els metges, els pagesos, els pescadors, les alertes meteorològiques no saben com gestionar-les, les rodalies ja no en parlem, els que ens estimem la llengua doncs, estem absolutament decebuts amb l'actitud d'aquest govern. Per tant, és una crisi general, no?, que demostra que no era veritat que ells venien a gestionar i ni molt menys a ser bons gestors. Per tant, el que ja vam dir en campanya electoral ara es referma 2 anys després, i és que si tu no defenses la nació no defensaràs de cap manera una bona gestió. O sigui, si tu no ets capaç de plantar-te a Madrid a defensar els recursos, les competències que nosaltres ens mereixem com a poble, com a Catalunya, de cap manera podràs gestionar res. Si a més t'alies amb uns socis, amb unes polítiques d'esquerra doncs, diguem-ne, mal enteses, amb una pressió fiscal, amb una burocràcia, amb una fiscalització dels diferents sectors en què ni l'educació, ni la sanitat, ni els empresaris, ningú està satisfet i res funciona, doncs, home, és trist. Afortunadament, al costat d'això, doncs, hi ha país. Jo no diria, nosaltres som la solució, jo diria, nosaltres, Junts per Catalunya, som part de la solució, perquè afortunadament la solució passa pel poble de Catalunya, per la societat civil, que a pesar d'un mal govern sempre és capaç de seguir tirant endavant. Per tant, nosaltres el que volem és ser aquesta alternativa que acompanyi aquesta bona acció que fan els ciutadans, les empreses, els autònoms, els mestres, els metges, etc.
3: Una de les últimes crisis que ha hagut d'entomar el govern és la polèmica infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han admès que va ser un error. N'hi ha prou amb reconèixer l'error i demanar disculpes?
10: No, no és suficient. Nosaltres el que demanem és que hi hagi responsabilitats polítiques i, per tant, que o bé dimiteixin o bé el president Illa doncs, cessi, en aquest cas, a la consellera d'Interior, la consellera Parlon, però també a la consellera d'Educació, a la consellera Niubó i també, òbviament, al director general de la policia, el senyor Trapero. És evident que l'educació no ha de passar mai per la policia, Déu me'n guard, i això doncs ha agafat el seu màxim exponent quan resulta que no només pretenien posar els Mossos a les escoles, sinó que ja infiltren els Mossos a les assemblees dels docents, i això nosaltres estem absolutament en contra.
3: El govern i Esquerra Republicana estan perfilant un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat els pròxims dies perquè es puguin aprovar aquí al Parlament abans de l'estiu. Creu que Esquerra hauria de congelar aquest acord fins que no es tanqui, no se solucionin totes les crisis que té obertes el govern?
10: Absolutament sí. O sigui, Esquerra Republicana no entenem com pot fer aquest doble joc de, per una banda, doncs, ser crític i demanar també dimissions de conselleres del govern i, en canvi, dir que això doncs, no té res a veure amb seguir negociant els pressupostos. I tant que té a veure. Al final és tot un mateix paquet, és un mateix govern, és una mateixa política de cap on volem fer anar el país. I, per tant, si ells doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
3: Parlant d'infraestructures, Esquerra ha posat com a condició, com a principal condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat que es tiri endavant la línia ferroviària Orbital. Ha deixat de banda la reclamació de l'IRPF i ara aposta per la Orbital. No sé com ho valora Junts.
10: Sí, Esquerra Republicana ha anat fent unes rebaixes que nosaltres no entenem. Va començar parlant de la recaptació i la gestió total de l'IRPF, després va veure que això doncs, no, Madrid no li acceptava i va parlar del Consorci d'Inversions, ara parla de la Societat d'Inversions, ha anat reduint doncs, també les seves expectatives amb una línia orbital, una línia orbital que, per cert, l'hem votat tots nosaltres també Junts per Catalunya diverses vegades a favor aquí al Parlament de Catalunya. Aquesta línia doncs, que va de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, aquests 120 quilòmetres que aprofita part d'altres línies que hi ha però que es acaba de completar i que és una línia important perquè descentralitza les rodalies i el transport públic al nostre país. Nosaltres l'hem votat a favor i l'hem defensat. Ja està, ja queda clar que aquesta va endavant, només faltaria. Però és un projecte que es comenci a executar, estem parlant de 15-20 anys vista. Per tant, ja està clar que s'ha de fer, ja ho hem dit, i a més a més és un projecte a llarg termini. Els problemes dels catalans per on passen? Per altres coses que encara no estan acordades i que a més a més siguin amb molt curt termini, com és, per exemple, que Rodalies doncs, funcioni. I a dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
3: Dono per fet que Junts presentarà esmena a la totalitat als pressupostos, com de fet ja va fer en el primer intent de negociació al mes de març.
10: Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquests pressupostos. Són uns pressupostos que ja venen marcats per 6 diputats del 135, en concret per els diputats doncs, de Comuns, amb unes polítiques d'habitatge, de fiscalitat, que van absolutament en contra del que necessita el país. I, per tant, nosaltres aquests pressupostos no els volem de cap manera. Això és així. Dit això, primer que els presentin, i fins i tot m'atreviria a dir que els presentin i que no els retirin, perquè és el que van fer la darrera vegada que els van presentar i per primera vegada a la història els van haver de retirar del Parlament de Catalunya.
3: Ara que estem a la meitat de la legislatura, creu que el president Illa podrà esgotar el mandat?
10: Jo el que crec que el que segur que ha esgotat ja és la paciència dels catalans. Això segur.
3: Canviem ara de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
10: Plantaria tomàquets a casa. Tenim una casa de pagès i als camps de casa sempre he pensat que seria molt bonic fer diferents varietats de tomàquet i, a més, poder-ho combinar amb energia fotovoltaica. Això és un projecte que a la llarga em fa il·lusió.
3: Amb quin diputat o diputada que no sigui de Junts compartiria un dinar i una sobretaula distesa?
10: Doncs, per exemple, amb l'Alba Camps, diputada d'Esquerra Republicana, que m'alegro moltíssim que hagi tornat al Parlament de Catalunya.
3: Aquest estiu té previst pujar alguna muntanya per coronar algun cim a vostè que li agrada tant?
10: Seria el primer estiu de la meva vida que no faig un cim, eh? Per tant, espero que algun o altre sí. Sí que és veritat que ara mateix no en tinc cap en ment. O dic una mica mentida. Sí que estic escrivint un altre relat curt, a mi m'agrada escriure també una mica, i estic escrivint un relat curt en què el protagonista doncs, es planteja el repte d'escalar una cresta, i tot i que jo li he canviat el nom, sé quina cresta em refereixo, de l'Alta Garrotxa, i espero doncs, poder-la anar a grimpar aquest estiu.
3: És puntual quan queda amb algú?
10: Procuro ser-ho, sí. A vegades per circumstàncies, sobretot si vaig amb Rodalia Renfe, no ho soc, però procuro ser-ho.
3: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
10: Responsable, i això té una derivada positiva i una altra de negativa.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
10: Que aconseguíssim posar les bases perquè la societat catalana tornés a tenir la il·lusió per tornar a engegar el procés cap a la independència.
3: Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3CatInfo i fins aviat.
10: Moltes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
11: Avui hem tingut un dia de sol a moltes comarques, també amb algunes nuvolades que han anat creixent, sobretot al nord-est de Catalunya. Finalment han deixat poca pluja. El que sí que s'ha notat és que la temperatura ha pujat fins a valors de 23 graus a Riudecanyes, 23 graus també a Xerta, que encara contrasten amb xifres de 11 graus de màxima a Bossòst, 11 a Gósol o 13 graus a Sant Pau de Segúries. I és que aquí hi ha hagut més núvols i s'ha mantingut encara l'aire fred. De cara a demà, sembla que en general pujarà la temperatura, però augmenta la inestabilitat. Ja durant el matí també tindrem alguns intervals de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, la Catalunya central, algun banc de boira, fins i tot. No descartem que abans del migdia pugui arribar a caure algun primer ruixat, poca cosa. Ràpidament, durant el migdia, creixeran grans nuvolades, sobretot al terç nord de Catalunya. És aquí on poden descarregar ruixats, tempestes, que poden ser fortes, especialment entre les comarques de Girona i el nord de les de Barcelona. I no descartem en altres llocs del prelitoral que també s'escapi algun ruixat o alguna tempesta, però ja molt més aïllada. Demà, les temperatures més altes i sembla que pugen amb més ganes de cara a la setmana que ve. Dilluns encara tindrem un temps inestable, sobretot al nord-est de Catalunya. Dimarts, algun ruixat de tarda al Pirineu i a partir de dimecres, més estabilitat i més calor.
2: Descarrega't l'app de 3CatInfo. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials com viatges o dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya que també diu que la majoria de celíacs reben comentaris que minimitzen la importància de la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3CatInfo Irene Puig, portaveu de l'associació.
12: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis que els hi costen doncs, quan van a menjar fora de casa amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia, que s'ha celebrat aquest dissabte, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. Cues i tensió en diverses ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. En alguns llocs, com Barcelona, hi ha hagut d'intervenir la policia.
13: Tenés que dejar el lugar, porque no hay relojes para todos.
0: Ha estat al davant de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia quan s'ha sabut que hi havia més gent fent cua que rellotges disponibles. L'anunci que es posarien a la venda 100 unitats d'un rellotge Pop Royal realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet ha generat protestes i crítiques i al final l'establiment no ha obert.
13: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
14: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
15: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
13: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: Les escenes de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre d'altres. Tot per aconseguir algun dels 8 models exclusius que combinen trets de les dues marques, colors llampants i forma octagonal. Un rellotge costa al voltant de 400 euros i des d'abans de l'obertura dels comerços ja se n'oferien en aplicacions de venda per internet a un preu molt més elevat. L'Associació d'Autoescoles de Lleida considera que la convocatòria extraordinària de 315 exàmens pràctics de conduir que s'ha dut a terme aquest dissabte a la capital del Segrià és una mesura pedaç que no soluciona a llarg termini les llistes d'espera per fer la prova. Dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya xifren en 5.000 els aspirants pendents d'examinar-se. Ens ho explica des de Lleida Alba Mur.
16: El dispositiu d'aquest dissabte ha avaluat un 24% més de persones del que és habitual en una setmana, un total de 315 aspirants. La subdelegació del govern espanyol defensa que la xifra respon a les necessitats del sector, perquè 315 són les persones que les autoescoles de la demarcació van convocar examen. Per contra, a ulls de la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, es tracta d'una mesura anunciada, correcuita, imposada i amb poc marge de maniobra per formar més conductors.
17: A veure, recordem que el TAP no és d'un dia per l'altre. És molt temps que portem dient i denunciant de que en aquesta prefectura tenim una manca de personal treballant en actiu. I llavors, ara que de cop i volta, sin previ aviso, amb 15 dies i amb 2 dies d'antelació presentar llistes perquè aquest dia puguin anar tothom qui vulgui, són professors, tenen hores i tenen cursos que fer els caps de setmana de formació. La gent també té coses, els alumnes, i s'ha de donar una mica de formació també, perquè clar, s'ha tingut que fer una formació discontínua, per què? Perquè com que fins ara portem molts mesos amb poca capacitat al dia de l'examen, els alumnes no els vas preparant per no pogués examinar, els vas deixant a mitges.
16: En aquest sentit, Castro reclama una plantilla d'examinadors mínima i constant, així com arribar a un consens amb l'administració per acordar mesures extraordinàries.
18: Ja ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu m'has tirat la canya, jo la vaig agafant. Sempre la flom-flom.
0: En marxa al Parc del Fòrum els concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Ja hi han actuat Ginestà, Els Catarres i Muixca. I just fa una estona també han tocat Els Tiets i Love of Lesbian. Ho està seguint des d'allà mateix, en Marc Ruiz.
19: Els Tiets han fet gala del so 80è del darrer disc, que va tenir una rebuda tèbia, però que funciona molt i molt bé en directe. Va arrencar tant tàndem que comença que sembla un hit dels 80 i es transforma en una cúmbia superfestiva amb sirena d'autos de xoc inclosa. I el mar de fans que tenen al davant els encanta. El tropicalisme continua amb Sushi Poke i les mescles impossibles es fan realitat amb De l'1 al Què, amb una introducció de guitarra a l'estil Scorpions i que acaba sent un reggaeton. Un petonet, la platja, fa dies o a fora plou, omplen l'escenari de les graderies de gent i d'ambient estiuenc. Els Tiets han rematat el concert amb hits com Bailoteo i Coti per Coti, esclar. El contrast ha arribat amb Love of Lesbian, que han desembarcat amb el seu pop narratiu arrencant amb Ejército de Salvación. També contrasta l'elegància en el vestit de Santi Balmes, amb vermella fosca i camisa blanca. Interpreten cançons amb un punt d'inevitabilitat, amb clara intenció lírica a les lletres, que creen mons amb un punt de realisme màgic com Cuando no me ves i que es transformen en petits contes com Bajo el volcán.
18: Moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: Esports. Amb Alfons Gorina, bona nit, Alfons.
1: Bona nit. Tenim al descans la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ara mateix guanya clarament el Barça per 3-0, gols de Clàudia Pina, de Brooks i de Salma Parayuelo. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i seria una bona manera de refermar-se abans de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra l'Olímpic de Lió. El Barça, si acaba confirmant aquesta victòria, guanyaria una nova copa, ara mateix en té 11. Podeu seguir el desenllaç del partit i les reaccions posteriors a la TDG de Catalunya Ràdio i també a TV3. I ara es porta en directe perquè també tenim en joc a la primera ref partits importants on estan implicats els equips catalans tant en clau d'ascens com en clau de descens. A Tarragona, per exemple, el Nàstic busca sortir del pou a costa d'un Europa que vol afiançar-se a les posicions de play-off d'ascens. Marxem al nou estadi. Francesc Ripoll, bona nit.
20: Bona nit, partit al descans amb igualtat al marcador. N'estic un Europa 1, s'han avançat els tarragonins, però els graciencs de la mitja hora de joc han empatat el partit amb aquest resultat i combinat amb la resta de partits. El Nàstic continuaria en zona de descens a falta d'una jornada i l'Europa aprofitaria de moment les relliscades de Cartagena i Algeciras, que no estan guanyant i, per tant, es mantindria en zona de play-off. A punt de començar la segona meitat d'aquest Nàstic 1, Europa 1.
1: Gràcies, Francesc. I el Sabadell, per la seva banda, busca aconseguir la primera plaça de la categoria, l'única que dona l'ascens directe a la segona divisió. Necessita guanyar l'Antequera i esperar una punxada del líder de l'Aldenc, que està jugant, a més, contra el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid. Marxem a la nova Creu Alta per saber com va aquest Sabadell Antequera. Ernest Macià, bona nit.
21: Què tal? Bona nit. Doncs el Sabadell no compleix la seva part del tracte. Al descans no hi ha gols, per tant no guanya. Sabadell 0, Antequera 0. Sí que ens hem assabentat per la reacció de la grada que en l'altre partit està passant el que li interessa a l'equip vallesà. Per tant, només caldria un gol del Sabadell a la segona part. Ja ha tingut dues ocasions molt clares per desequilibrar aquest 0-0, però aquest gol de moment no arriba. Queda la segona part, som al descans. De moment, Sabadell 0, Antequera 0.
1: Gràcies, Ernest. I encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió, després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense, després de perdre per 2-1 a Terres Gallegues i de l'empat a 0 al partit d'anada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera a una cursa sprint a Catalunya.
22: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil. Aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda ara a 62 punts del líder Marco Bezzecchi, que avui ha quedat fora dels punts. Aquest diumenge, les curses llargues, a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet de la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76, i ara mateix s'està jugant el Manresa-Saragossa, el descans guanya de 5, el conjunt Manresa 46-41. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha parlat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
23: Hem estat celebrant-ho, la veritat que el partit, bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i vèiem tot el rato, anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
1: El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12 per classificar-se per aquesta Final Four. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. A l'anada ja havien perdut per 5 gols. Pel que fa a l'Eurocup femenina, també tindrà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zuglo per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat per 13-14 el Trieste.

Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i als comuns socis parlamentaris del govern que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. La protesta ha coincidit amb una gran mobilització de l'extrema dreta. A Barcelona, centenars de persones també han sortit al carrer aquest dissabte per donar suport als palestins. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. Mor un home trens al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port de Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor que ha fugit. Ha acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. I el documental Amazomania guanya el premi a millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026. El festival tanca

0: MotoGP i de la classificació tant del Sant Andreu com del Mataró per la Final Four de la Champions femenina de waterpolo.
1: I el temps, demà diumenge s'espera un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est del Pirineu, al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
1: 10 i 3 minuts, us informa Xavier Palau. El sindicat majoritari, el sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos, que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general de Junts.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: En qualsevol cas, el govern confia tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat dilluns preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Unes 6.000 persones, segons l'organització, han participat a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel. Els participants han demanat accions de represàlia contra el govern hebreu. Ho hem seguit des de la capital catalana amb la Laia Framis.
6: Els manifestants han denunciat una vegada més el genocidi a Palestina i també s'han concentrat per recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i de la seva política d'assentaments. Natàlia Abuxarar, de la comunitat palestina a Catalunya, adverteix que aquesta és la política que està aplicant ara mateix Israel a Gaza.
7: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
6: Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
8: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
6: La manifestació ha començat a plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, just davant de la Pedrera. L'organització assegura que ha aplegat unes 6.000 persones.
1: 10 i 7 minuts.
2: 3CAT Info.
1: Al primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suports al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta pel laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer

0: negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
1: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Stridin s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí unes setmanes si surt elegit en unes legislatives parcials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Burnham representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els seus vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats. El règim manté tancat aquest pas estratègic, que comunica el Golf Pèrsic amb la resta del planeta i per on circula el 20% del cru mundial. Teheran té aquesta mesura en vigor com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians, però tot i així fa algunes excepcions que ara podria ampliar a Europa, segons ha anunciat la televisió.
2: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: De fet, aquesta matinada, un alt càrrec iranià ha anunciat que el govern estava posant en marxa un mecanisme professional de gestió del trànsit que beneficiaria vaixells de països que cooperin amb l'Iran, sempre, això sí, que paguin un peatge. Aquest responsable ha volgut deixar clar que la via continuaria tancada als operadors de l'anomenat Projecte Llibertat en referència als Estats Units. Mentrestant, Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran, ha dit, molt malament. Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort a plena llum del dia al districte de Sants Montjuïc, a prop del passeig de la Zona Franca. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria, al voltant de les 7 de la tarda, i segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. Va ser un divendres a la nit i un home va resultar ferit crític.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha acomiadat un professional de psiquiatria del Santa Caterina de Salt per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets haurien passat el novembre del 2024 i, segons ha pogut saber el Diari de Girona, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a explicar les agressions. Segons el seu relat, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i també físiques. Una de les afectades assegura al rotatiu que a una companya li hauria estirat els cabells, mentre que un altre diu que la va tancar en una habitació i la va obligar a mostrar els pits. Després de detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals del servei, la direcció de la Unitat d'Aguts de la Psiquiatria de l'Hospital Santa Caterina de Salt va activar els protocols habituals i es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada per fer una anàlisi independent. Després de recollir proves i testimonis, l'informe d'aquesta empresa va concloure que les faltes eren des de lleus a molt greus i es va procedir a acomiadar el treballador. Algunes de les treballadores denuncien, però, que la resposta institucional no ha estat suficient per protegir les víctimes i que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant al servei. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers els han trobat aquest matí. L'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: Que sea tu quejado, que tá bom, que tá mal, que é justo,
0: El documental L'Amazomania guanya el premi a millor pel·lícula del Docs Barcelona al 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana i la menció especial ha estat per Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per l'Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com el cinema Renoir, l'Aribau, el Fenomena, l'Espai Texas o la Filmoteca. El Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig de l'any que ve.

0: Falta un minut i mig per arribar a un quart d'11. La plantilla de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament de la ciutat ha demanat a les mateixes biblioteques i als centres cívics que habilitin sales d'estudi durant el període de selectivitat, en el qual hi ha prevista una vaga indefinida per part dels treballadors. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales d'estudi alternatives per a alumnes que han de fer les PAU. Aquests espais han d'acollir un mínim de 10 persones, han de disposar de cadires i wifi i han d'estar oberts entre el 25 de maig i el 19 de juny. Les sales d'estudi, en horari nocturn i de caps de setmana, estan gestionades per un servei externalitzat que ofereix la Fundació Pere Tarrés. Montse Serra, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci, assegura que és una mesura de pressió i que vulnera el dret de vaga.
1: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que pot, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit, no ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'avui han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
2: El temps.
0: És un quart d'11 a 3cat Info. Moment d'obrir àrea de servei, moment de saber l'última hora pel que fa a la previsió meteorològica. Això és cosa de l'Eloi Cordomí.
3: Acabem un dia amb força sol a la majoria de comarques, però també amb algunes nuvolades que han acabat creixent al nord-est. Pràcticament no han deixat precipitació, i amb unes temperatures que han pujat, com a mínim a la meitat sud i a l'oest del país, s'ha arribat a valors de 20 a 23 graus. En canvi, al Pirineu encara hi ha hagut moltes temperatures que no han passat dels 12 a 13 graus. Demà pujarà més clarament la temperatura, però, en canvi, augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem alguns núvols, sobretot al nord-est, Girona, Barcelona, algunes zones del Pirineu, Catalunya central, nuvolades que deixarien com molt algun ruixadet, poca cosa per ara, a l'espera que a partir del migdia i a la tarda les tempestes puguin ser més fortes al terç nord de Catalunya. Pirineu, Perepirineu, Girona i nord de Barcelona és on tindrem les tempestes més intenses. No es descarta alguna calamarsada, no descartem també algun ruixet que pugui escapar-se en altres sectors del prelitoral, fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i tot plegat acompanyat d'unes temperatures que seran durant el dia també una miqueta més altes. I en pròxims dies, dilluns, tant al matí com a la tarda, es mantenen els ruixats al nord-est de Catalunya, no pas a la resta. Dimarts i dimecres encara algun ruixadet de tarda al Pirineu, i a partir de dimecres, dijous, temps molt més tranquil i amb temperatures més altes.
2: 3cat Info. A 3cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
2: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3cat Info. 10 de la nit i 17 minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja torna cap a Catalunya després del viatge de 5 dies per Califòrnia. Des de la planta de la farmacèutica catalana Grífols, Illa ha fet una crida a apostar per la intel·ligència artificial tocant de peus a terra i ha reivindicat els valors anti-Trump. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
8: Hola, bona nit. Sí, al·legat final del president abans d'agafar l'avió de tornada a favor de la democràcia, el dret internacional i el progrés compartit. Des d'aquí, des de Califòrnia, el principal feu del Partit Demòcrata i la quarta economia del món, Illa ha tornat a defensar el potencial de Catalunya per ser un referent en innovació tecnològica sense creuar línies vermelles.
9: Però tecnologia i però ciència, però també però valors. D'il·lustració, valors d'humanisme cristià, valors de la dignitat de les persones. Compte que no ho perdem al cap. Tecnologia sí, ciència també, però valors.
8: Illa ha tret pit d'haver tancat 5 acords durant aquest viatge amb el govern de Califòrnia i l'Institut de Berkeley sobre la gestió de l'aigua i el canvi climàtic, i 3 més del Barcelona Supercomputing Center amb gegants tecnològics de Silicon Valley.
0: Metges Sense Fronteres enviarà més personal i mitjans per respondre a l'emergència causada pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, en què han mort 80 persones. A més, les autoritats del país han registrat també gairebé 250 casos sospitosos. Ahir es va confirmar la mort, dijous a Uganda, d'un ciutadà del Congo. La letalitat de la soca d'aquest brot se situa entre el 25 i el 40%. L'Ebola és una malaltia infecciosa que es transmet pel contacte estret amb els fluids corporals de les persones infectades. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez s'enfrontaran a la segona volta de les eleccions presidencials, previstes pel diumenge 7 de juny. L'escrutini de la primera volta ha durat més d'un mes. Els candidats, que representen dos models oposats de país, seran proclamats oficialment demà diumenge. Des de Buenos Aires, la crònica de Joan Biosca.
10: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. Per exemple, la mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso, o bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
11: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
12: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
10: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
0: Aquest dissabte, amb jornada de protestes pro-Palestina en diverses ciutats del món, també a Viena, la capital d'Àustria, en aquest cas, contra la participació d'Israel a la final d'Eurovisió que s'està fent aquesta nit. El festival està notant el desgast i manifestacions a banda. 5 països han boicotejat el certamen, entre els quals Espanya, Irlanda i els Països Baixos. La xifra de participants en aquesta edició, la 70ena, és la més baixa en més de 2 dècades. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants. Com que Espanya no hi participa, Ràdio Televisió Espanyola no emetrà la final de dissabte, ha començat a les 9 de la nit i l'ha contraprogramat amb un especial sobre música. La gala sí que es podrà veure pel canal oficial d'Eurovisió a YouTube. Segons els experts, Finlàndia té tots els números per guanyar aquesta 70ena edició d'Eurovisió. Javier Bardem acapara tots els focus aquesta tarda al Festival de Cinema de Cannes, presenta en competició oficial El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, juntament amb Victoria Luengo. El film interpreta un director de cinema que, per reconciliar-se amb la seva filla, la contracta com a protagonista de la seva pròxima pel·lícula. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Tant Javier Bardem com Victoria Luengo han explicat que es van preparar d'una manera molt diferent a l'habitual per fer aquesta pel·lícula. Cadascú va treballar el seu personatge individualment, creant-li un rerefons imaginari propi que van mantenir en secret. Així, quan es van trobar per rodar la magnífica primera escena del Ser Querido, van aconseguir un resultat impactant on brilla la improvisació. Els seus dos personatges són pare i filla, però fa molts anys que no es veuen perquè ell ha creat una altra família als Estats Units. Ell és un cineasta d'èxit allà i ella, una actriu mediocre a Madrid, que es retroben perquè ell la vol recuperar i per tenir-la prop li ofereix el paper protagonista del seu pròxim film. El personatge de Bardem encarna algunes de les dinàmiques d'abús que diu cada cop es veuen menys als rodatges, afortunadament.
14: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática. Hay un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón, porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
13: A Victoria Luengo li hem preguntat si és conscient que aquest festival, en el que també competirà amb Amarga Navidad d'Almodóvar, serà un punt d'inflexió a la seva carrera professional i a la seva vida, però ella pretén viure dia a dia.
15: De veritat que et sóc molt honesta. Jo suposo que sí, però no ho visc així. Potser és una protecció, eh? Estic vivint una sensació que estic amb vosaltres, una terrassa, parlant d'una pel·li que m'agrada molt, amb un company que m'agrada molt. No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
13: Bardem, al seu torn, ha assegurat que no té constància fidedigna que l'hagin cancel·lat en algun moment per les seves proclames palestines. De fet, assegura que l'efecte és el contrari i ha dit que tots aquells que, tenint recursos per fer-ho, no es posicionen, són uns covards.
0: 5 minuts i 11:15.
2: Esports.
0: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Aquí saludem ja l'estudi. Alfons, bona nit.
16: Bona nit. En joc la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Minut 20 de la segona part, guanya el Barça, però ha escurçat distàncies l'Atlètic de Madrid, ara mateix 3-1, amb gols per part del Barça de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo. Encara falta de confirmar aquest títol, podria ser el tercer de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i abans de jugar la final de la Champions dissabte vinent contra l'Olympique de Lió. El Barça busca aixecar aquest trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. Podeu seguir al final del partit a la TDG de Catalunya Ràdio i també per TV3. I estem pendents dels partits de la primera ref, en clau d'ascens com en clau de descens. A Tarragona, marxem a Tarragona, al nou estadi, on el Francesc Ripoll està seguint aquest Nàstic Europa, decisiu pel Nàstic per la part de baix i per l'Europa per afiançar-se a la zona de play-off d'ascens. Francesc, bona nit, com va el partit? Doncs no tenim el Francesc connectat ara mateix. Sembla que l'estem perdent, però en qualsevol cas ara mateix empat a 1 en el minut 15 de la segona part. I també està jugant el Sabadell contra l'Antequera. Al minut 15 també està perdent el Sabadell per 0-1. Partit. Sí, hola Ernest, què tal? Està seguint el Sabadell, sí. Antequera, digue'm, des de la nova Creu Alta.
17: El Sabadell, que com bé deia, es perd i està buscant desesperadament el gol de l'empat, almenys de l'empat. Naturalment necessita guanyar per situar-se líder en solitari de manera provisional a falta d'un partit i per tant tenir l'ascens directe, però ara mateix hi ha molts nervis perquè només començar la segona part, el segon número 30, el Sabadell ha encaixat un gol aquest gol de l'Antequera fa que ara mateix els nervis siguin a flor de pell. Marcador 0-1, a l'altre partit passa el que li interessa al Sabadell i és que l'Atlètic de Madrid fa que l'Elda almenys no guanyi, però esclar, aquí el Sabadell va amb tot buscant d'entrada el gol de l'empat. La pilota dins l'àrea, torna a tallar l'Antequera. El Sabadell la busca, però de moment no la troba.
16: I a més t'afegeixo, Ernest, que l'Aldenga està guanyant, acaba de marcar, tot i que juga amb un jugador menys, per tant, de moment donant-se totes les combinacions més negatives pel Sabadell. Anem a l'altre partit, el Nàstic Europa, que l'està seguint ara sí el Francesc Ripoll per saber com va el partit al nou estadi. Francesc, bona nit.
18: Bona nit, doncs aquí no s'ha mogut el marcador en aquest inici de la segona meitat. Continuen empatant a un el Nàstic i l'Europa. I amb aquests resultats, el Nàstic, que estaria en zona de descens, malgrat que el Tarassona estigui perdent, i l'Europa es beneficia de les derrotes del Cartagena i de l'Algeciras, que estan perdent contra tot pronòstic, 1-2 al 2-1 al Cartagena al camp de l'Eivissa, i 0-1, sorpresa, l'Algeciras està perdent contra l'Hèrcules. Bons resultats per l'Europa, que es mantindria en zona de playoff.
16: Gràcies, Francesc.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Per cert, que en tot aquest ball d'ascensos i descensos hem de mencionar que el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió 14 anys després de derrotar el Valladolid per 4-1 i aprofitant-se de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. En canvi, a la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense, ha perdut per 2-1 i a l'anada havien empatat a 0.
2: Trescat Info.
16: I victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gian Antonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
19: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil. Aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
16: Àlex Márquez queda ara 62 punts del líder, Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3.
2: L'actualitat esportiva a fons.
16: En bàsquet, a la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76, i ara mateix, quan queden 3 minuts pel final del tercer quart, Manresa 64, Bàsquet Saragossa 46.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona nit. Amb els esports, la crònica de l'Alfons Gorina, hem arribat a 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us hem explicat que els sindicats de docents reclamen a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. Jornada reivindicativa amb milers d'activistes pro-palestins que s'han manifestat a Londres, entre altres ciutats mundials, per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. La protesta ha coincidit amb una gran mobilització de l'extrema dreta. També a Barcelona, centenars de persones han sortit al carrer per donar suport als palestins. I l'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. Més continguts informatius en aquesta segona mitja hora abans d'arribar al punt de les 11. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes, ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. Així ho defensen els experts que avui han analitzat aquestes qüestions a la jornada tècnica que s'organitza a Montserrat per debatre la convivència entre la pràctica de l'escalada i el respecte pel medi natural. I una exposició al Museu del Joguet de Figueres mostra una vessant poc coneguda al del dibuixant Josep Escobar, creador de personatges com Zipi Zape o Carpanta. S'hi mostren projectors domèstics ideats pel ninotaire als anys 40 i 50 i alguns microflims que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. Busquem també amb l'Alfons Gorina el titular esportiu amb molt esport en directe en joc, Alfons.
2: Doncs sí, principalment aquesta final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, minut 27 de la segona part, guanya el Barça per 3-1. El títol està una mica més a prop. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Serà el dia també de l'adeu de Lewandowski al Barça, al Camp Nou, en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina.
0: I pel que fa al temps, demà diumenge s'espera un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, la USTEC, reclama a l'Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Iolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada cupaire, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat dilluns preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi aquests pactes. Passen 6 minuts de 11:15. Unes 6.000 persones, segons l'organització, han participat a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel. Els participants han demanat accions de represàlia contra el govern israelià, Laia Framis.
6: Els manifestants han denunciat una vegada més el genocidi a Palestina i també s'han concentrat per recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i de la seva política d'assentaments. Natàlia Abuxarar, de la comunitat palestina a Catalunya, adverteix que aquesta és la política que està aplicant ara mateix Israel a Gaza.
7: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
6: Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
8: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
6: La manifestació ha començat a plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, just davant de la Pedrera. L'organització assegura que ha aplegat unes 6.000 persones.
0: Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca dels nigerians en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat almenys 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica. I precisament, ja que parlem d'aquest país africà, de Nigèria, també és el primer receptor d'ajuda nord-americana al continent. Però les dràstiques retallades de la Casa Blanca, l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament, han fet augmentar els conflictes en moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. És la principal conclusió d'un estudi publicat aquesta setmana a la revista Science, que ha vist com el desmantellament de l'Agència de Cooperació dels Estats Units ha contribuït a l'increment de combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Ho ha explicat a 3CAT Info, el primer autor d'aquest treball és l'economista suís de la Universitat de Lausana, Dominic Ronner.
9: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
0: Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social, perquè de vegades implica que els grups competeixin pels mateixos recursos. La justícia francesa investigarà l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, mort l'any 2018 mentre es trobava al consolat de l'Aràbia Saudita a la capital turca, Istanbul. Segons informen diversos mitjans, tres organitzacions, entre les quals Reporters Sense Fronteres, van denunciar el cas a la justícia francesa fa 4 anys, però la fiscalia s'hi va oposar perquè considerava que no entrava dins la seva jurisdicció. Ara, però, un tribunal d'apel·lació ha decidit que sí, que és competent en aplicació del principi de justícia universal. Jamal Khashoggi era un periodista que havia treballat, entre d'altres, pel Washington Post i havia escrit articles crítics amb el govern saudita i l'home fort del país, el príncep hereu Mohammed bin Salman. L'octubre del 2018 va anar a fer una gestió al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul i ja no en va sortir mai. El cas va provocar una forta condemna internacional, especialment contra bin Salman, a qui la CIA va acusar d'haver ordenat aquest crim.

0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Sintonitzeu 3Cat Info. L'Associació d'Autoescoles de Lleida considera que la convocatòria extraordinària de 315 exàmens pràctics de conduir, que s'ha dut a terme aquest dissabte a la capital del Segrià, és una mesura pedaç que no soluciona a llarg termini les llistes d'espera per fer la prova. Dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya xifren en 5.000 els aspirants pendents d'examinar-se. Lleida, Alba Mor.
1: El dispositiu d'aquest dissabte ha avaluat un 24% més de persones del que és habitual en una setmana, un total de 315 aspirants. La subdelegació del govern espanyol defensa que la xifra respon a les necessitats del sector, perquè 315 són les persones que les autoescoles de la demarcació van convocar examen. Per contra, a ulls de la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, es tracta d'una mesura anunciada, correcuita, imposada i amb poc marge de maniobra per formar més conductors.
2: A veure, recordem que el TAP no és d'un dia per l'altre. És molt temps que portem dient i denunciant de que en aquesta prefectura tenim una manca de personal treballant en actiu. I llavors, ara que de cop i volta, sin previ aviso, amb 15 dies i amb 2 dies d'antelació presentar llistes perquè aquest dia puguin anar tothom qui vulgui, són professors, tenen hores i tenen cursos que fer els caps de setmana de formació. La gent també té coses, els alumnes, i s'ha de donar una mica de formació també, perquè clar, s'ha tingut que fer una formació discontínua, per què? Perquè com que fins ara portem molts mesos amb poca capacitat al dia de l'examen, els alumnes no els vas preparant per no pogués examinar, els vas deixant a mitges.
1: En aquest sentit, Castro reclama una plantilla d'examinadors mínima i constant, així com arribar a un consens amb l'administració per acordar mesures extraordinàries.

0: Moltes gràcies, Muixca, Maria, Jaume o Detall. Ens han fet ballar al públic de la festa del 150 aniversari d'Estrella d'Am. Tots han omplert el bar del Fòrum amb 30.000 persones. Segons l'organització, anem a aquest punt de Barcelona. Ho estem seguint amb el Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella d'Am. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola. A mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria, Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.

0: Són 3:15.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
2: Acabem un dia amb força sol a la majoria de comarques, però també amb algunes nuvolades que han acabat creixent al nord-est. Pràcticament no han deixat precipitació, i amb unes temperatures que han pujat, com a mínim a la meitat sud i a l'oest del país, s'ha arribat a valors de 20 a 23 graus. En canvi, al Pirineu encara hi ha hagut moltes temperatures que no han passat dels 12 a 13 graus. Demà pujarà més clarament la temperatura, però, en canvi, augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem alguns núvols, sobretot al nord-est, Girona, Barcelona, algunes zones del Pirineu, Catalunya central, nuvolades que deixarien com molt algun ruixadet. Poca cosa per ara, a l'espera que a partir del migdia i a la tarda les tempestes puguin ser més fortes al terç nord de Catalunya. Pirineu, Perepirineu, Girona i nord de Barcelona és on tindrem les tempestes més intenses. No es descarta alguna calamarsada, no descartem també algun ruixet que pugui escapar-se en altres sectors del prelitoral, fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i tot plegat acompanyat d'unes temperatures que seran durant el dia també una miqueta més altes. I en pròxims dies, dilluns, tant al matí com a la tarda, es mantenen els ruixats al nord-est de Catalunya, no pas a la resta. Dimarts i dimecres encara algun ruixadet de tarda al Pirineu, i a partir de dimecres, dijous, temps molt més tranquil i amb temperatures més altes.
3: 3K Info. Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3K Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3K Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3K Info.
0: Ara falten 13 minuts per les 11 de la nit. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan que Montserrat, o fan de Montserrat, un espai insegur per l'escalada. Així ho defensen els experts que avui han analitzat totes aquestes qüestions a la jornada tècnica que s'organitza a Montserrat per debatre la convivència entre la pràctica de l'escalada i el respecte pel medi natural. Amb la Maria Guixà coneixem què suposa l'escalada a Montserrat, una muntanya convertida en meca mundial d'aquesta activitat lúdica i esportiva.
4: El despreniment de pedres de l'11 d'abril va afectar aquest sector d'escalada ubicat a Can Jorba, al terme del Bruc, i va sorprendre dos escaladors de 30 anys que van morir a l'hospital com a conseqüència de les ferides. Eduard Sánchez, sergent del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que no es va tractar ni d'una imprudència ni d'un problema tècnic de la via.
5: En aquell moment de l'accident no estaven escalant. Estaven a terra, estaven menjant l'entrepà del berenar, i va ser un de mala sort. Es van caure les pedres que venien de més amunt. No va ser fruit de poca seguretat de l'escalada.
4: Davant la possibilitat de nous despreniments, després de l'accident es va tancar el sector afectat i es van desequipar 5 vies. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
6: És un esport de risc, però Montserrat és segura per la pràctica de l'escalada. Els escaladors, doncs, prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden.
4: El darrer informe del 2025 sobre les actuacions dels bombers a Montserrat confirma la tendència a la baixa en aquest àmbit, que traduït en percentatge no arriba al 10%. L'any passat només se'n van fer 9 de rescats d'escalada. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez.
5: No és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un pis de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
4: Nous rescats són pocs si ho comparem amb la quantitat de vies que ara mateix estan catalogades. En consten més de 6.500, per tots els gustos i per tots els nivells. Lucía Jiménez, tècnica del Patronat.
7: Al final de muntanya, doncs, hi cauen pedres. També podria haver passat passejant i assegut al costat d'una paret. Hi ha zones que són més propenses a que hi hagi despreniments i hi ha zones que menys, però bueno, és un risc que assumeixes.
4: Per escaladors experimentats com l'Armand Ballart, pioner i oberturista de vies, Montserrat representa el concepte de l'escalada total. Hi ha obert gairebé un centenar de vies, la primera el 1978, a la paret de l'Aeri. Ballart, però, alerta del risc que comporta la degradació morfològica de la muntanya.
8: El canvi climàtic que fa que plogui molt, de cop i volta, i ho degradi més. Tots els cims de Montserrat, totes les parets a dalt, acostuma a haver-hi molta roca suelta, no? Llavors tot això baixa. Clar, si tens la mala fortuna que estàs a sota, pues malament. Montserrat pot passar amb bastanta més freqüència perquè el terreny està així de fotut i el fotut és que hi ha moltes cabres. Se ronden per dalt, caminen i sense voler tiren una pedra.
4: Per l'extens ventall de possibilitats que ofereix Montserrat, tant pels escaladors novells com pels experimentats, segons organismes com la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la inversió en formació i material són paràmetres inqüestionables per garantir la seguretat. Jeroni Garcia, cap de l'àrea de seguretat i salut de la FEC.
9: Sempre estem intentant fomentar que la gent es formi o vagi de la mà d'escaladors experts, no? O guies de muntanya, que contratin, no? I que es comencin a iniciar de forma segura. Però sempre coneixent el material, saber utilitzar el material.
0: Una exposició al Museu del Joguet de Figueres mostra una vessant poc coneguda del dibuixant Josep Escobar, creador de personatges com Zipi Zape o Carpanta. S'hi mostren projectors domèstics ideats pel ninotaire als anys 40 i 50 i alguns microfilms que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. Figueres, Maria Rovira.
10: La mostra Escobar Animador exposa aparells de Cinescope i Cinestuc, uns projectors domèstics que el mateix dibuixant va idear i que són precursors del popular Cinexin. I també inclou cintes originals creades per ell mateix, còmics i fins i tot storyboards. L'exposició posa el focus en aquesta dimensió menys coneguda d'un dels referents de la historieta, però també figura clau en els inicis de l'animació domèstica a Catalunya. Ho destacava Joan Manuel Soldevilla, cocomissari de la mostra.
11: Perquè va crear el Cinestuc i el Cinescope, que eren dos sistemes de reproducció d'imatges que no reproduïen només pel·lícules d'animació així generalitzades, sinó que eren aventures, microfilms dibuixats o si més no, protagonitzats pels seus personatges. Triomfava fent les historietes de Zipi Zape i Carpanta, però a més, ell dibuixava les micropel·lícules de Zipi Zape i Carpanta que després es podien projectar al Cinescope i al Cinestuc.
10: Un material preuat que s'ha pogut recopilar en part des del fons del Museu del Joguet, però també amb una contribució important de la família del ninotaire, especialment del seu net Sergi Escobar, també comissari de la mostra. Una col·laboració que remarcava Joan Manuel Soldevilla.
11: Ja s'ha dit planxes originals de Zipi Zape i Carpanta, o les patents dels aparells, els plànols dels aparells que dissenyava l'Escobar, que ens ha portat unes joies que són els storyboards de les pel·lícules que feia també l'Escobar. És a dir, que realment la col·laboració ha sigut absoluta amb la família. Gràcies a això hem pogut nodrir la nostra exposició d'un material molt divers.
10: Aquesta exposició permet veure unes pel·lícules que s'han pogut conservar i restaurar com un petit miracle, tot i que era un material molt vulnerable. La restauració i digitalització d'aquestes bobines de paper de més de 80 anys l'ha dut a terme David Busquets, que en part ho va fer de manera minuciosa durant la pandèmia.
12: Estem parlant de bobines de paper que tenen més de 80 anys, tenen trencadissos, estaven mal impreses, tenen aquest foxing que els hi surt a vegades als papers, fotograma a fotograma, estan netejant-les totes, estabilitzant-la, perquè era una animació molt precària que es va fer en plena postguerra, i a poc a poc vaig acabar fent dos curtmetratges que ja es podien veure.
10: De les prop de 40 pel·lícules documentades se n'han digitalitzat una dotzena, amb unes durades d'entre 2 i 3 minuts i mig, i amb la restauració, segons David Busquets, s'ha aconseguit una qualitat d'imatge considerable. L'exposició Escobar Animador es podrà visitar fins al setembre.
0: Sis minuts i mig i les 11.
1: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva densa, intensa, durant tota la jornada, encara amb desenllaços per acabar de descobrir. Ho estem resseguint tot plegat amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
13: Bona nit. Estem ja al temps de descompte de la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. El Barça guanya per 3-1. S'ha avançat a la primera part ja per 3-0 amb gols de Pina, de Brooks i de Salma per al Lluelo, i l'Atlètic de Madrid ha retallat distàncies a la segona part. De guanyar seria la tercera Copa consecutiva pel Barça, la dotzena en total, i seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa, i encara pendent de jugar la final de les Champions la setmana que ve a Oslo contra el Lió. Podeu seguir el desenllaç del partit i les reaccions postpartit a la transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio. I pendents també dels finals dels partits a la primera ref dels equips catalans, marxem a Tarragona, on s'estan enfrontant el Nàstic contra l'Europa amb objectius ben diferents. Al nou estadi està el Francesc Ripoll seguint el partit. Francesc, bona nit.
14: Bona nit, sí, el Nàstic aconseguir, vaja, o apropar-se a la permanència i l'Europa aconseguir una plaça pel play-off en el moment en què hi ha un penal favorable al Nàstic. L'ha xiulat l'àrbitre després de revisar-lo al VAR, unes mans de Jay dins l'àrea i, per tant, el Nàstic, que té una ocasió d'or per avançar-se de nou al marcador. Som al 87 de partit i faria que el Nàstic sortís provisionalment de la zona de descens. L'Europa, que tot i perdre el partit gràcies als altres resultats, es mantindria en zona de play-off. I ara el que sabrem és si marca el Nàstic, el xut del Nàstic i el gol! Marca el Nàstic al 88 de partit. Nàstic 2, Europa 1, guanya l'equip de Tarragona, que ara mateix sortiria de la zona de descens. Empugeix al nou estadi Costa Daurada. Compte que hi ha invasió de camp. Falta encara temps, l'afegit serà llarg i amb aquesta derrota a l'Europa igualment continua en zona de play-off amb un punt més que el Cartagena i dos més que l'Algeciras.
13: Gràcies, Francesc. I ara marxem a Sabadell, a la nova Creu Alta, on tenim l'Ernest Macià seguint el Sabadell Antequera. Com va el partit? Ernest, bona nit.
15: Bona nit, malament pels interessos catalans, molta frustració aquí la nova Creu Alta perquè tot estava preparat perquè fos una gran nit i veto aquí que el Sabadell perd 0-1 al minut 89 de partit, pendents del temps de descompte, però davant d'un equip que no s'hi juga classificatòriament res. El Sabadell, en canvi, s'hi jugava a ser a falta d'una jornada líder de la primera ref i, per tant, provisionalment està en posició d'ascens directe. Això no passarà perquè el Sabadell, malgrat tenir quatre ocasions molt clares, però no prou, diguem-ne, superior al seu rival, està perdent. Queda encara l'últim minut i el temps de descompte, però Sabadell 0, Antequera 1, marcador insuficient.
13: Gràcies, Ernest.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: I encara en futbol us hem d'explicar que el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1, aprofitant-se de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus, en canvi, ha quedat eliminat a la primera eliminatòria dels play-off descents contra l'Ourense. Ha perdut per 2-1 en terres gallegues després de l'empat a 0 del partit d'anada.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: I ara sí, confirmem el final del partit de la Copa de la Reina, de la final, Barça 3, Atlètic de Madrid 1. El Barça, doncs, que suma el tercer títol de la temporada i la seva tercera Copa consecutiva.
1: 3CAT Info.
13: I en motor, victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
16: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
13: Àlex Márquez queda ara a 62 punts de Marco Bezzecchi, que ha quedat fora dels punts. Aquest diumenge les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3.
1: 3CAT Info.
13: Encara en motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec en Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat en igualtat. Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
1: 3CAT Info.
13: A la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76 i quan queden 5 minuts pel final, Manresa 84, Saragossa 70. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. En tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el número 1 del món, l'ídol local Jannik Sinner, i el noruec Casper Ruud. A la final femenina, victòria de Svitolina sobre Coco Gauff per 6-4, 6-7 i 6-2.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamini grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. A l'anada ja havien perdut de 5 gols. I pel que fa a l'Eurocup femenina, encara en waterpolo, també tindrà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat després de derrotar el Zuglo per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat per 13-14 al Trieste.
1: Trescat Info.

La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del Parc Hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia

0: acomiadarà al Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
1: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
1: Un testimoni ha relatat a la televisió.

0: visió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
1: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
2: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
2: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
3: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
2: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
4: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
2: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
5: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
6: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
7: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
8: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
9: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
10: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
11: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
10: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
12: És una visita que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
13: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques, pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd a Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
14: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços amb les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat, a 3Cat Info.
15: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix. Vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
16: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
17: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
7: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
19: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
18: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
20: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
18: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
21: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
18: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
22: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
18: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
23: The conversation was good, so we spoke about that and also...
24: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
22: A great player, a world-class player, and still on this level.
18: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
1: 3CAT Info.
18: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
2: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
18: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar els Ugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als comuns socis parlamentaris del govern que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944, i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia, y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un tema sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al

0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
1: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
2: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
3: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els 3 cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
5: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1940.

0: 48. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
1: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
2: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
2: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
3: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
2: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
4: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
2: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
5: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival. L'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
6: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
7: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de les Pau i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
8: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit, no ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
9: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
10: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
11: no és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
10: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
12: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
13: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagin més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques, pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
14: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3cat Info Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat, a 3cat Info.
15: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix. Vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
16: Canvi climàtic, paleografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es va prendre la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
17: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
7: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
19: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
18: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
20: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa... pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
18: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
21: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
18: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
22: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
18: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
23: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
22: Great player, a world-class player, and still on this level.
18: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
7: 3CAT Info.
18: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
1: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
18: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Jugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
7: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, els Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso, o bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, el Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Yo pienso que es un momento de justicia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havien unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on anirà aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han patat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la Sala Oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que és cert, que és errat. Que està bon, que està mal. Que és just, que és injust.
6: No, és pues enxanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliamení grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: L'USTEC vol que Esquerra i els comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.

0: Volem que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
2: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
3: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
5: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
1: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
6: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los comprant-li armes a Israel.
1: Des de l'entitat organitzadora...

0: I altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
1: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
1: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
2: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
1: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
3: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
1: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
4: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
5: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
6: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de les Pau i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
6: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
8: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
9: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
10: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
9: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats al complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
11: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
12: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd a Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
13: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
14: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix. Vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
15: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
16: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
7: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
18: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i, bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
17: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
19: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
17: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
20: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
17: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
21: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
17: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
22: The conversation was good, so we spoke about that and also...
23: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
17: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
7: 3CAT Info.
17: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
24: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
17: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
7: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steiner és que ens ofeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stop Steiner, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: O que es grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques grasses ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la Sala Oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você canta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió, perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliamení grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern